0: I és que si sona aquesta sintonia ja sabeu el que volem fer. Volem passar-ho bé, volem riure una bona estona i això ho fem sempre amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos! Sí, senyor! Vamos, vamos! Tenim el Sergi, que no pot parlar molt fort perquè, clar, el tenim encara.
1: Està perjudicat,
0: està encamat, però...
2: No, secreto.
0: De fet, quan...
2: Que si no m'entra.
0: Ah, clar. Escolta'm una cosa. Aquests dies us volia preguntar, perquè és un tema que m'han demanat molt, això com ho solucionarien els tribuneros com a opinòlogos, etòlogos, enòlogos i varios logos més.
1: Això.
0: Sí.
1: Enòlogos.
2: Sí, radiòlogos.
0: Radiòlogos també, perquè són de ràdio, eh?
2: Qui et demana aquestes coses?
0: És gente des del més allà. Gente...
1: La IA.
0: La IA o la Ouija.
2: Però no tenen coneguts nostres?
0: Ja, ni en que no. Bueno, en el moment que m'escriuen ja passen a ser coneguts, però sí, hi ha gent que ens fa preguntes. I ens preguntaven, ara que està plovent tants dies, no podríem regular-ho una mica? No podríem... I ens plantejaven, per exemple, ara que es fan els nous estadis, perquè tot es va evolucionant, no? I ara es fan els nous estadis de futbol...
2: A picar aquí. Hay que hacer la barca. El arca.
0: Hay que manejar mi barca. La barca hi és. Però plantegen... Ara que els estadis...
1: Se n'han anat de les mans, eh? Sí. La dansa de la pluja se n'han anat de les mans.
0: Això està claríssim, sí. Perquè, clar, vam dir que de ploure... Va, tothom es va posar en massa, jo, com quan sortíem a les 8 del vespre a saludar o aplaudir, doncs tothom es va fer la dansa de la pluja. I, clar, ara estan dient, home, si els nous estadis, per normativa o per d'allò, han de fer que tinguin una cúpula per tapar-ho, no podríem fer cúpula extraïble, saps? O retraïble, no sé com ho diuen ara, això. Als carrers o a les places o algun lloc més que res per poder sacar la roba, saps? Poder portar allà la roba i penjar-la, perquè si no no hi ha manera.
1: La portem humida cada dia ja.
0: Sí, hi ha gent que ja li passava i ara també, que anava humida en general.
1: Sí,
0: i ara...
1: sí. Ja.
0: I ara també la roba. Diu, que hi ha gent que et ve i diu, estic humida, i diu, bueno...
1: Bueno, és el temps.
0: Sí. Això deu ser el temps. Sí, home, va molt bé. Home, normalment quan la...
2: Humida, de què zona?
0: Això no ho especifiquen, Sergi. Diuen en general.
2: Tengo la boca húmeda. Tengo la boca húmeda. Pues no es normal, hijo. ¿Qué sí. quieres? ¿Tener la seca? Cuando tienes la boca seca, bien que te enfadas. Va, hombre.
0: Circulen. Escolta'm una cosa, què podríem fer? Perquè està plovent molts dies. Es podria organitzar que siguin només, per exemple, dilluns i o dimarts i dijous, pluja, i dilluns i dimecres, divendres, no? Com ho podríem fer, això? Marc, va, comença tu.
1: No sé, no, amb això no hi ha tanta intel·ligència artificial, satèl·lits, la NASA, no? La NASA...
0: Clar.
1: Que pongan les manos en la NASA,
0: Val,
1: i facin algú.
0: És a dir, quan a la NASA es posen per feina, se ponen con las manos en la NASA, Sí. Siempre que llegas a casa, me encuentro con las manos en la NASA.
2: No, el tendedor ahí se queda vuelta. Venga, girarlo, que se seque.
0: Ah, un girabol.
2: No, ya está. Cuando lava la ropa,
0: ¿sí?
2: Pues li posas el centrifugado.
0: O sigui, una mena de, diguem-ne, de lloc on estendre la roba, que li dones voltes, allò centrifuga, és com el CERN, no? És com allò, el tubo de ones aquell que fan servir per accelerar les partícules, l'accelerador de partícules, doncs ja, el donar voltes a això i les microgotes d'aigua surten disparades. A veure si està plovent perquè algú està fent això.
1: Hi ha molta gent que està centrifuga.
0: Hi ha molta gent que està centrifugant.
1: Hi ha molt centrifugat aquest món, sí.
0: Hi ha molta gent que dona voltes. Doncs mira, seria una forma, Sergi, aquesta de donar-li voltes a l'aparell i que vagi fent això. Si ho està pensant.
1: Ai, que Sergi, la medicació li fa efecte.
0: S'ho està pensant. No,
1: has donat a donar Valium.
2: Què botó? És que estic con un walkie-talkie, no sé qual és el botó de hablar.
0: Diu, ell anava parlant, però...
2: Charlie, escucha, pues sí. Molt bé. No, centrifugar a muerte, ya está.
0: Molt bé, o sigui, team centrifugar.
2: Y esto de las cúpulas, que obligan, pero ¿qué me esteu dient? Pero ¿qué moco me esteu dient de los campos de fútbol? Si son todos iguales, si, es que si hagués de criticar al campo de fútbol, ¿dónde están esas esculturas griegas
0: sí,
2: en estos nuevos campos? ¿Dónde están ese ángel con la espada hacia arriba que dice, va, y entras en el Spotify?
0: Sí, mal. Tú vos de una estatua del Spotify, ¿eh?
2: Todo es muy igual, es como una peonza, todos son peonzas. Venga,
0: sí,
2: peonza, venga, sí, un campo, una peonza, venga.
0: Sí,
2: una baldufa más chata, una más chatorra. Va, hombre.
1: Aquells bons costums d'anar al camp plovent, mullant-te...
0: Sí, senyor.
1: Allò feia caliu, feia equip, feia afició. Ara res, ara...
0: Feia mo també, però bueno, sí.
2: Ara no se puede mojar, ara ja, perquè si no se te corre el rímel, el tatuaje que és de mentira...
0: La calcomania,
2: Però vamos, por favor, ¿dónde se ha visto? Per mi que han segrestat a tots els arquitectes dels camps de futbol i han començat a dir, ahora que los tenemos escondidos, aprovechemos y hagamos los campos a nuestro gusto, todos iguales.
0: Això vol dir que això és una associació de, anem a dir, d'arquitectes, que el que ha dit és, escolta, com que després jo havia de muntar-los aquí un estadi, no? I no me l'agafaven el meu, saps? Sortia a concurs i no m'agafaven el projecte, clar, tot aquell temps estava perdut. En canvi, si els fas molt homogenis, no? Molt tots iguals, tu el presentes i si no et surt, doncs li canvies la bandera i l'escut i el presentes a un altre lloc, no? Una mica.
1: Sí, el pintes d'un altre color fora i au.
0: El pintes, no?
1: Ja està.
0: Bueno, ara ho fan amb leds. Ara no fa falta ni pintar. Posen leds de colors, i ja ho tenim.
1: Bueno, i si vols fer-ho més barat, en lloc de fer-ho així d'obra, fas de pladur i au.
0: Sí, ara es fa tot de pladur.
2: El mármol de Carrara?
0: Sí.
2: El mármol de Carrara? El verde de Carrara y el blanco de marfil? ¿Qué? ¿Y se ha perdido todo esto?
0: Sí.
2: O sea, a la tontería esta, al bollo. Venga, a hacer el bollo ahí, con el agujero en medio, como un donut, ¿saps?
0: Sí, sí, tot prefabricat, no? Vols dir que hi ha una fàbrica on van fent estadis, no? I després
2: bueno,
0: els deixen anar...
2: Però que triguen un montón en fer-los, perquè no ves si...
0: Sí, bueno, això és veritat.
2: Si hagués d'anar en Xina, ja us hauríem fet.
0: Bueno, això que deien, no? Que pagarien 1 milió per cada dia de retras, en aquests moments el Barça ja tindria l'economia sanejada, si realment allò que sigui... No,
1: no. El Camp Nou 2 estaríem fent.
0: Sí, ja n'estaríem fent dos al mateix temps. Que també et dic que si això hagués sigut real, jo veig a la gent entretenint els operaris perquè no poguessin acabar a temps. No, escolti, vinguis a... Vinga, ja heu treballat molt. Va, aneu a casa.
2: Vinga, va,
0: una cerveseta, i així, clar, va passant un altre dia, un milioncito más, i quan et... Mira, li presentamos...
2: Que no és real esto, que és una mentira, és una holografia el que estan fent, no és un edifici real.
0: L'estadi sí, però el que deien que pagarien 1 milió d'euros la

0: constructora de multa per a cada dia de mes que es passessin de la data, pues...
1: Era una broma.
2: Imagina't el Spotify, este.
0: Sí.
2: I volen fer un camp per l'Atlètic Barcelona, no?
0: Sí.
2: I diuen, anem a fer un camp per l'Atlètic Barcelona. I va i fan un mini estadi, mm. Eh? Com seria el mini estadi? És que segur que... És que me sé la resposta. És que seria,
0: veure, igual. Seria igual, eh? Seria igual, però amb una mica més petit, potser, no?
2: Ah,
1: era molt bé! Sí. Sí. El minilló
0: seria, no? Seria com el minilló, sí. Sí, sí, sí, sí. Home, i de fet és això. No, és que a veure, si són tan moderns, hauria de poder ser que també es va arronsant, no? No era allò de que, per exemple, el del Madrid, que té el césped, que la gespa, que la pots ficar sota i es converteix en una pista de no sé què, doncs que l'estadi també es pogués estirar o fer petit en funció de, pues de quantes entrades han venut, de si ha de jugar.
1: Si estigués plovent ja s'encongiran sols.
0: Sí, això també és veritat. Anem a dir que amb el que plovia es podia fer un plan... Aquí falta idea, perquè amb el que plou, tal com està ara descobert, jo hagués posat una mica de terra, hagués plantat patates, hagués plantat, saps? Una mica d'allò perquè puguin sortir bolets, i escolta, fas un mercat...
1: Una part del camp que a darrere de les porteries un parell d'hortets.
0: Un parell d'hortets, plaques solars, i tens l'energia gratis de tot el partit, i a l'acabar el partit, o a la mitja part, muntes allò
1: un psicolabis d'aquests, un sí. Psicolabis d'aquests,
0: o vens verdura ecològica de quilòmetre zero i culer, saps? Vull dir, hi ha gent.
2: Jo, mira, és que es pot viure, no?, sota terra, vull dir, una estoneta, un parell d'hores.
0: Home, sí, quan agafes el metro...
1: I quan et mors ja,
0: sí.
1: ja per sempre.
0: Sí, no, i el problema és que no hi tornes.
2: No, al búnker, hi coses... Doncs pues mira, escolta, i fem pisos, gratacels allà enmig del camp.
0: Però en negatiu.
2: Quan tu has jugat el partit, tot allò baixa cap a baix,
0: vale.
2: I al terrat hi ha la gespa.
0: Vale, ja t'entens. Ja t'entens.
2: Viure en un camp de futbol. Home, ostres, tu!
0: Això és fantàstic.
2: Que massa, eh?
0: Però saps què em fa por? Que qui tingui la rampa per aparcar el cotxe en l'edifici, passi que quan baixi tot l'edifici de cop i volta vulgui entrar igual i es planti així a mig partit allà de cop i volta aparegui, ostres, què ha passat, no? Ah, que havia partit, oi? I de cop i volta perseguint la pilota amb el cotxe.
1: No, ja estaves convocat, tu.
0: No, diu, que me liau.
2: Mira, que en el Qatar este ja estan mirant de fer-ho ja, eh?
0: Home.
2: Campo de futbol vivienda.
0: Sí.
2: Vaja, han fet un avantprojecte ja.
0: Llavors, això de que baixi tot l'edifici, podria tenir la seva utilitat. Com li podríem dir aquest camp? Campo retràctil. Com ho veieu?
2: Ciudad retràctil.
0: Ciudad retràctil m'agrada.
2: O vive tu vida en el mundo del futbol.
0: Clar.
2: Siente los goles en el techo de tu casa.
0: Molt... Oh, que està bé això. Està bé. Mira, ve los partidos sin salir de casa, no? Te llevamos el fútbol a casa. També seria un bon... Un bon...
1: Literalment.
0: Home,
2: li fan un forat al mig, no? Els camps aquests, o estan tots tapats?
0: del sostre, vols dir?
2: Sí, home, ostres.
0: Perquè si no la pilota es perdria.
1: Seria futbol golf.
0: Futbol, sí,
2: no, per què li fan un forat al mig? Per què li fan un forat? Vull dir, es tapa o no es tapa? Vull dir, al final què, futbol es... sala o...
0: No, perquè està totalmente despejado, medio despejado y tapado. Són les tres d'allò. La idea que jo també, el que diu el Sergi té lògica del plantejament, perquè dius, val, si ho tapes del tot però quan plou, Si ho deixes a mitges, què és? Que només vols que es mullin els jugadors, però no els, els del públic? Estan... estan castigats, o com va això?
1: Si van perdent, obres perquè es mullin.
0: Clar, o si no encara més, podria

0: podries fer que només plogués a la porteria, no?, de l'equip rival.
1: Sí, contrari.
0: Clar, podries seleccionar quina zona queda oberta.
2: O que nevi, o que campo, pelota. Claro. Que campo, pelota. Bueno, a la segunda parte va a llover, quiero campo.
0: Campo, campo. I ja veus, el de la manivela de dalt anar girant.
2: Ja, que molaria més encara. S'han de fer coses guais, per favor.
3: Que mira, ara amb, de la, amb això de la manivela m'acabes de donar una idea. Que els camps de futbol, les grades, siguin com un tio vivo, que es diu, i vagin donant una volta al voltant del camp, i així vas veient totes les perspectives.
0: Ah, pues això estaria molt bé.
3: Una plataforma girant,
0: O sigui, seria...
3: Un camp que vagi sigui una plataforma.
0: Seria una barreja de lo que són els concerts, que hi ha concerts que a vegades sí que van girant, no estan al centre i van girant, i seria una mica també lo dels platets dels restaurants japonesos xinos, saps? Allò de que els platets...
2: Sí, es que en Sakakoche se lo están estudiando en Japón, en... Un estudio del sacacoche.
3: Ja, ja és japonès, això, sacacuchi.
0: Sacacuchi, perquè més és més bonic, és molt cuchi, no? És cuchi-cuchi. Doncs escolta, no és mala idea això d'anar...
2: A ver, por favor. Que el techo haga bajada hacia el campo y cuando llueva que caigan cataratas de agua en el campo.
0: Está muy bien.
2: ¿Ya? Como embarrado, o sea, a lo embarrado, que es guay a lo embarrado también, ¿no?
0: Sí, sí, el que pasa es que, hombre, no sé, yo cómo vería más eso. ¿Tú, Marc, ho veus això de la caiguda d'aigua? La cortina d'aigua?
3: Bueno, l'altre dia al camp del Barça ja ho tenien, això, ja. No, que l'altre dia en el camp del Barça ja va passar això, ja que hi ha aigua.
2: Era una trompa.
3: Ja tot arreu.
0: Era una trompa, el que passa és que, bueno, clar.
3: Sí. Alguns anaven trompes, sí.
0: Exactament. Jo crec que es va notar qui s'havia passat amb els xupitos allò a la mitja part, i dius que va acabar el partit, estava allà a la porta tot xop i va dir que ha plogut, no? Perquè, clar, igual no se'n va donar
2: que
0: n'aprenguin.
2: Això van caminat a fer-se una sala, sembla ja com una sala, o sigui, ja no és futbol sala, però ja podríem dir que és futbol sal.
0: Sí. Home, també et dic una cosa, podria ser camp compartit de futbol i waterpolo, no? Vull dir, això... Per exemple, vols organitzar uns Jocs Olímpics, no? Doncs pues en lloc de fer un estadi olímpic i unes piscines com les Picornell, fas a l'estadi Picornell. I llavors el que fas és, tens pista i els dies que plou es fan les proves de natació. És a dir, no es fa primer natació i després atletisme, no. Es fa depenent de si plou o no. Llavors, els dies que no plou, s'asseca la pista i pots fer atletisme, i els dies que plou, pues a nedar. I ja està. I així
3: ja ho fas en plan circ romà. Vull dir, el dia que plou, el que fas és una batalla d'aquestes navals que feien al circ.
0: Naval.
3: El circ romà, una batalla naval.
2: A ver lo que te traus, no? Vamos a ver lo que toca y a distraernos, que es lo importante.
0: Sí, saps allò? No? Oye, el cuerpo que te pide, pues en lloc del cuerpo que te mires la previsió del temps...
2: Si quieres te lo digo, lo que tiene el cuerpo ahora mismo. Un par de tornillos y una tuerca.
0: Ahora el cuerpo te está...
2: Un
0: poco de suero, ¿eh?
2: Un
0: suero siempre va bien, ¿eh? Todo el mundo al suero, ojo que es de las mejores frases del que portem de temporada. Todo el mundo al suero. ¿Te imaginas?
3: Que ya barra libre.
0: Sí. Allá en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, todo el mundo al suero. Y todos están allá ficando l'ampolleta aquesta per anar agafant una mica, bueno, perquè passen moltes hores allà.
3: Tal, ja passa això, eh?
0: Sí. Tot el món del suero, tothom allà connectat.
2: Encara, igual jo, con estas divagaciones he perdut l'oremos, una mica.
0: Sí, val. Bueno, ja...
2: Porque tinc aquí la llibreta i...
0: Val.
2: ¿Cuál era la pregunta?
0: No, bueno, quan recuperem l'oremos és què podem fer amb tant que està plovent? Com ho podem canalitzar? Podem ficar...
2: Però si no tenia... Ah, de la pluja.
0: Sí. No, és que tu has vist...
2: Ens adaptarem.
0: Molt bé.
2: Som els humans i ens adaptarem.
0: Molt bé.
2: Ja està.
0: Escolta, igual...

0: el que es fan, una última pregunta, igual que es fan les alarmes,
1: no? No, ens extingirem.
0: Ah, bueno, vale, ah, bueno, vale, entonces no hay problema. Igual que fan amb els... Amb aquests, és que és un dels temes centrals de la temporada. Aquests avisos de pip, pip, pip, pip, que et comença a deixar, et podria avisar, si, és a dir, podríem fer-los especials, és a dir, per exemple, només pels socis del Barça, doncs el dia que plou, o els de l'Espanyol, o els del Girona, o els de qualsevol equip, doncs que els avisi si està a punt de pues, per si van amb roba i pneumàtics de mullat o van amb pneumàtics de sec, però el temps concret de del que farà l'estadi, no? Això podria estar bé.
2: Bueno, és una aplicació, una bé, vinga, ja estan donant més idees, aplicacions, aplicacions dels socis de què t'has de posar per anar a l'estadi.
0: Sí, previsió de lluvia en tots els estadis d'Espanya, eh? I llavors pues, es fan allò un percentatge de possibilitats, eh? I ja et, i és més, que et fes una foto, no? I et digués, sí. Ara que ho miren tot això, que et fes una foto i et digui si vas bé o no. Saps una mica allò de dir... Doncs no vas bien. Oh, llavors t'has de tornar...
1: Bueno, i... Te la bronca en casa. Sí. Así no vamos bien.
0: Así no, así... Jo no diria així, eh? Que tot... Sí, clar, això, oh. això ha passat
2: I,
0: molt.
2: I quan arribes a l'estadi, depèn de com vagis, si t'has equivocat o no, doncs com a les places de toros abans. Sol i sombra.
0: Sol
2: doncs
0: i sombra.
2: Tu vas bé pel sol. Sí. Tu vas bé per la sombra.
0: Exactament.
2: Tu no vas bé, tu cap a casa.
0: Exactament.
1: Bueno, a veure, jo que... És que, clar, aquesta, és que jo estic en contra de les aplicacions, saps? Jo estic més a favor de les programacions. Vull dir, m'agraden més els programes.
0: Sí.
1: Jo sempre m'han caigut millor els programadors informàtics que els aplicadors.
0: Informàtics, val. Tu a la teva vida has conegut més programadors que aplicadors, eh?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Diu, ara que me lo preguntes. Sí, és veritat. No he escoltat mai dir, soc un aplicador informàtic, no? Et diuen soc programador informàtic, no, clar. Bueno, és que les apps se programen, no?
1: Per què
0: bueno.
1: Nos enganyen? Per què nos enganyen?
0: Ah, és que aquí hi ha una d'això, un culte, una conspiració, una concepció que ens està aquí important que tot ho fem amb aplicacions. A veure, doncs, us dic una cosa. Bé, de moment segueix plovent. Haguéssim pogut fer servir alguns d'aquests estadis, convertir-los en un pantà.
1: En un arca.
0: En un arca o en un pantà i anar...
2: D'aigua.
0: Clar, o sigui, en casos de necessitat, tota aquesta aigua es guarda i igual que tenim doncs, l'índex de percentatge d'aigua en els pantans, doncs també en els estadis de futbol. I tenim un 20%...
1: Sortiran peixos?
0: Bueno, això també, bueno, hi ha el tiburó, no? Exacte. Sí.
2: Bueno, no hi ha, no. Com es diu l'estadi de l'Atlètic de Madrid? No es diu Wanda Metropolitana?
0: No? Sí, Wanda.
2: Wanda no era un pez llamado Wanda?
0: Sí, senyor, era un pez llamado Wanda Metropolitano. Aquesta seria la nova pel·lícula, a més que el Cerezo, que és el president de l'Atlètic, és molt de cinema. Doncs li hem de dir al senyor Cerezo que faci un pez llamado, sí, un pez llamado Wanda Metropolitano que l'han de trobar en un camp de futbol. Doncs escolta, m'agrada la idea, la comprem. La setmana que ve esperem que ja estigui la cosa més seca.
1: Exacte.
0: Bueno, que ja vamos per ahí. Que ja li has entret la medicació al Sergi.
1: I que... Estan los brotes. Los brotes cálidos.
0: Exacte, los brotes cálidos, eh? El veranito de Sant Martín i tot això. Doncs escolta, i sobretot que trobi que l'ha perdut fa un moment. Aloremos. En Marc Gelabert i en Sergi Porcel als Tribuneros. Fins la propera setmana.
1: Oremos, nos vemos.
0: Oremos, va, que ja és fin d'oremos. Oremos todos, oremos.

Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. Onda

0: una setmana més amb moltes ganes de tenir propostes, de dir, escolta, a veure com jo puc complir unes estones que ara em ve de gust una d'aquestes, una de les altres, una de sèries. I aquí ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs això és que encara n'hi ha de sèries, que jo sempre penso, hi haurà un dia que l'Òscar dirà, doncs no n'hi ha més, no n'hi ha més. Però de moment no passa, tu.
1: Això em sembla a mi que el nostre suís mai ho veuran.
0: Mai ho veuran, això, perquè, mare meva, si a més no paren de rodar, de preparar, de fer, de deixar de fer, dic, mare meva, però aquesta gent, però com s'ho fan?
1: I quan acabes una sèrie comences una altra, i quan penses, bueno, la meva llista de visionat a les diverses plataformes és bueno, és il·limitada, perquè acabes una sèrie, arriba una altra.
0: Sí, sí. No, i a mi em fa gràcia quan aquestes obres alguna d'aquestes plataformes i veus de seguida que et posen allò de lo más visto en España o donde sea. I jo dic, però si no n'hi he vist cap d'aquestes, i dic, se m'està...
1: Això no... també passa, perquè a vegades sí. amb el soroll, el run-run, i dius...
0: Que tothom està veient el mateix. Sí, sí, jo ara no em ve de gust aquesta, no, ara no em ve de gust aquesta sèrie. O sigui que, bueno, no tengo el cuerpo para esta sèrie. Doncs això, per sort aquí l'Òscar sempre ens en porta un parellet i així anem tastant de diversitats de, diguem-ne, de gèneres, de públics, de personatges i no anem tan sempre a lo mateix, que és el que molts cops ens porta la immediatès d'allò que s'acaba d'estrenar i fa que tothom estigui parlant del mateix todo a la vez en todas partes. I
1: sí, llavors, perquè mira, ara, que la gent parli del mateix tota l'hora i a totes parts no és cap problema.
0: Sí.
1: Òbviament, tothom pot parlar del que vulgui.
0: Sí, i tant.
1: El problema és quan hi ha massa soroll.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan hi ha massa soroll que dius, hòstia, hi ha tant soroll, hi ha tant també tants spoilers que dius, hòstia,
0: sí.
1: Ara no vull que... Primer lloc, les sèries les has de veure quan et vingui de gust.
0: Que sí,
1: això
0: que sí.
1: Començar.
0: Sí.
1: Si la vols veure al moment de l'estrena, perfecte. Mm. Que la vols veure al cap d'un temps, Netflix dirà que no, però perfecte.
0: Mm-hmm.
1: En aquest sentit, Netflix, ja sabeu, Netflix vol que vegis les sèries el dia que s'estrenen.
0: Sí, sí,
1: si la veus 24 hores després, ja no li interessa Netflix.
0: Pobre de tu. Sí, sí, ja no te junta, que deia el clàssic.
1: De fet, vaig llegir l'altre dia a Lorenzo Mejino que no me recordo quina sèrie de Netflix que s'acaba d'estrenar. Ah, sí, la pel·lícula aquesta del Matt Damon i el Ben Affleck,
0: mm-hmm.
1: The Rip. Bueno, ja sabem que Netflix també produeix des de fa molt de temps també emet pel·lícules,
0: mm-hmm.
1: que moltes d'elles directament ja n'hi passen, com a mínim aquí a Espanya ja n'hi passen per cinemes. Doncs deia el Matt Damon que els guionistes tenien més o menys una ordre no escrita de que havien de repetir 4 o 5 vegades detalls de la trama al llarg de la pel·lícula de la sèrie.
0: Sí, sí.
1: Perquè com que la gent està amb el mòbil, doncs perd l'atenció.
0: Sí, sí, això ja fa temps que l'escolto a més d'una persona. O sigui que si l'escolto més d'un professional és que, vamos, és que és així. És així, que deia el clàssic, eh?
1: I era graciós també perquè això ho llegeixo a no sé quin compte de Twitter i una resposta era, mentre estic llegint aquest missatge,

0: xarxa, estic amb el meu mòbil.
1: Exactament, exactament.
0: L'estic trastejant el mòbil.
1: Dius, de fet, pensava que estava veient una sèrie i estic llegint aquesta declaració, no? Ja vindria
0: a ser una mica així. Avui en dia estem en temps, això, massa sorollosos, per desgràcia, massa soroll, massa... I clar, això també fa perdre una miqueta l'atenció. Però bueno, és qüestió també de nosaltres de veure, posem-nos-hi. És veritat que aquí tenim, hem parlat moltes vegades de sèries per planxar, que les pots veure mentre fas qualsevol altra cosa. Però bueno, les sèries com a mínim es mereixen que les dediquis una certa atenció.
1: Total.
0: Però bueno, no és el tema del que parlarem avui.
1: Vinga, cap a quines sèries anem? Va, dues minissèries.
0: Dues minissèries que tenen en comú, que tenen una vessant històrica i que estan basades en novel·les. Va. Una espanyola, l'altra anglesa, britànica. Comencem per l'espanyola, que és més coneguda, de fet. Perquè es va estrenar el desembre del 25, després d'estar-se com dos anys, pel que sembla, ja tancada en un calaix de televisió, de ràdio i televisió espanyola.
1: Imagina't.
0: De fet, es va estrenar abans a Portugal que aquí a Espanya.
1: Ostres.
0: Sí, sí. Et pots imaginar que el seu creador, o sigui, que és Javier Olivares...
1: Portugal és una hora menys, però una sèrie més, en aquest cas.
0: Una sèrie més.
1: Una sèrie abans
0: que Espanya.
1: Una sèrie abans, que fort. Sí, sí.
0: Doncs el seu creador, que és el Javier Olivares, et podeu imaginar que no estava gaire content. Val a dir que el Javier Olivares li agrada una miqueta la marxa, per dir-ho. Sempre està actiu a les xarxes socials,
1: sí.
0: I sempre està parlant, i sempre està... També és veritat que sempre s'està queixant. A vegades amb raó, i d'altres vegades és una mica rondinaire, una miqueta així... Això, cascarràbies, que diem en castellà. Però bueno, jo també sóc molt cascarràbies en aquest sentit. Bueno. No li puc retreure a l'Olivares, que també ho sigui. I això s'agafa amb l'edat, eh? Això, cascarràbies... O bé, ho ets de molt jove, llavors és un problema, però s'agafa amb l'edat.
1: Ja no va menys, això, ja amb l'edat.
0: No va menys. Això ja dius... És aquestes coses que a mesura que vas complint anys et tornes una mica més cascarràbies. Ja no tens paciència, fas segons quines coses.
1: Sí.
0: Aquesta minissèrie, suposo que dient Televisió Espanyola, dient que es va estrenar el desembre de 2025, basada en una novel·la, podem dir l'autora, que és Pilar Eire, doncs els oients ja saben quina és, i és Ena.
2: ¿Quién es aquella dama tan hermosa?
3: Es la princesa Ina.
4: La reina a la que nadie quiso.
5: Es la hija de la reina del Tijo y nieta de la reina Victoria.
6: Es un gran honor, majestad.
7: Tú entiendes que esto nos puede destruir, ¿no?
8: Porque puede destruirnos.
4: La serie que le hace justicia.
9: Este era en contra del pueblo.
4: Llega la superproducción del año. Ena. Muy pronto, gran estreno en la 1.
1: Bueno, sí. Pues mira, ja s'ha estrenat en la 1, eh? I què tal, això?
0: Bueno, Ina, perquè en realitat el nom del personatge en anglès es pronuncia Ina, sembla que és Ina, la reina Victoria Eugenia, doncs, diguéssim que es va estrenar bastant tard, però bueno, es va estrenar finalment a Televisió Espanyola, a Lo Grande, i desembre a Televisió Espanyola va tirar la casa per la finestra amb aquesta minissèrie, dilluns després de la revuelta la van donar, i després, immediatament després, troben un documental. Per mi ha sigut una d'aquestes sèries que jo posaria també en aquella categoria que vaig crear fa un temps de...
1: Hi ha
0: coses.
1: Té cosetes, eh?
0: Té cosetes, a veure. Cosetes. No em vull posar massa crític perquè l'Olivares, si m'escolta, em tirarà de les orelles.
1: Sí. Mira, ¿lo ves cómo tengo que quejarme de Oscar?
0: Claro, l'Olivares sempre diu que per opiniones, per gustos, colores, i per opiniones, pues la de cada uno. Però la realitat és que, a veure, internos no li agraden les males crítiques.
1: Val. Yeah.
0: En el fons és natural, a ningú li agrada.
1: Correcte.
0: Li agrada la mala crítica d'un producte que ha creat.
1: Sí, sí. Home, que li has posat carinyo, amor, hores de la teva vida i dedicació.
0: Esforç i sobretot molt treball, és clar, és normal. Però bueno, tu quan veus la sèrie hi ha coses que et grinyolen. Perquè a més és això, a veure, és una sèrie que està basada en una novel·la. La qual cosa, rigorositat històrica, la que li vulguem donar a la novel·la. A veure, una sèrie... d'entrada, una sèrie històrica, i això ho hem parlat moltes vegades en aquesta secció, una sèrie històrica no és un documental. És ficció. Ficció basada en la realitat. La realitat històrica, això d'entrada. Doncs hi ha sèries que estan basades en fets històrics i, a més, hi ha sèries que estan basades en novel·les, en la qual cosa, diguéssim, que és rizar una mica més el rizo, en la qual tampoc ens hem de posar massa, diguéssim, com diria jo,
1: exquisits a l'hora.
0: Exigents. Ara bé, una cosa és que tu no et posis exigent i una altra cosa és que quan et venguin la sèrie perquè te l'estan venent, t'estan dient que és rigorositat històrica. Home, Si ens posem ja en, en aquestes tessitures parlant d'una sèrie que es basa en una novel·la, i una novel·la

0: sempre es prendrà moltes llicències històriques. Home, la rigorositat històrica potser no és l'element cabdal. Perquè una sèrie de ficció el que ha de fer sobretot és entretenir. I ha d'explicar una història. A veure, és veritat que la vida de Victoria Eugènia de Battenberg, que va viure 80 anys, 80-81 anys, si no m'equivoco, home, és difícil que en 6 capítols ho puguis explicar tot. Això de l'entrada. Llavors, això també, més o més, condiciona una miqueta el ritme en el qual la sèrie està plantejada. Després, hi ha detalls que potser, clar, quan no pots explicar-ho tot, o bé et centres en certs períodes, que la sèrie en realitat ho fa, però que també passa una mica correcuita. En la qual cosa, al final, tens la sensació de que tot passa massa de pressa. Ja t'ho dic, eh? Si l'Olivaris m'escolta, segurament dirà... Però bueno...
1: No, no, i que, a veure, al final, possiblement, i això passa molt amb les produccions, igual tens més metratge, igual primer tenies pensat fer no sé quants capítols, després t'ho retallen per no sé què, i llavors, bonament, doncs li vas agafant il·lusió a com ho vas fent, però que si et haguessin a vegades deixat fer, doncs a lo millor algunes d'aquestes coses que acaben passant no haguessin passat, perquè mereixen molt, amb tot això.
0: Clar, és impossible que li puguis dedicar el mateix grau de profunditat a segons quins personatges.
1: Està clar.
0: Òbviament, tu poses el foc a l'enfocament en el personatge protagonista, que és Victoria Eugènia, l'actriu, que és una actriu anglo-canària, ho fa molt bé, la Kimberly Tell, em sembla que es diu. Kimberly segur, Tell, ara tinc dubtes, però bueno, que parla molt bé castellà, és a dir, ella ha de crear aquest accent una miqueta britànic, que en realitat ella no té. De fet, la cançó inicial la canta ella. És una cançó també peculiar. Doncs clar, ella ho fa molt, molt bé. El problema potser és la resta.
1: Val.
0: Per començar, a mi l'actor, que és molt bon actor, que és el Joan Amorgós, com a Alfons XIII, doncs a mi no em convenç, no me'l crec. Potser perquè Alfons XIII és una persona que tots tenim al cap. I llavors, quan trobes un actor que potser és massa jove, o potser no li agafa d'una... No sé si massa jove és la, diguéssim, la crítica. Potser no, perquè l'actor, òbviament, quan el personatge té la mateixa edat, en aquest sentit. Però, clar, no li agafes de crear. A més, és un personatge molt complex, Alfons XIII, i la sèrie s'acaba centrant en segons quines coses. Les seves infidelitats, sobretot... Però, en canvi, per exemple, una de les coses que recorden d'Alfons XIII, i aquí vam parlar amb el Javier Moreno Luzón quan va publicar la biografia, la magnífica biografia sobre Alfons XIII de Galàcia Gutenberg, ja fa com 3 anys, 2-3 anys. Clar, és un personatge que, a veure, en una monarquia parlamentària el rei regna, no governa, però Alfons XIII volia governar. Volia decidir. I clar, això dona el seu regnat, a partir de la seva majoria d'edat, a 1902 fins al 1931, ell sempre volia ficar cullerada. I això, clar, al final la sèrie com ho planteja? Doncs segons amb quins personatges, se centra, per exemple, el personatge del comte de Romanones, però clar, no va ser l'únic primer ministre que va tenir Alfons XIII. O sigui, Antoni Maura, que també va ser un primer ministre, i durant unes quantes etapes, apareix a la sèrie en un capítol de passada. Altres primers ministres ni es mencionen, òbviament. Tot el que té a veure amb la guerra d'Àfrica, amb el Marroc, el protectorat, doncs se centra potser en un capítol, que és el capítol quart, mentre que sabem que el rei va estar ficant cullerada molt abans, és a dir, pràcticament tot el seu regnat va estar ficant cullerada sobretot perquè tenia també interessos econòmics i sobretot perquè volia convertir el Marroc, el protectorat del Marroc, diguéssim, en allò que s'havia perdut a Cuba. És a dir, la sèrie està més o menys com a biografia novel·lada del personatge de Victoria Eugènia, està ben plantejada. La resta ja no em convenç tant. Té detalls com, per exemple, la mare del rei era austríaca, la Maria Cristina de Habsburgo-Lorena era austríaca. Clar, han posat a la Elvira Mínguez, que és una grandíssima actriu, perquè ho és. És que tots els actors de la sèrie són molt bons. Si no, podem criticar els actors que apareixen a la sèrie. Són boníssims. El problema és que el personatge de Maria Cristina, la mare del rei, és austríaca. I encara que visqués una llarguíssima etapa, pràcticament més de la meitat de la seva vida aquí a Espanya, inevitablement, un personatge que és de fora hauria de tenir un cert accent al seu castellà. En canvi, Elvira Mínguez parla castellano de Madrid. Perfecte. O, per exemple, Luisa Gavassa és una altra gran actriu que fa molt breument el paper de la madrina d'Ina, de l'exemperadriu de França, Victòria de

0: Montijo, ay, perdón, Eugenia de Montijo, clar, és una senyora espanyola, però és d'esperar que durant els seus, les seves dècades com a emperadriu a França i la seva vida a l'estranger, el seu castellà es tanyís també d'un cert accent. Clar, quan tu, diguéssim, per dir-ho de manera col·loquial, quan tu alardees de rigorositat històrica, et poden agafar en aquests detalls.
1: Però aquí a vegades, pot ser, vull dir, simplement plantejo hipòtesis, també pot ser que a vegades qui porti la premsa de la sèrie o de la comunicació, doncs potser vulgui potenciar certes coses, és dit d'una altra manera.
0: És evident,
1: qui porta el màrqueting, qui porta el màrqueting no és la visió real de...
0: Sí, però l'Olivares a xarxes socials ha parlat moltíssim de la sèrie. Okay. O sigui que no és que s'estigués callat, ha parlat moltíssim de rigor històric
1: i clar,
0: entenc. Hi ha molts detalls al llarg de la sèrie, per exemple, el Mariano Peña, Mauricio Colmenero de Aida. Mariano Peña és un grandíssim actor, sobretot de teatre. Sí. Mariano Peña no és només Mauricio Colmenero. Ha fet grans papers, és un gran actor. L'han posat com a Miguel Primo de Rivera, el dictador, i des del meu punt de vista, les escenes en què apareix cau en la caricatura. Clar, és un personatge que és sobretot el capítol 4 i principis del capítol 5è. Clar, la dictadura de Primo de Rivera són 7 anys. I al final el que han escollit és el que més caricaturetja el personatge, perquè podries haver agafat més coses que ajudin a construir el personatge, perquè ja sabem que tot el que diu i el que fa Primo de Rivera a la sèrie, el personatge és històric, sí, però acaba la caricatura. I clar, home, si ens posem en pla rigorositat històrica, hauríem també de tenir una certa equanimitat amb els personatges, ja com es tracten. Sí, es pot tractar d'Alfons XIII de putero, que ho era. Es pot tractar d'Alfons XIII d'infidel, però també tenia el seu caràcter amable. I això la sèrie, i amorós, sobretot en els primers anys del matrimoni amb Ina. Això planteja la sèrie. Però al final, també, Alfons XIII s'acaba convertint en una caricatura. Acaba sent el mateix. O sigui, acaba sent tot un deixado de defectos. I clar, si ens posem en plan rigorositat històrica, si alardeamos de rigorositat històrica, pues home, no, quan els historiadors remuguen, pues no t'ho prenguis malament.
1: Ja t'entenc.
0: El problema és que diu que no, que tothom té opinió, però quan un historiador, sí, quan Javier Moreno Luzón escriu un article al País parlant de la sèrie i parlant dels seus dèficits com a producte històric, doncs Javier Olivares es cabreja. És per dir-li, home, no dius tu que para gustos colores, pues, a més que estàs tu parlant de contingut històric, constantment estàs parlant que aquesta sèrie és fidel, rigorosament històrica en tots els detalls. Vale. Serà rigorosament històrica en tota la successió d'escenes. Però que tu, a més, has escollit el que vols parlar, has escollit segons quines escenes, i òbviament has eliminat altres, que a veure, això com a creador i el teu equip de guionistes poden fer el que vulguin. Ara bé, després t'es poses a la crítica. I quan t'es poses a la crítica, doncs no et cabregis.
1: Sí, sí.
0: Llavors, per mi, el visionat d'Ina ha sigut incòmode. Perquè jo em vaig mossegar gairebé... Només vaig dir un parell de cosetes a xarxes socials. I em vaig mossegar la llengua perquè sabia que, com l'Olivari s'enteri, bueno, em caurà damunt... I em va caure, alguna cosa indirectament em va caure. És a dir, és aquestes coses. Els crítics... Tenim que tenir llibertat.
1: I
0: quan una cosa no és tan bona, també dir-ho. I que no se'ns tirin, que no es posin a los pies de los caballos.
1: Sí,
0: perquè tu alardees de rigorositat històrica, hi ha detalls, i hem mencionat un parell, però hi ha més coses. Òbviament, la sèrie també té grans encerts, retractant segons quins aspectes de la biografia d'Ina, per exemple, la seva figura com a capdavantera de la Creu Roja a la dècada dels 10 i durant la Primera Guerra Mundial, o el mateix paper d'Alfons XIII com a creant una oficina per buscar desapareguts de la Primera Guerra Mundial. És a dir, que va estar a punt de guanyar el Premi Nobel. I això també la sèrie potencia. Molt bé. Això està molt bé. Perfecte, genial. Però quan es tracten altres detalls i hi ha crítiques, no te les prenguis tan malament.
1: Doncs,
0: això, en castellà se sol dir tenir un poc de cintura.
1: Sí. Bueno,
0: de vegades, i de vegades...
1: O mirar cap a un altre cantó, no? A vegades
0: sí, també. No, o potser no entrar al trapo de todo, tant de partir un castellà.
1: Sí.
0: És a dir, llavors, clar, veure aquesta sèrie per mi ha sigut incòmode. No l'he acabat de gaudir perquè jo a mi hi havia coses que grinyolaven. I arrugava jo davant de la sèrie i pensava jo, a veure, Òscar, és una sèrie. Sempre hi ha coses que et grinyolen perquè són

0: un fotimer de primers ministres o de presidents del govern, que és l'etiqueta aquí a Espanya, home, podries haver tingut més encertat que sortissin altres personatges al respecte. La cosa és una sèrie que, a més, tot el soroll que l'ha envoltat, tota la crítica setmanal, el soroll a xarxes socials ha sigut esfereïdor moltes vegades, tot era molt, molt incòmode. És a dir, que és una sèrie que ja va arribar en polèmica, va arribar tard i ha generat molta polèmica. I potser no calia generar tanta polèmica. Perquè és una sèrie que no està malament, però bueno, que té cosetes. Ara bé, com a producte de ficció, la pots gaudir. Ara bé, que després no ens posem l'etiqueta d'historiador quan ens convé i ens la traiem quan no convé.
1: Doncs aquesta és la visió de l'Òscar, que la necessitem perquè ens ajuda a contextualitzar. Ens dona temps a fer la següent?
0: Sí, perquè l'altre cas és un cas contrari, molt breu. Una minissèrie britànica que es va estrenar al febrer del 25, també basa en una novel·la i amb un personatge molt conegut com és Jane Austen, del qual l'any passat es va celebrar els 250 anys del seu naixement. Aquesta minissèrie és Miss Austen. Where are you going, Mom? I have urgent business to attend to at Kimbury. There are certain items there that belong here. Cassandra, we weren't expecting you. May I introduce Cassandra Austen? Austen, are you perhaps some relation to Miss Jane Austen? She was my sister. Everything one needs to know about Jane Austen is found within the pages of her novels. You know that is most certainly not true. There's sure to be letters that will cast up all manner of treasure. My dearest Eliza.
1: Carai, només per l'ambientació i escoltar aquest anglès tan meravellós ja la veuria jo.
0: No vull fer comparacions odioses amb la sèrie del Javier Olivares perquè no, no són comparables. Ara bé, tu trobes aquí una minissèrie que també està basada en una novel·la que també es pren les seves llicències, però són bastant subtils. A veure, en aquest sentit, no podem comparar-nos amb la producció britànica en aquest sentit. I la producció que té la BBC. Si tant de bo Radio Televisió Espanyola pogués comparar-se amb tota la producció que té la BBC. Però la BBC, que també té les seves cagades, com per exemple, de vegades, una excessiva inclusió racial en els actors que participen en les seves sèries. De vegades pots trobar això, actors negres que interpreten primers ministres. I dius, home, què és això? Però bueno, més enllà d'això, Miss Austen, per exemple, és un exemple de com es pot fer una molt bona adaptació d'una sèrie, d'una novel·la, partint de les llicències que es prendrà la novel·la i que es pot fer d'una manera equànime i sense potser tant de soroll. De fet, és possible que molts oients ni coneguin aquesta minissèrie, que suposo que no sé si encara està a Movistar Plus, fins fa uns quants mesos hi era, una sèrie deliciosa que et pot interessar més o menys Jane Austen i les seves novel·les, però per conèixer tot el que l'envolta a ella i a la seva família, perquè aquesta minissèrie parteix de que quan va morir Jane Austen, la seva germana, al cap d'un temps, va cremar totes les cartes que havia escrit Jane Austen.
1: Sí, sí, perquè d'aquí escoltàvem com que, si voleu saber coses d'ella, els seus llibres i ja està, no?
0: Clar, la seva germana, per motius determinats, que la sèrie més o menys també fabula, doncs va decidir cremar gairebé totes les cartes. Per què? Perquè, segons la sèrie, parlaven en darrera instància també d'ella mateixa, d'aquesta germana, de la Cassandra, Cassandra Austen. Llavors, a partir d'aquestes cartes i dels flashbacks que es poden establir dels records i d'aquestes cartes, es planteja més o menys una certa biografia de Jane Austen i també una mena de biografia intel·lectual del seu període i del seu entorn. Llavors, en 4 episodis, que no necessita més, la sèrie, amb molta subtilesa, planteja idees molt interessants i sense fer soroll. I clar, en aquest sentit és odiosa la comparació amb la sèrie d'Olivades, però clar, jo com recordo veure Jane Austen, jo la veia amb ganes, veia aquesta sèrie. Per què? Òbviament també perquè aquí no hi ha, potser a Anglaterra va haver-hi també soroll quan es va estar en aquesta minissèrie, però com que aquí no va arribar-hi, doncs tampoc ho necessitem. Però de tota manera, tu veus quan és una sèrie que està molt ben mesurada, que tots els seus episodis estan molt ben escrits, dirigits i interpretats. No vull dir que la sèrie de l'Olivares no estigui molt ben escrita, molt ben interpretada i amb molt bones, i això també cal destacar-ho, ambientacions i localitzacions en llocs naturals i palaus que hi ha aquí a Espanya. No. La sèrie de l'Olivares d'això té amb escreix. Potser la diferència està en que quan el creador potser és massa protagonista a xarxes socials, doncs la seva sèrie, la seva producció acaba pagant una miqueta.
1: Contaminada una mica d'això.
0: Acaba contaminant una miqueta. I jo tinc la sensació que és el que
1: ja
0: ha passat amb Ina, la reina Victoria Eugènia, mentre que amb sèries aquestes com Miss Austen de la BBC,

0: I doncs no passa. Per què? Doncs perquè estan fetes d'una altra manera i perquè potser aquí tampoc ens ha arribat el soroll. Però de totes maneres, també són maneres diferents de fer la sèrie. Tant de bo, i això segurament l'Olivares també estaria d'acord, tant de bo que la televisió espanyola tingués el pressupost i l'audàcia de fer tantes produccions com fa la BBC.
1: Totalment, doncs escolta, aquí sempre hi ha ganes de proposar, dir els pros i els contres, els ets i els uts, a poder ser, o els uts i els ets, aquí no tindrem
0: problema. I valorant sobretot això, valorant les virtuts de sèries, i la sèrie del Ina, la reina de Victoria Eugenia, té moltes virtuts.
1: Doncs això és important.
0: Això també ho hem de dir. Sí, doncs sí, això... No es tracta de fer una crítica només d'una banda, no, fer una crítica, però també una crítica completa. I en aquest sentit, la sèrie de l'Olivares té també molts encerts. El resultat final no ha sigut tant.
1: Val. Doncs això és el que comentem, i l'agraïm com sempre a l'Òscar que les vegi per nosaltres. Jo és que no tinc temps i així jo no puc recomanar res més que escoltar a l'Òscar, al Pablo i a tot el Dani Martín, a tota la gent que ens comenta coses, perquè així una mica doncs sabem una miqueta de tot, que és el que ens agrada. Òscar, una abraçada i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Aquests dies ja se sap, amb els encostipats, les grips, el fred, el vent, la pluja... No, ja em recuperaré quan surti el sol, així... No surt el sol, així que tenim a la Selene Corba encara una mica afectadeta de la veu i han dit, no et preocupis, que tenim tant de material que ens vas portant totes les setmanes que escoltarem algunes de les recomanacions que ens has fet, perquè, a veure, entre nosaltres... Són noms tan complicats, tot això que ens diu la villana, que el no sé què, el Fuji Xing, que molts cops se m'escapa. Així que ja em va bé que em tornin a explicar algunes de les coses perquè així em quedo amb els noms. Així que escoltem alguna de les recomanacions que ens ha fet la Selene, mentre desitgem que s'acabi de cuidar, de recuperar, i així ens seguim acompanyant i entretenint els uns als altres fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Va, vinga, una mica de manga.

0: I si hi ha una cosa que ens agrada aquí a Nits de Ràdio és aprendre moltíssim, deixar-nos portar per la gent que en sap de tots els temes, que en sap d'economia, que en sap de ciència, que en sap de política o que en sap de tantes i tantes coses, de sèries, de pel·lícules i també del món del manga, del món de l'anime, i això ho fem sempre amb Selene Corp, clar que sí, home!
1: Moltes gràcies!
0: Vamos! Quina il·lusió! Escolta, que estem necessitats de que ens donis la teva guia, ja la guia de l'autopista Galàctico i després ja la guia Selene Corp de què hem
2: no
0: de
2: veure. No pateixis, perquè sí que han sortit moltes novetats,
0: sí?
2: Però tampoc no ha esclatat grans coses editorials.
0: Val.
2: Un altre dia parlarem de moltes novetats.
0: Perfecte.
2: Però parlarem de coses que tornen. Ja vam apuntar tendències de els retorns d'aquelles coses que s'havien publicat o que havien estat tendències 80s, 90 i que ara tornaven o en format de DVD a través de Jono Media o Selecta Vision i o tornant a través de mangas republicats, ja fossin amb aquells tacobons, els tomos aquests especials més gruixuts, o amb tomos normals. Bueno, la setmana aquesta de l'amor de febrer,
0: sí,
2: es posa a prevenda una sèrie que ho va petar, però ho va petar molt fort. Entre els anys 2002 i 2006 es va publicar aquí a Espanya. El Japó ho feia a final de ho feia a finals dels 90, principis dels 2000, que es deia Karekano, que venia a ser les coses d'ell i les coses d'ella.
0: Val.
2: I va ser una sèrie que va tenir molts tomos, en aquell moment la va editar Glenat, i també van fer l'animació.

0: informació. Doncs Selecta Vision aquesta setmana de l'amor ha posat a la preventa els primers DVDs per poder aconseguir-lo. Per tothom qui no hagi vist Karekano, ara us posaré una mica en context,
1: sí,
0: us la recomano moltíssim, perquè és una sèrie molt divertida.
1: Val.
0: És una sèrie d'institut,
1: sí,
0: en la que el noi, el Yukino Miyazawa, sempre ha volgut ser el número 1 i que tots l'adoressin. Val. És la seva obsessió.
1: Val.
0: Ell vol ser el número 1 de l'escola, el més gentil, el més agradable, però un dia es topa amb l'Arima Sochiru.
1: Sí. És una noia amb els ulls molt grans, oi, aquesta? Veig, em sembla.
0: Sí, sí. M'he confós. La Yukino. Avui estic una mica, saps allò?
1: Sí, no, escolta, ja fas prou encertant els noms, que a mi tots a mi se m'ajunten tots aquests noms, vull dir.
0: Després d'haver dit els noms he dit, no, la Yukino és la noia.
1: Val.
0: La Yukino Miyazawa és ella, saps? I sempre ha volgut ser la número una. I llavors un dia arriba l'Arima Sochiru, i ella el veu com el seu rival, com la seva
1: Val.
0: Competència a vèncer. Llavors, ella és perfecta. O sigui, quan està a l'escola és perfecta i sempre el vol, d'alguna manera, aturar, que no sigui millor que ella, saps? Fent-li com trastadetes, però quedant bé, perquè clar, ja és més perfecció.
1: Sí, sí, sí, però, clar, canvi, clar, clar.
0: Quan arriba a casa es treu aquesta façana de mi simpatia d'estrella de l'escola i és una persona burra de nassos, consentida, insuportable. I llavors ella no és l'única que té un comportament o un caràcter a l'escola d'una manera i que quan arriba a casa és d'una altra manera.
1: Fixa't.
0: L'Arima també li passa això.
1: Ostres.
0: Llavors, a partir d'aquí, en aquest afant de ser número 1, la Yukino declara que l'Arima és el seu arxienemic. Però llavors li agafa el contracor, sí, perquè l'altre li diu que s'ha enamorat d'ella.
1: Oi, va. O sigui,
0: i a partir d'aquí, què passarà?
1: Aquest nèmesis, no, que li ha sortit, és el seu, sí, nèmesis, però...
0: O sigui,
1: uf.
0: Clar, ella ha de ser perfecta de quedar bé davant de tothom, acceptarà sortir amb ell només per quedar bé davant dels altres i està després molt... li farà la vida impossible. És una de les sèries més divertides que gaudireu, perquè a més l'animació és, ja us dic, molt anys, finals dels 90, principis dels 2000. Tots els personatges secundaris també completen l'elenc d'una manera... bestial, i Karekano és una de les que us hauríeu de fer amb ella, tant si podeu encara recuperar els còmics que es van publicar en el seu moment. Ja sabeu que sempre us recomano botigues de segona mà, com Freaks, que encara tenen col·leccions, us poden aconseguir col·leccions, també teniu, sabeu, segona mà per internet, però a vegades si aneu a aquestes botigues o aneu al Mercat de Sant Antoni tenen les col·leccions completes i us poden sortir una mica més econòmiques. I per coses noves i que s'estan publicant també, estem de, el que dèiem, no?, els revivals. Després d'anys i panys de patir, de demanar-ho i de desitjar, perquè això no havia passat mai, i és que Espanya era potser l'únic país,
1: sí,
0: que mai s'havia publicat Sailor Moon en DVD o en...
1: Fixa't.
0: O en Blu-ray.
1: Això que ara... mundialment deu ser de les més populars o de les més conegudes, no?
0: Sí, sí. A nivell d'animació fantàstica de noies és de lo més.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Selecta Vision, a partir del desembre, va començar a publicar, em penso que és bimensualment, els DVDs. Aleshores, els pots encarregar de manera que puguis tenir-los tots i et regalen un cofre, o els pots comprar per separat i anar fent-los un amunt i tindràs la sèrie completa de Sailor Moon, que això és una de les coses que totes les fans que som i tots els fans que hi ha, és una de les coses més esperades. Penseu que Selecta ens ha portat també Inuyasha, ens ha portat moltes coses que ho estàvem esperant des de feia molt de temps, però Sailor Moon ha estat una de les sèries, Sailor Moon ja sabeu què és, aquestes guerreres que han tingut un passat, reneixen a la Terra, tornen a trobar els seus poders i a partir d'aquí protegeixen la princesa de la Lluna i comencen també a ser a l'amor i les coses. La sèrie és molt divertida, perquè és una sèrie molt dels 90. La sèrie dels 90 difereix de la Crystal, que és la que van fer pel seu 30è aniversari, en què la Crystal volia ser igual que el manga, molt més seriosa, i en canvi aquí tens capítols allò per omplir moltíssim, però són capítols molt divertits i que la van fer molt icònica.
1: També amb un dibuix molt característic. A mi és que m'ha cridat molt l'atenció, el tipus de traç i de color, de com es coloreja fins i tot les portades del Karekano, m'ha sorprès molt.
0: Karekano té un dibuix molt característic.
1: És que sí, és força reconeixible.
0: I té un humor... entre cínic i burro.
1: Sí, que sempre hi ha un moment en què et ve de gust.
0: Molt
1: no?
0: Pèrfid. O sigui, n'hi ha un moment, n'hi ha moments, jo recordo estar llegint el manga en el seu moment, i és d'aquells mangas que sempre recupero i s'han quedat en la meva prestatgeria. Alguns passen i marxen, saps allò, els dono.
1: Sí.
0: Però hi ha alguns que es queden perquè tenen un guió i tenen una història tan bona que val la pena. I aquest té un guió que no és el que sembla sempre i val...
1: està interessant.
0: Val la pena invertir en això.
1: Molt bé, doncs van tornar Sailor Moon, tornes Karekano, Sailor Moon i què més torna? A veure.
0: Penseu que, clar, estem parlant de... Hòstia, DVDs, no?
1: Sí. Una mica... que no, el problema és molt bé el DVD i ara no el poso, saps què vull dir? Perquè...
0: Exacte, però segueix passant que aquest tipus de sèries són molt efímeres i que pel col·leccionista d'animació o, per exemple, d'algunes pel·lícules japoneses o asiàtiques que es volen tenir, no hi ha un lloc on les puguis tenir sempre o no les pots comprar online. És a dir, si tu poguessis, més enllà de poder tenir... Tampoc les edicions estan bé, però no són les grans meravelles que s'han fet en altres països. Aleshores, no hi ha la possibilitat de comprar-les en línia i tenir-les per sempre descarregades al teu d'això, tota la sèrie. Aleshores, això és una de les coses que jo crec que falta arribar a l'animació.
1: Sí.
0: I crec que d'alguna manera s'aprofiten una mica les productores, a les que agraïm molt que portin tot el que són les sèries, però crec que com a mínim al comprar el format físic t'haurien de donar un accés digital, que suposo ja va directament en que en els països d'origen segueix venent molt el DVD.
1: Fixa't, és que et anava a dir això, perquè clar, el fet de que una novetat o una recuperació arribi en DVD quasi sembla dels 90 o quasi sembla dels 2000, no?
0: I pensa que allà continua sent així, perquè ara, per exemple, ha sortit a la venda, que va sortir al juny, l'última pel·lícula de Sailor Moon, que adaptaria l'últim arc de les Sailor Stars, que aquí l'hem tingut que veure pirata gràcies als amics sud-americans que de seguida l'han pujada i l'hem pogut veure amb subtítols del japonès perquè la veritat és que només s'ha distribuït al Japó amb una edició preciosa amb DVD però no hi ha data de distribució d'aquesta pel·lícula, que és una de les més esperades enlloc. Fixa't que per llicenciar aquí Sailor Moon, pues estem parlant de que han passat 30 anys.
1: Sí, és que quan ho has comentat, de seguida em venia al cap això, no? Quines dificultats podia haver, quines complicacions podia haver pel fet de que ningú s'arrisqués, no? De dir, doncs vinga, va, escolta, en sèrio, com pot ser que... Va, doncs em llenço
0: jo,
1: no?
0: No crec que fos arriscat, sinó senzillament que... o no era llicenciable o els preus de llicència eren molt cars.
1: Val, desorbitats, clar.
0: Pel tipus de mercat, perquè s'havia llicenciat a llocs com Alemanya, s'havia llicenciat a Itàlia...
1: Clar, ja t'entenc, ja t'entenc. Doncs és possible que, com que ja tingués molta tirada, doncs, per dir-ho d'alguna manera, sí. No? Si a tots els països ho posaven, jo què sé, m'ho invento, a 1.000, no? De posar una quantitat sí, qualsevol, sí. Clar, aquí a Espanya, perquè funcionés, ho haurien de fer 60, per dir alguna cosa. Però clar, diuen, no, és que no els podem deixar 60 perquè se'm queixarà

0: els d'Alemanya, els d'Itàlia, que els hi ha venut a 1.000, no?
1: Bueno, el gran problema és que el doblatge, per exemple, d'Espanya no és el mateix que el de Sud-amèrica.
0: Clar, clar.
1: I aleshores, això és una de les coses que jo crec que ha fet que dins de la comunitat hispànica hi hagin hagut molts endarreriments en arribar a coses, perquè al final haurien de poder arribar també les coses senzillament amb japonès i amb subtítols. Si vols saber com vaig tenir jo tots els arts de Sailor Moon al principi, va ser els primers salons del manga, si rememorem una mica,
0: sí.
1: Van moltes botigues franceses, belgues,
0: fixa't,
1: i fins i tot alguna italiana. I llavors el que et portaven eren DVDs, ja t'ho dic jo, edicions pirates, però amb unes portades molt xules, i gràcies a això tenies coses que aquí era impossible trobar.
0: Imagina't.
1: Llavors tenies els subtítols en anglès i era així com tenies les coses.
0: Però clar, les ganes de poder-ho tenir, doncs clar, era l'única manera d'aconseguir-ho.
1: Com, com tenien, per exemple, la pel·lícula d'Utena? De la mateixa manera. Ara, els mateixos que han llicenciat Karekano, Jonu Media és... espera, és que sempre em confon. Sí, Jonu Media, per fi, aquest 2024, també trauran la pel·lícula i la sèrie d'Utena, que encara no l'han llançat tampoc en tomo físic, s'han endarrerit i s'han endarrerit una altra sèrie que va triomfar als 90 per la seva modernitat, per la seva transgressió amb tot el que hi havia. Hi havia incest, hi havia parelles homosexuals a dojo, hi havia, bueno, és que hi havia de tot allà. Hi havia molta complicació de la vida i era fantàstica. I una música que encara ho era més.
0: M'encanta, m'encanta. Hi havia molta complicació de la vida, m'ha encantat.
1: Sí, i això de la gent que ara de Juego de Tronos diu, oi, el que passa aquí, mira aquests dos germans, dius, això, perdona, ho tenen això, en 24 capítols tenia això i molt més. Aquella dona, la PM, de quanta maldat hi ha en este món, estava tota resumida a ho tenen i més, saps? Però a més, amb una resolució d'estudi Vipapas, que és el que era responsable de la sèrie i del manga, perquè a més hi havia molta diferenciació entre la sèrie, el manga i la pel·lícula, fantàstica. O sigui, l'argument i tot el dibuix i tot plegat va ser una... L'idea de la noia revolucionària, ho té la noia revolucionària, i de fet ho va ser. Per tant, aquest 2024 sembla que ve carregat de moltes coses bones. Llavors, no voldria... Ja parlarem també d'altres coses, sí, que arriben, però ja saps que sempre m'agrada recomanar-vos una cosa del Webtoon, que sí, és una d'aquestes coses que sense subscriure't pots anar descarregant cada dia un capítol i te'l pots llegir. Si te'l vols subscriure a ells, pots llegir-te els capítols. Sabem que han estrenat Sweet Home 2 fa ara poc, que també està basat en un Webtoon, i us el recomano molt, el Webtoon, que és aquell que, de fet, la tercera part està rodada conjuntament amb la segona, i és d'aquells que les persones de cop i volta a Corea comencen a mutar amb monstres estranys.
0: Xagai.
1: I només algun té la capacitat de poder com controlar
0: les seves transformacions
1: i no anar contra els pocs humans que han quedat.
0: Ostres.
1: Llavors, tot això és un webtoon que podeu trobar a l'aplicació, que us la recomano moltíssim. La teniu en castellà, però baixeu-vos l'anglesa. És molt fàcil, té molt més contingut, Sweet Home. I el webtoon que us vinc a recomanar, sobretot, que el teniu a Rakuten Viki, que el van estrenar a principis d'any, és... espera, que no t'ho vull dir malament, que sí, és A Good Day to Be a Dog.
0: Val.
1: Un bon dia per ser un gos.
0: Fantàstic.
1: Vale? Penseu que el noi protagonista és dels més atractius que hi ha.

0: Val.
1: Que és el Cha Eun-woo, és un dels que totes li van al darrere en aquests moments, d'aquests que li diuen hot coreans.
0: Sí.
1: I el webtoon és molt simpàtic, hi ha forces diferències amb la sèrie, però tu imagina't la història d'una família que en el passat, no se sap per què, però va ser un nen veient, va ser condemnada a que quan coneguessin una persona d'altre sexe que els agradés,
0: sí,
1: i els donessin un petó, es convertirien en un gos.
0: Ostres!
1: Cada nit es transformarien en un gos fins a la matinada següent. Si aquella persona que els havia donat un petó no els hi donava un altre petó en el temps que transcorria 30 dies,
0: sí,
1: d'amor,
0: es quedaria gos,
1: com un gos. Exacte.
0: Hosti, una vida perra,
1: que diuen. A partir d'aquí, imagina't dos professors que no tenen empatia, que s'odien, surten una nit a veure, ella es confon del noi que li vol donar el petó,
0: ai.
1: I es converteix en un lindo perrito. Hosti. Molt petitet i molt bonic.
0: Hosti.
1: I llavors aquí comencen tots els embolics, una història secundària també de traïció i que va cap a l'era antiga i que ens desvela del perquè de la maledicció, que ja us dic que és diferent del webtoon.
0: Uh-huh.
1: Per tant, val la pena llegir també el còmic en línia coreà,
0: uh-huh,
1: que és menys dramàtic,
0: uh-huh,
1: és una altra cosa més simpàtica.
0: Doncs...
1: Però les actuacions estan molt bé i enganxa des del primer moment.
0: Fantàstic, em sembla divertit, curiós i que pot donar molt de joc. Doncs bé, aquestes són les tendències que ens ha dit que torna la Selena Corp i la recomanació de la setmana. T'escoltem ben aviat i ens dius ja aquestes novetats. Una forta abraçada i fins la propera.
1: Ja, fins la propera, guapos.

Una vida i una cançó. El 26 de setembre del 1926 naixia com a Julie Peck a Santa Rosa, Califòrnia, Julie London, filla única de Jack i Josephine Peck, un duet de cantants i ballarins de vodevil que tenien el seu propi programa de ràdio. La seva infantesa va estar immersa en la música. Als 3 anys ja debutava cantant en el programa familiar.

La família, però, es va traslladar a San Bernardino quan ella tenia 3 anys i als 14 van anar a Hollywood. La seva mare, admiradora de Billie Holiday, la va introduir en el món del jazz i del blues des de ben petita. Era una habitual cantant al cor de l'església i en els programes de ràdio dels seus pares. Ja mostrava una veu que, segons la seva mare, era molt íntima i sensual. Va estudiar al Hollywood Professional School, on va conèixer futurs actors, però va deixar els estudis als 15 anys per treballar com a censurista en una botiga de roba masculina a Hollywood Boulevard. Allà, mentre treballava, va ser descoberta per l'agent de talents Sue Carroll, la dona de l'actor Alan Ladd, que la va animar a provar sort al cinema. Una història curiosa, en aquella botiga, Julie va ser fotografiada per Henry Waxman per Esquire, i aquelles

fotos la van convertir en una pin-up girl durant la Segona Guerra Mundial. Va començar amb petits papers en pel·lícules de sèrie B, com Nabonga, el 1944, i The Red House, el 47. Però la seva carrera d'actriu no va incloure cant fins molt més tard. Va créixer en un entorn artístic, però també dur. La família era itinerant, i Julie va aprendre a ser independent des de ben jove.

La vida personal de Julie London va estar marcada per relacions intenses i familiars. El 1947 es va casar amb l'actor Jack Webb de la sèrie Dragnet, amb qui va tenir dues filles, Stacy, el 1940, i Lisa, el 1948. El matrimoni va durar fins al 1954, quan es van divorciar. Després del divorci, Julie va entrar en una fase de baixa autoestima. Però llavors va conèixer en Bobby Troup, un músic de jazz i compositor de Route 66. Es van casar el 1959 i van tenir una filla, la Kelly, que va morir el 2002, i dos fills bessons, en Jody, mort el 2010, i en Reese. La Julie també va ser madrastra de les filles d'en Bobby d'un matrimoni anterior. Una història que mostra el seu costat familiar. Malgrat la seva fama, Julie era introvertida i rarament concedia entrevistes. Preferia la vida privada i quan Stacy va morir en un accident de trànsit el 1996, un dia després del seu 70è aniversari, Julie va quedar devastada. Va ser una mare dedicada, però la seva carrera la va obligar a equilibrar la vida familiar amb les gires i els rodatges. Va tenir problemes de salut als 90, incloent un ictus al 1995, i va morir el 18 d'octubre de 2000 a Encino, a Califòrnia, als 74 anys, d'un atac de cor.

A els primers moments musicals de Julie London a nivell professional van ser tardans, tot i que la seva mare l'havia introduït en la música. Julie va començar a cantar professionalment ja als anys 50. El 1951, mentre treballava com a censurista, va ser descoberta per Sue Carroll, que la va animar a provar sort en el cinema. Però la carrera de cantant va començar de veritat el 1955, quan va actuar al Club 881 de Los Angeles, acompanyada pel guitarrista Barney Kessel. El productor Simon Waronker, de Liberty Records, la va veure actuar i li va oferir un contracte. El seu primer àlbum, Julie Is Her Name, és de l'any 55 i incloïa Cry Me a River, una cançó que va vendre 3 milions de còpies i la va fer famosa. Va gravar en total 32 àlbums entre el 1955 i el 1969 amb un estil íntim, sensual, que deia que era només un didalet de veu que utilitzava a prop del micròfon. Va ser nomenada vocalista femenina més popular del 1955, del 56 i del 57 per Billboard.

About the Blues del 57, London by Night el 58 i Your Number Please del 59. Va gravar estàndards de Cole Porter, Rodgers i Hart i va col·laborar amb Bobby Troup, el seu segon marit, que va produir molts dels seus discos. Una anècdota molt significativa és que el 57, la revista Life, va publicar una portada amb ella on deia «La meva veu és molt íntima i automàticament sona sensual». Va actuar en pel·lícules com The Great Man, el 56, Man of the West, el 58, i The Wonderful Country, del 59. Però el 69 va deixar de gravar per centrar-se en la família. El 1972 va tornar a l'actuació amb la sèrie Emergency, on interpretava la infermera Dixie McCall al costat del seu marit Bobby Troup, amb el doctor Joe Earle, i produïda pel seu exmarit Jack Webb. Va ser nominada al Golden Globe el 74 per aquesta sèrie. Va gravar el seu últim disc el 69, però va continuar actuant fins als 80. Va morir el 18 d'octubre del 2000 a Encino, a Califòrnia, als 74 anys, després d'un ictus el 1995 i una salut fràgil. El seu estil era íntim, amb acompanyaments mínims de guitarra i baix, i va influir en artistes com Lana Del Rey o Billie Eilish. Va ser una de les vocalistes més populars dels 50. La seva veu, sensual, va definir el cool jazz vocal. Va deixar un llegat de 32 àlbums i una carrera que va combinar música, cinema i televisió, sempre amb una elegància i una intimitat que la van fer única.

Una cançó. Quan Arthur Hamilton va compondre Cry Me a River, el seu pla era que Ella Fitzgerald la interpretés a la pel·lícula Pete Kelly's Blues del 55, però la cançó va ser eliminada del guió. Al final, qui la va immortalitzar va ser Julie London, una antiga actriu de pel·lícules de jungla que era tan famosa pels seus retrats sensuals a les portades com per la seva veu lenta i seductora. El debut cinematogràfic de la peça va ser a The Girl Can't Help It, del 56, la pel·lícula protagonitzada per Jay Mansfield que celebrava el naixement del rock and roll. Cry Me a River hi apareix com un record del passat jazzy en un film de que mira cap al futur, però això no va impedir que es venguessin milions de còpies i que es convertís en un dels estàndards més versionats de la història. La composició de Hamilton és un blues jazzy que va revitalitzar el gènere del torque song amb algunes novetats. A diferència del clàssic to lamentós, aquí la cantant és desafiadora. Rebutja un home que l'havia deixat amb l'excusa que l'amor és massa vulgar i ara torna suplicant. L'arranjament és minimalista i revolucionari. En lloc de la típica orquestra i piano de les cantants de torque, Julie London només té el contrabaix dret de Ray Leatherwood i la guitarra elèctrica seca i esmolada d'arranjador Barney Kessel. Aquest so despullat va inspirar, entre d'altres, el guitarrista brasiler João Gilberto a desenvolupar el seu enfocament minimalista de samba bossa nova. No.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Entenc que quan estem vivint en el nostre dia a dia molts cops ens falta agafar una mica de perspectiva, perquè vivim molt allò en el dia a dia, no? Estem molt amb totes tot allò que hem de fer, no? Totes aquelles responsabilitats, obligacions, digueu-li fins i tot il·lusions, però ens falta una mica de perspectiva i ens falta una mica de recuperar allò que es diu tant del sentit de la vida, no? Quin és el que... allò que ens dona pau, però que també ens dona un motiu, no?, pel que nosaltres vivim. I aquí hi ha algunes preguntes que ens podríem fer, i n'hi ha una que dona títol a un llibre que teníem moltes ganes de comentar-vos, i és precisament si som efímeros o immortales. I el llibre es diu així, 5 rutes per a trascender la finitud de la vida, i està escrit per l'Arash Ajomandi i la Rosa Rabani. Gràcies als dos per passar pel programa.
1: Hola, què tal?
2: Gràcies, què tal, com esteu?
0: És important que entenguem allò, si estem de pas, no? És a dir, quin és el nostre sentit en aquest pas, no? És a dir, si no som immortals, són moltes les preguntes que ens fem, però al mateix temps, si trobem un motiu per al qual sentir-nos en plenitud, això ja és molt, no?
2: Sí, clar, és que el que tu has començat dient molt bé, que el dia a dia realment és com una voràgine, no?, que ens obliga, que ens força a seguir un ritme de tasques, però que moltes vegades, o gairebé sempre, sí, en el cas de moltíssimes persones, doncs, bueno, es sent un buit, es sent una manca de sentit, es sent falta d'il·lusió, es segueix vivint perquè l'ésser humà, doncs, tenim, no?, aquesta capacitat de resiliència i supervivència, però realment la il·lusió, el propòsit, l'esperança, la motivació, l'alegria, allò que es diu satisfacció amb la vida, el benestar interior, és el que avui en dia, segons tots els paràmetres i estudis, sí, i dades que hi ha de salut mental, està molt deteriorat.
0: Mm. Per tant, si està deteriorat, vol dir que hem, com si diguéssim, donat una prioritat, no?, aquest curtplacisme, podríem dir-ne, no?, i hem oblidat una mica allò que donaria sentit, no? És a dir, clar, molts cops jo sempre comparo la vida, ara és Rosa, amb el que seria una, com si fos una pel·lícula, no? Tenim una visió tan pel·liculera, si em permeteu, no?, de 90 minuts, de 120 minuts, ara duren més les pel·lícules, però bueno, en general 90, 100, 120 minuts, no? I que tot té un inici, un nus i un desenllaç, no? Ah, bueno, doncs pues escolta, jo estic a l'inici, encara em queda molt. Estic en el nus, encara em queda molt. No, no sabem quan passarà res, no? Per tant, no tot té una conclusió final. Ah, és que ara he entès en aquella escena per què passava això. No, no va tant així. Llavors, més val que tinguem aquesta plenitud, i vosaltres també parleu en el llibre d'una certa espiritualitat, que ens doni sentit en qualsevol escena de la pel·lícula, no?
1: Clar, aquí la qüestió és que, mira, si realment aquesta plenitud de la que parles, el sentit de la transcendència de la que nosaltres parlem en el llibre, si realment això no fos important, a veure, nosaltres estem vivint, o sigui, les persones que, què sé jo, malgrat totes les dificultats, no?, estem vivint a Europa, les necessitats més bàsiques les tenim cobertes, ja, en principi no hauríem de tenir cap tipus de problema o de neguit o de preocupació o d'ansietat. Per què? Perquè, en principi, si el nostre estat interior està condicionat a aquestes qüestions més de la vida, bueno, pues si les tens cobertes, pues ja estàs bé, ja no et falta de res. Però, clar, la pregunta és, i per què és, i això ens ho trobem als psicòlegs, a les consultes, sí, un dia rere un altre. Clar. Per què hi ha persones que ho tenen tot? Perquè tenen salut, no tenen problemes familiars, no tenen problemes de parella, sí, tenen una bona feina.
0: Quina sort que té, aquesta persona, que tot li va bé.
1: Però és que hi ha moltes d'aquestes persones que acudeixen, pues, amb un malestar profund, sí, interior, que fa que tot el que m'he esforçat tant en construir, pues, no tingui cap sentit, no? Llavors un es pregunta, oiga, i on està el sentit real de la vida que ens pugui aportar aquesta sensació de plenitud i de... Bueno, pues la nostra tesi del llibre és que sovint no ens fem les preguntes importants de la vida, ens les passem per alt, perquè trobar les respostes no és fàcil, requereix reflexió, requereix introspecció, requereix pues, donar toms al cap, però toms útils, toms constructius, no? Per poder cadascú pues, arribar a treballar-nos sí. aquesta immortalitat.
2: Sí, perdona, només una apreciació. Quan has parlat del tema de l'estar present, crec que has dit,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Una de les coses que nosaltres en el llibre diferim molt de moltes propostes i discursos que hi ha molt, diguem-ne, ja implementats sí, a la societat sí. des de fa 2 dècades, és que creiem que el concentrar-se en l'aquí i ara no és la solució al sentit de la vida. Vull dir, si tu et concentres en l'aquí i ara, efectivament, el que faràs és quedar-te atrapat en el curtplacisme. Això, sí. la paraula que es fa servir és curtplacisme.
0: Sí. Sí.
2: El curtplacisme és quan un està en l'aquí i en l'ara. L'aquí i l'ara. Sí. I, a més, en l'aquí i l'ara vol dir que ets bastant irresponsable perquè no estàs plantejant un projecte de futur transcendent en propòsit i tampoc estàs aprenent de les lliçons del passat. Per tant, una cosa és que un ha d'aprendre a través de molts exercicis i tècniques a propiciar-se relaxació mental quan està estressat, autocontrolar-se el flux dels pensaments, això és una cosa, però quan parlem de transformació personal, de trobar sentit profund, de trobar una satisfacció amb la vida que sigui duradora, aquí ja aquestes tècniques no són útils, són insuficients. I per tant, hem d'anar a les arrels, que és el que nosaltres plantegem en el llibre, on plantegem 5 rutes o estratègies pràctiques amb exercicis i basades en el que sap avui en dia la psicologia empírica, els casos que la Rosa durant més d'un quart de segle ha treballat amb la seva consulta, el que sap la filosofia racional, tant occidental com oriental, que és el que ha portat jo, etcètera, etcètera.
0: És que, a més, els capítols, que aneu ficant un exercici al final de cada capítol, que crec que van molt bé per posar-se en una situació concreta, però que ens ajuda a que les preguntes que ens hauríem de fer les visquem realment, no? Per exemple, fets de compartir, no? Situacions límit en què hi ha pocs recursos i els hauríem de compartir, totes aquestes coses que m'han semblat molt interessants, i és que un dels capítols precisament el dediqueu a la insatisfacció crònica, i crec que això és molt d'avui dia, i us volia preguntar si creieu que, per exemple, el que ens toca viure ara amb les xarxes socials, la importància que se li dona, encara fa que sigui més així, no? Parleu
2: absolutament, acabes de donar la diana. Efectivament, una de les tesis fortes i centrals del llibre és que totes les persones, evidentment, estem buscant i estem a la recerca de la satisfacció vital, no? Sí. Del benestar interior, però creiem que això es pot assolir a través de metes i objectius que sovint no són transcendents. Aleshores, què ens passa? Quan arribem a la meta, imagina't, doncs, és una meta doncs, material, o un progrés a la feina, o el que és esportista doncs, que arriba a una fita, o el sí. que és estudiant que arribi a aprovar a l'examen.
0: Sí.
2: Que totes aquestes metes són fonamentals i nosaltres no les menysprèiem.
0: Correcte, sí, entenc.
2: No són necessàries per ser feliç. Però quan arribem aquí, si realment hem cregut que el propòsit i el sentit global de del nostre projecte vital residia en això, quan arribem veiem que, ostres, que seguim sentint que ens falta alguna cosa, que ens falta quelcom, que tenim aquest buit, no? I això és el que nosaltres en el llibre parlem del síndrome de Sísifo, que és un mite grec que ara no el desvelarem i que les persones que no ho coneguin en el llibre ho trobaran, però que li passava això, que no acabava, que estava en un bucle circular del qual no sortia mai. Aleshores, quina és la manera de trencar? I efectivament, com tu has dit, les xarxes això ho han agravat. Per què? Perquè la recompensa immediata creiem que ens pot donar alegria i ens pot donar un xut d'adrenalina, però quan tenim aquesta recompensa immediata, en volem més, en volem més, en volem més, perquè la psicologia clínica

0: Clar, ha demostrat que el cos humà, la ment humana, s'acostuma a aquell nivell de satisfacció que volia, i un cop que l'has assolit, et sobra poc i vols més, més, entres en un efecte escalada,
1: Sí.
0: i això fa que molta gent molt exitosa en la societat actual, siguin esportistes, siguin empresaris, siguin actors, cauen en depressions, i ells mateixos ho estan explicant.
1: És així, mira, i jo, si em permeteu, faria una comparació amb, pues això, no? Ja que diem això d'algú de la música, no? Jo m'imagino algú que hagi creat una cançó, no? Que s'hagi convertit, bueno, pues, en un moment pot ser molt viral, el que vulgueu, però que hagi transcendit i que passat els anys, no? Algú li vingui i et digui, escolta, mira, és que aquesta cançó que vas fer fa no sé quants anys, doncs forma part de la meva vida perquè m'ha connectat això. Això ha de ser un reconeixement, una recompensa, que més enllà de, doncs, això pot ser un èxit per una persona, no? Haver alegrat, no? Haver acompanyat a una persona en el seu camí. Mentre que si ara ho fem, perquè això és un projecte de vida, un projecte de transcendir fins i tot, no? A través de la música, però quan el que estem potenciant és aquest curtplacisme que dèiem, no? També aquesta dopamina ràpida d'un like. Jo em vaig fixar fa temps i em va deixar al·lucinat de veure com els joves, és a dir, entenem que un like és algú, o un me gusta, un cor, el que vulgueu, és algú que ha dedicat temps a llegir, a escoltar aquesta cançó, a tal, no sé què, i posa un like. I veia com tenia una capacitat innata, jo seria incapaç, eh? Jo seria incapaç, ara és Rosa, de desplaçar, fer el que es diu scroll, no? Anar desplaçant imatges i coses, però que anaven a una velocitat i anava fent tic, tic, tic, tic, tic, tic, i potser en 10 segons havia fet 20 likes o 30. I jo pensava, dic, no només els estàs regalant, sinó que a l'altra persona li pot estar semblant que allò que ha fet està agradant i potser ni ho han vist, no? I aquí és on tenim moltes coses que hem de buscar de transcendir d'alguna altra manera, no? Possiblement.
2: Clar, aquí la qüestió és que al final, mira, si m'apures, alegries a la vida necessitem tots i
1: Sí.
2: tenir una miqueta de xute,
1: Sí, home, sí.
2: d'adrenalina, ser reconeguts que els nostres esforços que hem fet moltíssim al llarg del dia siguin reconeguts, que algú sigui capaç de veure això i de posar-ho en valor, tot això és necessari. Ara, d'ahir, a trobar realment el sentit de la vida en aquest tipus de
1: Clar,
2: coses,
1: clar.
2: i ja no te digo si és trobar-les en les xarxes socials, bueno, pues ja s'està veient que no estic descobrint cap continent nou, hi ha estudi rere estudi, investigació rere investigació, que van posant de relleu que això se'ns ha convertit pues, en un problema més que pues, en una forma de satisfer pues, una necessitat humana que al final tots volem ser vistos, no? Clar, el sentit de la transcendència, el trobar aquest sentit de plenitud en la vida, aquest sentir-se ple, aquest no sentir el buit, encara que moltes coses, moltes necessitats bàsiques les tinguis cobertes, treballar-se això passa per la reflexió, el que dèiem abans, no? Un procés d'introspecció
1: Sí.
2: que passa per fer-se tota una sèrie de preguntes que les que tu feies referència,
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: al final de cada capítol pues, hi ha
1: Sí.
2: una proposta
1: Sí.
2: d'algun exercici, algunes reflexions, algunes, no? Per acompanyar, per anar fent-se aquestes preguntes, per arribar, bueno, cadascú a la seva conclusió.
1: Sí.
2: Nosaltres el que diem és realment aquestes preguntes són per poder arribar a la conclusió de som efímers o som immortals?
1: Que bona.
2: Perquè si som immortals, realment, això ho canvia tot. Si realment tenim la creença, David, de que les coses no s'acaben aquí, en aquesta vida, en aquest plano, sinó que transcendirem i continuarem en un altre plano de l'existència i que el nostre procés de creixement espiritual, de transformació espiritual continuarà, llavors això canvia absolutament la manera en què nosaltres vivim la nostra vida, no? I aquesta és una de les claus, pues, més importants del llibre.
1: Sens dubte, i em recorda en molts aspectes, i em sembla molt interessant allò que sempre es pregunta, no? A la gent, allò que està, o gent que ha treballat en pal·liatius, per exemple, no? Que és que tota la gent fos més rica, més pobra, tingués més èxit, menys, poso cometes, eh? Quan estava jo al llindar, tothom ens

0: deien, ostres, si hagués sabut com, no? Com de curta era, doncs hagués aprofitat, hagués fet això, no hagués fet l'altre, no hagués treballat tant, o potser hagués fet... És a dir, que et canvia la perspectiva. Això vol dir que canviar la perspectiva és important.
1: Sí, a més, David, és que hi ha estudis que demostren que quan una persona es creu mortal, és a dir, que la seva existència s'acaba en la seva biografia de 70-80 anys, el que duri en aquesta vida,
0: Sí.
1: això és la seva experiència o percepció de por, d'angoixa,
0: Clar.
1: de falta de resiliència davant les adversitats, és molt més gran que una persona que té una concepció transcendent de si mateixa. I el llibre fa un gran esforç en donar arguments racionals i també basades en evidències mèdiques que demostren que, efectivament, l'existència de la persona no s'acaba amb la mort física, amb el col·lapse, si vols, del cervell,
0: Sí.
1: perquè la nostra consciència, la nostra autoconsciència personal, segueix evolucionant, però sobretot la proposta innovadora del llibre, una de les propostes innovadores és, val, d'acord, ara sabem, tenim evidències que la nostra existència no s'acaba amb la mort física, però la proposta que fem és què hem de fer en el dia a dia, en les nostres decisions, accions, pensaments, perquè la evolució personal nostra, de cadascú de nosaltres, després de la mort física, segueixi sent una evolució,
0: Clar,
1: doncs,
0: clar.
1: rica, en plenitud i que progressi, no? El que fer aquí perquè allà puguem seguir evolucionant és la clau i és una de les claus del llibre.
0: Un dels capítols que m'ha cridat l'atenció i que crec que és interessant és el fet de fer aquesta pregunta sobre ment i cervell, no? És a dir, saber entendre les similituds i diferències dels dos conceptes que ens ajudarien molt en aquest camí que esteu comentant, oi?
1: Sí, perquè partim, com tot el llibre està basat en arguments racionals i científics i no està basat en dogmes de
0: En
1: fe,
0: creences,
1: en
0: exacte.
1: creences religioses tradicionals, el que fem és, diem, anem a veure què diu la neurociència actual sobre la ment, no? La ment i la consciència. I la neurociència actual té claríssim que una cosa és cervell i una altra cosa és ment o experiències mentals o estats mentals, com diu la neurociència. Però també la neurociència, una cosa que no té resposta, i ells, els neurocientífics, ho diuen, no?, de manera molt clara, és que el fenomen o la percepció de l'autoconsciència,
0: Sí.
1: és a dir, que tu ets tu i tu no pots ser un altre, i la teva consciència, la teva percatació sobre tot el que penses, tot el que fas, tot el que perceps, aquesta autoconsciència, la neurociència, no ha trobat el lloc en el cervell que estigui localitzat. Per tant, la conclusió és que l'autoconsciència és un fenomen emergent del conjunt de la teva activitat mental i, per tant, el que nosaltres proposem en el llibre és que el que perdura de tu com a identitat personal és aquesta autoconsciència que no, un cop que ja ha sorgit de les teves experiències mentals no ha de per què desaparèixer amb el col·lapse del cervell, no? Li podem anomenar, si vols, en llenguatge tradicional, hi ha gent que li diu ànima, eh? Nosaltres li anomenem autoconsciència.
0: És verdaderament apassionant. Em sembla que és un camp que és meravellós perquè, ja et dic, a mi em dona la sensació que dona sentit a molt més i encara ens fa viure més amb plenitud el ser conscients, d'aquesta consciència i poder investigar, com també altres llibres que darrerament, com els del doctor Manuel Sanz, doncs ajuden a obrir possibilitats a coses que durant molt de temps no se'ls hi ha donat aquesta sensació. I jo sempre m'he fet la pregunta, ara és Rosa, de dir: escolta, i quan s'acaba tot, és com un interruptor que fas puf i ja està. Ostres, és una de les preguntes, no?
2: Clar, però aquesta pregunta és essencial, aquesta que tu estàs plantejant. Clar, en molts moments de la vida tots ens l'hauríem de fer, sí? Quan s'acaba, realment s'acaba definitivament, o hi ha alguna cosa més? I si hi ha alguna cosa més, quina cosa és? Mm. I com hauríem de reflexionar o com ens hauríem d'apropar, no? A això que podem pensar, no? Llavors, totes aquestes qüestions, pues sí, sempre han sigut, jo crec que perquè requereix

0: si no es fan preguntes, pues com a mínim anar veient o anar llegint o anar, no?, pululant per les xarxes i realment plantejar-se que pugui haver alguna cosa més, no? Però també aquesta visibilització ha fet que la nostra naturalesa espiritual i, per tant, les nostres necessitats de cultivar aquesta naturalesa hi són, però les formes que es pregonen en els últims anys són absolutament superficials i absolutament trivials, no sé, molt primitives, no? Jo a la consulta moltes vegades o fins i tot fora, pues, parlant amb amics o amb... moltes vegades, per exemple, escolto coses com que realment respirar de forma profunda ens farà més bones persones. Clar. o donar cops a un bol, a un cuenco que fa cert soroll, això ens ajudarà a desenvolupar la nostra espiritualitat. Ja no te digo si parlem de retiros no? Sí. Aquestes coses jo no dic que estiguin malament, estan molt bé, sobretot si les fas servir pues, per relaxar-te una mica, per desconnectar del dia a dia, això, fenomenal, cadascú troba la seva manera de desconnectar pues, d'aquestes formes o d'altres. Però clar, d'allà a pensar que sense fer cap altre tipus d'esforç, sense realment cultivar en profunditat aquestes qüestions, que simplement per ciència infusa de cop i volta ens tornarem persones més bones, més conscients o més espirituals o més preparades per transcendir, crec que això seria és una fantasia pura.
1: Com agafar una drecera, per arribar al camí... I si hi ha un camí, s'ha d'agafar.
0: Clar, però és una drecera, les dreceres són bones si et porten al teu destí on tu vols anar. Clar. Però les dreceres que et porten a un carrer sense sortida, les dreceres que no et porten allà on tu vols anar, doncs aquestes no són dreceres.
1: Sí, bueno, perquè has vist una porta que posava, perquè és més ràpid, no?
0: Exacte, sí. Podrem saltar tots al mig.
1: Clar, aquest és el problema. Es vol saltar la cua, I sense saber segur si allò et portarà allà on havies d'anar. A mi m'ha semblat, i si em permeteu aquesta comparació, Araix i Rosa, que a través de tot el que aneu parlant en el llibre, i sobretot d'aquests exercicis que ens situen en situacions, i llavors, en aquesta situació fes-te aquesta pregunta, no tu ara, sinó en aquesta situació fes-te la pregunta, per mi sou com els fisioterapeutes per a la musculatura, no? En aquest cas, de la ment, perquè el fisioterapeuta, quan apreta, diu, fa mal. Vull dir, algun moment dius, ostres, jo a sobre he de pagar aquí perquè em faci mal. A mi em passa, jo com que faig molt esport, em passa això. Però dic, carai, després em quedo millor. Doncs una mica és aquesta sensació, que sí?
2: Totalment. Aquests exercicis que plantegem, realment, alguns d'aquests exercicis són reptes, no? El que podríem dir són reptes, són com experiments mentals basats en la filosofia, en la psicologia, i que el que fan, efectivament, ho has dit molt bé, David, és que col·loquen el lector en un escenari, a vegades, límit, perquè les situacions límits, que moltes vegades no les vivim a la vida, que no les visquem, però el col·locar-te mentalment, emocionalment, en una situació límit i veure't allà i veure què decidiries, què faries, què pensaries, el que fa és que ens transforma, perquè un cop que nosaltres ens col·loquem aquella situació límit i fem immersió i fem introspecció, i estem diverses vegades fent aquell exercici, descobrim i redescobrim coses importants sobre la nostra pròpia condició humana, que és una condició transcendent, que és immortal i que és espiritual, no? I això, l'única manera és que tu mateix arribis a aquesta convicció. I la manera d'arribar a aquesta convicció és a través del que ens diu la ciència i la raó, però també a través d'aquests exercicis pràctics, no?
1: Fantàstic, doncs de veritat que m'ha semblat molt, molt interessant. Efímeros o immortales, 5 rutes per a trascender la finitud de la vida, que està escrit per l'Araix Arjomandi i la Rosa Rabani. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i a seguir fent-nos aquest massatge mental que m'ha anat molt bé i que recomano. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
2: Només afegir que està l'editorial RBA.
1: Fantàstic, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies. fins ben aviat.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades. Viatgem fins a la costa central de Xile per descobrir Valparaíso, una ciutat portuària construïda sobre més de 40 turons que miren al Pacífic. Des de Santiago s'hi arriba en menys de 2 hores per carretera i el canvi és immediat. Carrers costeruts, cases de colors, escales pintades, cables penjant i murals a gairebé cada cantonada. El centre històric de Valparaíso forma part del patrimoni mundial de la UNESCO, però aquí el patrimoni no és només monumental. És també la manera com la ciutat s'enfila pels cerros, com els vells ascensors connecten el pla amb els barris alts i com el port continua marcant el ritme del dia. Una bona ruta comença a la plaça de Sotomayor, davant dels edificis històrics vinculats a l'activitat marítima. Als cerros Alegre i Concepción, Valparaíso es camina a poc. Hi ha cases de fusta, eixapa ondulada, hotels petits, cafeteries amb terrassa, galeries d'art i miradors sobre el port. Els murals canvien constantment. Alguns ocupen façanes senceres, altres apareixen en escales, portes metàl·liques o murs mig amagats. També val la pena visitar La Sebastiana, una de les cases de Pablo Neruda. Està situada en un turó plena d'objectes curiosos, finestres obertes al Pacífic i aquella relació tan xilena entre la poesia, el mar i la vida quotidiana. A taula, Valparaíso demana producte de costa, peix fresc, marisc, empanades de marisc o una paella marina ben calenta. I per a un plat més contundent, la xorrillana, amb patates fregides, carn, ceba i ou, molt típica dels bars populars de la ciutat. Valparaíso és port, turons, ascensors antics, art urbà i pacífic. Una ciutat irregular, intensa i molt visual, perfecta per combinar amb Santiago o amb les vinyes de la vall de Casablanca.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més tenim moltes ganes de fer-vos propostes, de que ens facin propostes, perquè també jo les rebo amb moltes ganes. Un parellet de sèries que sempre ens va bé si ens les recomana l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: I és que els dies van passant. Jo sempre explico que a prop de casa, de camí, alguns dies que entreno a prop de casa, passo per davant d'un bazar on jo sé a quina època de l'any estic depenent de què tenen a l'aparador, no? O sigui, puc veure si s'acosta Halloween, puc veure si s'acosta... I ara, doncs, vaig veient que s'acosta ja... doncs en aquest cas pues, Sant Valentí, Carnestoltes, totes aquestes coses, i em recorda molt l'escena aquella del viajero, bueno, de la màquina del tiempo, d'aquella de que anaven tirant endavant i endarrere i es anava veient com els aparadors anaven canviant, i tinc aquesta sensació de que el temps s'accelera d'igual forma quan veig com van passant els anys. Però bueno, els dies passen i podem fer moltes propostes, perquè les sèries ens acompanyen molt i ens recorden a quan les hem vist, Òscar?
1: Òbviament, hi ha sèries que te'n recordes perfectament quan les vas veure. Què estaves fent quan estaves veient aquella sèrie, o aquella pel·lícula, o aquell llibre? No sol passar massa sovint, però sí, de tant en tant hi ha sèries que et marquen. I deies, la puc ubicar perfectament, la primera vegada que la vas veure, la puc ubicar perfectament en aquest moment. Perquè al final les sèries, com passen moltes coses, són vivencials, vivint amb elles.
0: Sí. Sí.
1: Ens acompanyen.
0: Sabem a quin lloc les hem vist, a quina època, no? En quin televisor.
1: En quin l'hem vist.
0: Sí.
1: En quin moment de la nostra vida l'hem vista, en quin estat d'ànim gairebé podríem dir que la vam veure.
0: Totalment.
1: I això, poques coses passen. Passa amb els llibres també, passa amb algunes pel·lícules, però no és això, és que s'acompanya, que no només la qüestió de veure una cosa que s'estrena en un moment determinat i ja, un cop s'ha emès, ja gairebé ens oblidem, no. Hi ha moltes sèries que les veiem i les oblidem. Això és evident.
0: Totalment.
1: Perquè estan fetes d'una manera que de consum ràpid. Però hi ha altres sèries que les veiem i ens recordem. No sé si les dues d'avui seran aquestes que amb el llarg del temps ens recordarem. No ho sé. Però
0: Bueno, per quina comencem?
1: Doncs mira, comencem per una cosa que avui en dia jo normalment no faig, que és parlar d'una sèrie abans que s'estreni.
0: Ah, home, doncs escolta, això sí que em crida l'atenció.
1: S'estrena aquesta setmana, aquest dijous, a Movistar, una sèrie canadenca que parla de hockey. Diràs tu, home, clar, hockey és, pràcticament podríem dir que és l'esport nacional de Canadà, juntament amb el futbol americà i poca cosa més, i potser el beisbol. Però el hockey, sobretot, que és un país que sí, un país fred, com és Canadà, el hockey, que a més és una disciplina que ja sabeu que als Estats Units hi ha una lliga, doncs que juguen equips dels Estats Units i equips de Canadà. I normalment són de regions molt properes, és a dir, clar. Quebec, Ottawa, Vancouver... Sí, sí. I normalment els estats americans són això, Minnesota, Nova York, Massachusetts, al nord. Sempre s'ha dit, per què? És on fa fred. On fa fred i on hi ha pistes de gel.
0: Sí, sí.
1: Sèries de hockey s'han fetes. Sèries que parlin d'aquell com més que el hockey, com per exemple l'homosexualitat en un esport d'èlit, d'això no es parla tant.
0: No n'hi ha tant, no?
1: I no es fa tant. Doncs avui fem una sèrie que, com deia, s'estrena aquest dijous a Movistar. Són 6 episodis. Les dues sèries d'avui són 6 episodis. Ideal per cap de setmana. La primera, en anglès la van titular Heated Rivalry, és a dir, una rivalitat calenta. En castellà han sigut una mica més subtils i se titula Más que rivales.
2: In the two most talked about prospects in the world, Canada's Shane Hollander.
3: Shane Hollander, I want to introduce myself.
4: Okay.
2: And Russia's Ilya Rozanov.
3: You're an awesome player to watch.
4: Yes.
5: Ooh. Very good at hockey.
3: Best, probably.
4: And we'll be seeing each other a lot.
3: Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
6: Roz, you gotta see this.
7: He's like a huge movie star. Are
0: there any... Doncs què tal aquesta sèrie, Òscar?
1: Doncs a mi m'ha cridat l'atenció pel tema de fons, que és això, dos jugadors de l'elit de hockey, doncs que, diguéssim, dins de la pista de gel són rivals, i rivals ferotges, però que fora manté una relació.
0: Imagino que en la primera cita havien de trencar el gel.
1: Bueno, clar.
0: Ja estaria.
1: Aquesta s'havia de dir.
0: Aquesta ja estava. Ja.
1: Doncs això, el punt de partida és que són dos jugadors que, diguéssim, la seva primera temporada, diguéssim, rookie, a dos equips, un d'Estats Units i un altre

0: de Canadà, doncs comencen ja a veure's que seran dos potencials grans figures.
1: Són promeses,
0: i que,
1: eh?
0: D'una manera que s'explica més o més el primer capítol, doncs comencen a enrotllar-se. Però quan dic enrotllar-se vull dir sexe.
1: Val.
0: Sexe, no diré explícit, perquè òbviament no es veu res, però que tant uns com els altres diuen, ai mira, gaudirem la vista.
1: Escenes tòrrides, que es diu.
0: Exacte, és així, tot va sobre de la cintura, però uns quants culets es veuen, en aquest sentit. I res, tot molt explícit en el sentit, no es veu res, però es veu perfectament el que passa. Els dos personatges són, per una banda són un canadenc, de mare oriental, i l'altre és un rus, que ha sigut fitxat per un equip nord-americà, és una gran estrella, i a partir d'aquí comencen tots dos a això, mantenir una rivalitat. Shane Hollander, que és el canadenc, i Ilya Rosanov, el rus. El que comença com això, com una rivalitat a les pistes de gel, a poc, d'una manera, no sé si natural, però bueno, buscada, perquè tots dos es van mirant, es van veient, es van interessant l'un per l'altre més enllà, i que comença com una relació merament sexual, doncs al llarg de 8 anys, perquè la sèrie comença quan tots dos són joves, sí, acaben d'arribar a la lliga professional el 2008, i dura fins a 2016 més o menys. Això són 6 episodis. Llavors és com és la seva relació. I la seva relació fora de les pistes és a través d'un mòbil, quan encara no hi havia xarxes socials, però sí que hi havia Messenger, doncs tots missatges.
1: Mal.
0: T'espero en tal lugar. En l'habitació no sé què, clar, perquè es van trobant que no es puguin veure, es van trobant habitacions d'hotel, potser a casa d'algun d'ells quan no és la lliga, però, a més, fan servir noms de noies per comunicar-se, perquè si alguna vegada algú els agafa el mòbil, que pensi, mira, que estàs ligando con tu novia, o con tu rollete, o que sigui.
1: I com treballen això de que hi hagi pues, 8 anys de diferència? Ho treballen bé o...?
0: Sí, és molt, molt... La veritat és que està bastant ben treballat. Doncs, òbviament, tots dos són joves, els actors, però bueno, en aquesta edat en què estan entre els 18-19 fins als 25-26, home, no hi ha massa diferència.
1: No hi ha massa canvi, clar, sí.
0: Més o menys. Llavors, això, també ells, personatges, creixen, clar, evolucionen. Primer són molt joves i després, clar, a l'èxit, tots dos s'acaben convertint en els capitans dels seus equips, els millors jugadors, es van alternant qui guanya una lliga, un any la guanya un, l'altre any la guanya un altre. Més o menys això està molt ben perfilat. I està molt ben perfilat això, la idea que és que no ens poden veure. Clar, en un món en què encara no hi havia xarxes socials, més o menys, i fins a cert punt, en aquest sentit, és bastant, diguéssim, creïble. Jo tinc la sensació que potser en 8 anys, del 2008 al 16, quan ja comença a poc a aparèixer, ja ha aparegut Facebook, apareix Twitter, Instagram, TikTok, etc. Jo tinc la sensació que en algun moment algú s'hauria d'enterar. Perquè aquestes coses...
1: Sí, estic d'acord, sí.
0: Clar, que de vegades ells parlen en codi, però clar, al final la gent que els envolta, home, estan dient coses que, bueno, si els codis al final s'acaben desxifrant o s'acaben enviant missatges, o que sempre estan mirant el mòbil, sempre estan en el vestidor o a casa o en un bar amb els amics o el que sigui, que estan mirant el mòbil. Clar, la gent, d'una manera o altra, sospita. I avui en dia, clar, avui en dia no és com fa 20 anys, què, la xicota? Avui en dia és, què, la xicota o el xicot?
1: Total, sí.
0: És potser l'única cosa que a mi m'ha dit que en aquests 8 anys jo tinc la sensació que en el món real els haurien xampat abans.
1: Sí, jo també estic d'acord, sí.
0: Juguem amb la suspensió de la incredulitat. És molt interessant, sobretot això, el que significa per dos esportistes d'èlit mantenir-se dins de l'armari. És molt dur. És molt complicat, perquè clar, es comença com una relació merament sexual. Els primers anys simplement es veuen per això, per follar. Diguem-ho clarament. Però clar, el cariño, el roce hace el cariño. I amb el temps, doncs, diguéssim, ja comencen un més que l'altre finalment també, però només comencen a que hi ha una cosa més enllà del sexe. Comencen això, a sentir coses l'un per l'altre. Encara que sigui d'una manera més subtil en algun cas, més sobtat en l'altre, més diguéssim, un es deixa portar de manera natural, l'altre juga contra això, contra aquests sentiments, només vol mantenir la relació sexual, al final els sentiments doncs acaben sortint de l'armari, mai millor dit. També és veritat que, diguéssim, el catalitzador cap al final de la temporada que portarà que tots dos més o menys decideixin donar un pas endavant, tindrà que veure amb un altre jugador de hockey que també té una sensació similar, però no vull estripar.
1: Val.
0: En aquest sentit. Ja us ho trobareu. Però la idea és això de com els esportistes d'èlit poden mantenir una relació a l'armari és molt interessant. Uh-huh. I això et fa pensar que, clar, estem parlant de hockey, però podem parlar de futbol a Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfectament.
1: Per una qüestió estadística, per una qüestió estadística, tants futbolistes, per una qüestió de proporció, uns quants i quants de ser.
0: Estadística mana, i el mateix passa als Estats Units amb el futbol americà o amb el béisbol. Mm. Sí. No tots poden ser heterosexuals.
1: A més, fixem-nos en una cosa, per exemple, futbol femení. Estadísticament, és una brutalitat les que són declarades i obertament...
0: Obertament, què és la diferència?
1: Obertament es declaren homosexuals, que són lesbianes. És a dir, que, per tant, vull dir, en aquest aspecte...
0: Tenen no... també més facilitat en aquest sentit. O sigui, no hi ha aquesta... Sí, clar, el món de l'esport masculí, molt masclista, en aquest sentit. Clar, el món de l'esport femení no té aquesta, diguéssim, aquest defecte, o aquest impediment o obstacle, o com li vulguis dir. És més natural, diguéssim. No és que sí, quan diguem és obertament, no és que estigui obertament parlant, però que no cal anar armaris en aquest sentit.
1: No, però ja no només em refereixo a que estigui obert, sinó que proporcionalment són moltes. Sí, són moltes.
0: Llavors, i jo tinc clar. La sensació que en el cas masculí potser no són tants, però són uns quants.
1: Uns quants segur. Per lògica.
0: I uns quants tiren a molts, eh? Mm-hmm. Perquè la proporció, quants jugadors de futbol hi ha a Espanya, a tota Europa, són molts. És a dir, que l'estadística d'una manera o altra. Llavors, com gestionar-ho? Com gestionar la teva vida privada en un món, avui en dia, que la vida privada cada cop és menys privada?
1: Està clar.
0: Com gestionar-ho? Com gestionar-ho a xarxes socials? Perquè avui en dia és evident que sempre diem això, no, avui en dia les coses són diferents, estem més oberts. No estic tan clar que es continuï sent tan obert per segons quines coses, més enllà que estiguem a 2026 i hi hagi xarxes socials. Mm. I l'homofòbia continua existint. Mm. I a més, les estadístiques i estudis recents es parlen que hi ha homofòbia cada cop més entre les generacions més joves. Mm. És a dir, que serien les que estarien més predisposades a estar... No diré ni a favor ni en contra, sinó a tenir una certa tolerància, doncs sembla que no. Cada cop, diguéssim, el masclisme i l'homofòbia entre les generacions més joves va tirant cada cop més. Però és complicat. Són molt poquíssims jugadors de futbol aquí a Europa. Em sembla que comptats amb els dits d'una mà encara em sobren dits. Sí, sí, han dit obertament que són homosexuals.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I en l'esport d'èlit en general, és a dir, futbol, basquetbol, handbol, natació, waterpolo, etc. És molt complicat que encara surti gent. També és veritat que moltes vegades els casos que n'hi ha se'ls han obligat a sortir, no és que ho hagin decidit ells mateixos, que simplement per avançar-se a una notícia doncs han decidit. Llavors, aquesta sèrie, sobretot, diguéssim d'entrada, es ven pel sexe. Mm-hmm. Sí, tots dos cossos perfectes, tan perfectes que cansen.
1: Sí, és que anava a dir que no sé si aquí és més una reivindicació o aprofitar la vinentesa per treure en partit, no? Així com, per exemple,
0: és evident.
1: Ho comentem molts cops amb el Pablo Mérida, no? Quan tu veus el cartell de la pel·lícula L'assistenta, no? Que és un llibre que ha agradat moltíssim, no... La portada del llibre és una cosa i la portada de pel·lícula és una altra, perquè saps què et portarà al cinema, no? A veure segons qui.
0: Poses a la Sydney Sweeney com a protagonista, doncs ja saps.
1: Per això. Vull dir que en aquest cas jo crec que també busquen una mica el fer servir això perquè saben que tindrà... Que tindrà morbo, que tindrà...
0: Bacus, sí, ben, sí. Ben fibrats, sí. Ben musculats, de cossos així sexualment que criden l'atenció... Amb això també hauria de pensar que, a veure, que no tots els esportistes d'èlit tenen un cos perfecte.
1: Ni són guapos.
0: Ni són guapos.
1: Clar, és que és això.
0: En cas del futbol americà, el que prima, sobretot, és ser robust, més que ser quadrat o més que ser fibrat. Prima, sobretot això, tenir un cos fort que no necessàriament hagi de portar la six-pack, per dir alguna cosa a l'estil. I el hockey m'imagino que una cosa similar, perquè és un esport de contacte.
1: Molt contacte, sí, sí. Molt de xoc, diguem, no?
0: Molt de xoc, sí, clar. Aquí has de tenir un cos fort, robust, en aquest sentit. Àgil, sobretot, perquè t'has de moure amb molta rapidesa, però que de vegades això, també la sèrie peca una miqueta de pornografia dels cossos.
1: Exhibicionisme, diguem.
0: Exhibicionisme.
1: Potser més que pornografia, exhibicionisme, sí.
0: És a dir, que ja siguis una noia o ja siguis un noi gay que vegis aquests cossos, jo tinc la sensació que al final acabaràs una mica cansat. perquè tot sempre és el mateix. Sí. També sempre és el mateix tipus de sexe, encara que hi hagi unes certes varietats, a veure, dos i dos són quatre, no, sí, sí. No hi ha tampoc fórmules màgiques. Hi ha una certa reiteració. L'interessant de la sèrie és que, encara que tingui aquesta carta de presentació, mm-hmm. és una sèrie que s'ha pogut fer a Canadà, que no es podria fer als Estats Units, mm-hmm. amb aquest nivell, mm-hmm. que òbviament ha necessitat un coordinador d'intimitat molt important dins de la sèrie, mm-hmm. això és evidentíssim, mm-hmm. que això els americans no ho farien. Bueno, millor dit, els nord-americans, mm. els estatunidens, perquè Amèrica no només són els estatunidens, però Canadà és Amèrica, òbviament, però a Canadà poden fer-ho perquè tenen una altra mentalitat. Mm. Però aquesta carta de presentació dels cossos perfectes, del sexe, del morbo, la provocació, a poc a poc, diguéssim, no és que es vagi diluint, però sinó que obre les portes a altres tipus de temàtiques. En aquest cas és els sentiments. I això també està molt ben plantejat, perquè al final, amb 8 anys, no tot pot ser sexe.
1: Sí, sí.
0: No, el sexe, al final, és el que és. Sota cavallo rei. No... I les varietats són les que són. Al final, alguna cosa ha de sorgir. O bé canvies de parella, però una parella que es mantingui 8 anys, mm-hmm. és perquè amb 8 anys a l'armari, és perquè hi ha quelcom més que sexe.
1: Evidentment, evidentment.
0: I això ho planteja molt bé. Mm-hmm. És una sèrie que està plantejada amb bastant subtilesa en la qüestió més o menys emocional, no tant en la qüestió, diguéssim, física, però que té diverses arestes que són molt interessants i que la veritat és que paga la pena veure-la. Uh-huh. Has de tenir una certa, diguéssim, predisposició per veure-la, és a dir, uh-huh. votantes de Vox no és per a vosotros,
1: clar.
0: Això és evidente, i votants d'Aliança Catalana tampoc, però en aquest sentit, i potser de Junts potser tampoc, però si us agrada, en primer lloc, sèries esportives com el hockey, que no es fan tantes i són interessants. Val a dir que el hockey, home, suposo que hauran tingut molts dobles. Se'ls veu patinar, però no crec que estiguin ells jugant, fent les jugades. Mm. No hi ha massa escenes de hockey. Sempre són això, partits que han guanyat o alguna cosa, però no hi ha massa partits en detall. Mm-hmm. Sèrie esportiva, esportistes d'èlit, homosexualitat encoberta, el que significa tot això i el que significa exposar-se a poc a l'opinió pública. Mm-hmm. El que significa en aquest sentit. En aquest sentit, tots aquests ingredients han fet una sèrie interessant.
1: Mm-hmm. Doncs aquesta és la primera proposta. Quina és l'altra, Òscar?
0: L'altra és una sèrie que també 6 episodis. A veure, fins ara hem gaudit moltíssim amb Slow Horses, mm-hmm. la sèrie protagonitzada per Gary Oldman, d'aquesta unitat de la intel·ligència britànica menyspreada per la pròpia intel·ligència britànica, la Ciénaga, que està basada en una sèrie de novel·les de Mick Herron.
1: Sí.
0: I que ha funcionat molt bé a Apple TV, ja han fet la 5a temporada i ara ja la 6a ja està en candeletes. Mick Herron té diverses sagues de novel·les. Una és la de Slow Horses i una altra és la primera que va escriure, de fet, que és sobre Zoe Bowen, que és una investigadora privada molt peculiar. Mm-hmm. I Apple TV va dir, bueno, ja que fem Slow Horses, fem l'altra.
1: Mm-hmm.
0: I han començat una sèrie. Una sèrie que també són 6 episodis, que més o menys té una estructura, més que una estructura, un to similar a Slow Horses, però cal entrar-hi, i costa entrar-hi.
1: Mm-hmm.
0: Ara ho comentarem. Aquesta sèrie en castellà l'han titulat El misterio de Cemetery Road.
2: Una clienta, a ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
3: ¿Aún se llevan las secretarias?
2: Creo que alguien oculta algo.
3: Vale, la explosión.
2: 2 cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
4: Quizás solo afecte a las medias.
5: ¿Qué quiere usted que hagamos con la niña, señor?
6: Trasladarla.
5: Aún no está del todo preparada.
6: ¿Qué es, una tarta?
5: ¿Ha entrado en mi casa?
2: ¿Dónde estuviste anoche?
5: ¿Quién es usted?
2: Zoe Bone, investigadora privada.
6: A esa entrometida hay que pararla. ¿Lo has entendido?
5: Sí, señor.
2: Has encontrado el camino al meollo de algo gordo. Es una operación de encubrimiento.
1: Bueno, y vaya investigadora, ¿no?
0: Sí, sí, Emma Thompson.
1: Emma Thompson.
0: En efecto, es productora executiva de la serie. Sí, ella se ha quedado el papel principal.
1: Uh-huh.
0: Slow Horses, por ejemplo, la otra serie que deía, entras de seguida. De seguida y entras. Uh-huh. Aquesta no. Aquesta uh-huh. m'ha costat entrar-hi.
1: Uh-huh.
0: Aquestes 2, 3, potser fins al 4 episodi, hi ha hagut algun moment que ha estat a punt d'abandonar. Uh-huh. Perquè no acabava de trobar el punt d'aquesta sèrie. Sí, uh-huh. vale, és com una sèrie que va d'una investigadora privada i d'una conservadora en un museu que comencen a col·laborar de manera involuntària en el cas d'una nena desapareguda, arran d'una explosió en una casa. De sobte apareixen les fotos d'una nena i de sobte la premsa el dia següent la nena ha desaparegut. Per què la nena ha desaparegut? i comencen a triar del fil cadascuna pel seu compte i descobreixen que hi ha operacions militars encobertes que el govern està intentant maquillar perquè van ser un desastre i intenta que ningú s'enteri. A partir d'aquí hi ha assassins contractats pel govern o per segons quina part

0: govern, del de defensa, buscant, diguéssim això, tapar els forats. Això vol dir les dues protagonistes, la detectiva privada, la detectiu privada i la conservadora que la interpreta la Ruth Wilson. Fins al quart episodi jo vaig tenir això. Ai, és que no m'acaba d'enganxar, és que potser les trames no estan ben lligades, és que hi ha massa cosa, massa poti-poti en aquesta sèrie, no acabo ni de copsar el to, ni de veure cap a on va, ni potser el guió està ben enfilat. Però, a poc a poc, a partir del quart episodi, cinquè, sí, quan comença la segona part de la sèrie, sí, aquestes sèries són, si no m'equivoco, deia que són vuit episodis, no són sis, són vuit. A partir del capítol 4-5, la cosa comença a canviar. I el que llavors era un poti-poti amb massa ingredients s'està convertint en una sèrie d'acció. Amb els dues personatges que es van trobant i retrobant i un assassí en sèrie que els va buscant. I a partir d'aquí comença un thriller. I la cosa té... Si tots els ingredients que al principi estaven una mica ficats amb calçador, a poc a poc es van combregant. I la salsa es va lligant.
1: Vas entenent el perquè de tot, diguem.
0: Vas entenent les coses. I a poc a poc t'enganxa. I al final la sèrie m'ha enganxat. I és una sèrie que això té el hàndicap de que li costa entrar-hi. No sóc l'única persona que li ha passat. He preguntat a diverses persones i les ha passat el mateix. Que els ha costat entrar al principi. Però que un cop superes 2-3 episodis, ja la cosa va sobre la seda. I funciona molt bé. Té un toc així socarró, té aquesta socarroneria que també té Slow Horses, una mica diferent. El personatge de l'Emma Thompson és boníssim. Ella li aporta, doncs això, aquesta amargor, aquest canallisme que té el personatge. De fet, la sèrie ha renovat per una segona temporada amb ella com a protagonista. Ja veurem si la Ruth Wilson tornarà. Suposo que serà un altre cas i seran altres sectors. Però ella continuarà i sembla que Apple TV vol apostar per aquesta sèrie. Són quatre novel·les, la cosa vol dir quatre temporades. I si continuen fent-ho, millorant el que han fet a l'inici de temporada, si continuen per aquesta línia, penso que tenen un Slow Horses vist, segona part o altra cara al mirall i que poden funcionar molt bé. Això sí, requereix al principi una miqueta de paciència.
1: Doncs deixa'm acabar avui recordant també una figura que molta gent l'ha associat amb el cinema, principalment per la pel·lícula Solo en casa, com era la Catherine O'Hara, però que aquí els que ens agraden les sèries i la comèdia sempre serà...
0: Una sèrie en particular.
1: Sempre serà Moira de Schitt's Creek, evidentment.
0: Òbviament. Quin gran personatge, la Moira.
1: Un personatge que per mi l'encombreix. O sigui, cap altra persona hagués pogut fer aquell personatge tan únic, no? L'Eugene Levy recordava el que havia gaudit treballant amb ella. I a mi em sembla que és una...
0: Que l'Eugene Levy va insistir. Sí. La van a buscar a dir, Catherine, vull que siguis tu.
1: Ets tu. O sigui, ets tu.
0: Ets tu. No he construït Moira, però tu.
1: Totalment. Així com el seu fill, doncs, interpretava el seu propi fill. Els quatre protagonistes, Els quatre protagonistes eren excel·lents. Eren d'aquelles sèries que dius, doncs això, estan fetes... a mida, Preta Porter.
0: Quina llàstima que aquí a Espanya l'hagi maltractat tant.
1: Aquí s'ha maltractat absolutament, perquè us asseguro que no pares de riure i és molt més que riure, no?
0: Sí,
1: empatitzes
0: sí,
1: molt.
0: No són criallades enjaunades, no. És un humor que sorgeix, com moltes vegades passa segons quines sèries, de la vida mateixa, de les situacions.
1: Sí.
0: Les situacions provoquen l'humor.
1: Sí, i relativitzar tot entenent de que la vida et posa situacions i és com t'ho prens, no? Evidentment, i de veritat que és una sèrie, jo la vaig gaudir fa uns anys i és d'aquestes que sé que hi tornaré perquè em sembla que és meravellosa.
0: I tornarem també a veure Beetlejuice, tornarem a veure... Potser Solo en casa, potser no, però Beetlejuice, les dues pel·lícules, la Catherine O'Hara fent de Dilia, estava espectacular. Sempre recordarem aquella seqüència amb la cançó de Javier Belafonte.
1: Absolutament. A més, ja et dic, ella que fins i tot venia de la impro, com tantes i tants comedians i comediantes nord-americans, canadenca en aquest cas, i verdaderament una viscòmica meravellosa.
0: Estudio, ara havia tornat a tenir un paper rellevant a Estudio, comptaven amb ella per la segona temporada, veurem què faran els guionistes, perquè a més era un paper important dins de la trama. Veurem, perquè ha sigut també una mort sobtada, 71 anys, sembla que tenia, era... jove dins del

0: Sí.
1: dins de... És a dir, però bueno, tot, sempre recordarem això, com a Moira i com a Dília.
0: Absolutament. Doncs aquí el nostre homenatge. Òscar, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
1: Fins la propera.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
2: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
3: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
2: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
4: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic païnt, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
2: La pastanaga, no?
4: Però és que no té res a veure, és incomparable.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Hi ha conceptes que van apareixent en el nostre dia a dia, que podem llegir a les notícies o que escoltem en els informatius, i que, tot i que ens podrien semblar que han sigut tota la vida igual, potser han canviat i ara els associem com a noves maneres d'entendre el món i les relacions que, per exemple, tenim amb la feina. I és que sempre hem escoltat que algú, doncs mira, avui s'agafava festa tenint-la o no, s'agafava una baixa, però quan en global escoltem conceptes com l'absentisme laboral,

0: Aquí hi ha més factors que necessitem comprendre i per això volíem parlar amb el Sergi Massip. Sergi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, David.
0: Ell és expert en psicologia del treball, les organitzacions i professor dels estudis de psicologia de la UOC. I Sergi, clar, gent que ha faltat a la feina, això pot haver passat sempre, però aquí tenim una realitat avui en dia que sí que és totalment diferent del que podíem pensar de fa, parlo de 20, 30, 40 anys. Estem en una situació totalment diferent, oi que sí?
1: Sí, correcte, David. El que estan mostrant les xifres, si fem una anàlisi dels darrers anys, més concretament ens centrem en la darrera dècada,
0: sí,
1: és que l'absentisme ha tingut alguns canvis que són canvis, podríem dir, sistemàtics, no? I canvis bastant profunds. Per exemple, tot aquell absentisme més vinculat a, per exemple, a permisos com la
0: maternitat,
1: la maternitat,
0: oi?
1: Sí, que sí, aquest sí. Ha baixat, uh-huh. O fins i tot els permisos remunerats, o, uh-huh. o l'absentisme per raons tècniques o econòmiques, tots aquests nivells han anat baixant, i al mateix moment el que ha pujat és l'absentisme per la incapacitat temporal.
0: Uh-huh.
1: Pensa que, David, pensa que fa 10 anys escassament l'absentisme per incapacitat temporal, és a dir, per les baixes mèdiques, era d'un 63%, i actualment estem, que aquestes baixes són el 80% pràcticament de l'absentisme.
0: Per tant, hauríem d'entendre que hi ha una possibilitat d'allò que en diuen, per exemple, en el món ja més emprenedor del burnout o coses, conceptes com aquests, no? Des del punt de vista de dir, no puc més, de dir, és que no puc, és que no arribo, és que més impossible. Això ha augmentat, eh?
1: Sí, justament, clar, l'increment de baixes mèdiques és curiós perquè es produeix absolutament en tots els sectors. No és que se centri en algun sector on potser hi ha un treball amb més penositat o més precarietat, sinó que és absolutament en tots els sectors. I una altra dada que és cridanera és que, a més, en tots els territoris de l'Estat, en tots, també s'experimenta un increment. Per tant, no és una qüestió ni de sectors ni de territoris. Estem parlant d'alguna qüestió segurament una mica més complexa.
0: A mi hi ha un factor que et volia preguntar, perquè sempre m'ha cridat darrerament l'atenció i no sé si hi ha una relació molt, molt directa o no. I és que, clar, els que ja tenim una edat, recordem que et podia agradar més un tipus de feina o un altre, però molts cops triaves en funció de si jo tenies feina per tota la vida, jo tenies garantida la feina per tota la vida i que viuries més o menys. Bé, tot això ha canviat molt en els últims anys. Ara ja no és que una feina et pugui durar tota una vida, és que la professió ja no et dura tota la vida, no? Per tant, ni no sabem si ens durarà l'any que ve amb les intel·ligències artificials i tot això. Per tant, quan és menys, diguem-ne, salvadora, no?, el lloc de feina, imagino que també el grau de dir, escolta, m'esforço per sobre de la salut, com aquell qui diu, o per sobre de les meves possibilitats, estàs molt més disposat que una altra banda. Això va així o com ho veus?
1: Sí, amb aquesta pregunta que apuntes, i fa poc que parlaves també de l'altre factor del burnout, no?
0: Sí,
1: de sentir,
0: sí,
1: esgotat, sí, a la feina. Està clar que l'entorn actual, les circumstàncies dels llocs de treball, les exigències, són molt més canviants.
0: Clar.
1: Hi ha una evolució molt ràpida a les exigències del lloc de treball,
0: uh-huh.
1: I això és veritat que requereix també per part dels treballadors i les treballadores, requereix una adaptació, no? Uh-huh. Aquesta idea de que els treballadors s'han d'estar en una formació constant,
0: sí,
1: contínua,
0: sí, sí.
1: Però és així, no? Com veiem l'entorn, els llocs de treball, fa un moment apuntaves també, no?, la irrupció d'intel·ligència artificial,
0: mm-hmm.
1: o en general l'aparició de les noves tecnologies, la incertesa, no?, del mercat, etc. Fa que hi hagi molts canvis, per tant, sovint una necessitat d'una adaptació constant a les exigències del lloc de treball.
0: Mm-hmm.
1: Això el que ens pot provocar és un desajust entre aquelles capacitats que té un determinat treballador i les exigències del lloc de treball.
0: Mm.
1: I és molt probable que tots els treballadors, com a mínim en algun moment de la nostra carrera laboral, en algun moment visquem algun moment d'aquests de desajust, no?
0: Sí.
1: Entre les necessitats del
0: lloc i allò. Que ens sentim superats, eh?
1: Sí, sí, sí. I això, aquest desajust és el que pot provocar, evidentment,
0: mm-hmm.
1: un malestar, i bueno, els malestars acaben després, o poden acabar després, si són profunds, amb problemes de salut, no?
0: A mi hi havia una

0: una dada que m'ha cridat molt l'atenció de l'estudi que heu fet, que heu publicat a la UOC, i crec que, ostres, és que diu moltes coses, no? Per exemple, el de que hi ha com condicionants, no? Factors que poden fer que pugi el diguem-ne, el percentatge de, anem a dir, de possibilitats, o de que hi hagi una influència, no? I un d'ells parlava de quan, per exemple, quan no és... quan no és possible modificar, per exemple, deia, l'horari d'inici o de final de la jornada, no? És a dir, que no es pot adaptar a les necessitats personals, familiars, d'entorn que tinguis, que al final, escolta, hauríem d'entendre el concepte de productivitat, no? Si una persona és productiva, escolta, hauríem de tenir més capacitat perquè aquesta persona es pugui adaptar. Evidentment, no totes les feines, però sí moltes, no? I, per exemple, aquest debat va començar molt, Sergi, quan la pandèmia, no? Que semblava que molta més gent podria teletreballar. I després hem tornat a tu aquí de 9 a tal o de 8 a tal i d'aquí no te mueves. Potser aquí hi ha moltes empreses que s'haurien de replantejar també, no?
1: Sí, sí, sí. Evidentment hem vist aquesta evolució que ha fet el teletreball, sí. Des d'aquesta explosió inicial que va tindre i semblava que era una modalitat de treball que aniria amb expansió, que tindria un creixement, però la realitat ens ha demostrat el contrari, no? Sí. que s'estanca i fins i tot alguns estudis apunten a que molta empresa el que està demanant és un retorn a la presencialitat.
0: Imagina't, eh? És molt fort. És molt fort perquè no ens ho podíem imaginar. Ens costava més d'imaginar que ens tornaríem a donar dos petons després de la pandèmia, que no fas això, eh? I en canvi, sí. Fixa't com és que, pregunto, no hi haurà també aquesta, potser, anem a dir cultura llatina, o digue-li mediterrània, digue-li com vulgui, de pensar de, és que si no el tinc aquí no treballarà.
1: Sí, sí, evidentment la idea que hi ha al darrere... o el que pensem que genera aquest retorn a la presencialitat és alguna idea d'alguns directius que estan recelant del teletreball, no?
0: que
1: tenen poca confiança, pensen que pot afectar la productivitat o fins i tot la por a perdre el control de la situació, no? Perquè quan no tens el treballador al davant, pensar que amb què inverteix les seves hores i això ha portat a aquestes restriccions, no? Amb la implantació. Quan justament el teletreball, que quan parlem de teletreball podem pensar en una modalitat al 100% del teletreball, però sobretot en models híbrids,
0: on
1: hi ha una combinació de teletreball i presencialitat,
0: i que
1: aquests models el que s'associen és a una major autonomia, a major flexibilitat, i tot això reporta en benestar. No?
0: Uh-huh.
1: Clar, des de la psicologia del treball el que pensem és que el benestar del treballador és un element... essencial.
0: És la motivació, justament... no?
1: És
0: que estiguis... A veure, no hipermotivat, o sigui, hiperventilat, no? No, que estiguis agraït, no? També, més enllà de la feina, no? Que et sentis, doncs, partícip, no? Això són molts... Des del punt de vista psicològic, Sergi, és molt important i no tothom ho tracta igual, no?
1: Sí, sí, sí. Pensa que... i vinculat també a la qüestió de les baixes mèdiques, hi ha molta baixa mèdica que evidentment incapacita totalment pel treball i aquí no hi ha dubte, no? Però també és veritat que hi ha algunes altres baixes i que tots això hem sentit de vegades que són la idea aquella de vaig al metge a demanar la baixa, no? Per tant, són baixes en què pot haver una certa voluntarietat per part del treballador o la treballadora en agafar o no agafar la baixa, no? Clar, què determina que uns treballadors davant d'una mateixa situació, diguem, mèdica, opten per agafar la baixa o no posen aquesta decisió i pesen segurament la flexibilitat que dona l'empresa, la satisfacció laboral que té el mateix treballador, el seu grau d'implicació, tal com ho deies, David, el sentiment de pertinença i clar, i en última instància també l'ètica personal de cadascú, no? Però aquests elements, no? D'implicació, de sentiment de pertinença... Quan es fomenten? Doncs es fomenten amb aquests models on es dona més... es posa al centre el treballador, es té més en compte les seves condicions i especialment aquesta capacitat d'organitzar la seva jornada, de poder treballar amb autonomia i que tingui una certa, diguéssim, qualitat de vida i un cert benestar. No?
0: Clar, perquè aquí, Sergi, per exemple, i això ho estaves explicant fantàsticament bé, és a dir, si al final no és tant un tema possiblement de que treballis a casa, o potser estàs a gust, o potser no estàs a gust a casa, però sinó que et puguis organitzar. Jo crec que això Aquest és un factor important per a molta gent, el fet de poder-se autorregular, organitzar, que confiïn en tu, que et sentis que confien en tu i que et puguis organitzar bé la jornada, perquè, per exemple, jo què sé, m'ho invento, que és que t'agrada fer excursions en bicicleta. Doncs, escolta, si tu pots combinar pels divendres fer les excursions perquè de dilluns a dijous és que ho deixes tot fet i ho deixes tot impoluto, clar, jo entenc que no totes les feines, no? És que, escolti, vostè m'ha de servir el cafè i si divendres no hi és, ja aquí tinc un problema. D'acord? Però amb segons quines feines, aquí faltaria, no sé si empatia, però sí comunicació, no? Possiblement.
1: Faltaria empatia, faltaria comunicació, efectivament, i el que faltaria també és un canvi de cultura en algunes empreses per poder veure o dissenyar uns sistemes de treball per objectius i a partir d'aquest disseny garantir que la feina pot sortir amb més o menys presencialitat sempre quan es compleixin doncs, aquests objectius o aquestes fites que s'hagin marcat. Però, com deien abans, això també és una qüestió d'autonomia del treballador, de confiança que s'ha de fer en la seva autonomia, però sobretot també pensant en que això es pot regular i es poden establir aquests criteris que permeten avaluar un treball, ja sigui presencial o amb teletreball, evidentment. Mm-hmm.
0: Aquí hi ha més factors que m'agrada molt l'article perquè parla com si fos un gran puzzle, no? Un gran trencaclosques en què hi ha tantes peces, no? Que escolta, amb una peça sola, mira, això és el cel. Dius, bueno, sí, aquesta es veu molt clar que és el cel, però d'altres, a vegades veus la peça sola i no saps on carai va. Necessites veure tot el context per entendre que és la suma de moltes coses, no? I una d'elles, i que em sembla que és molt interessant i necessària que comentem, té a veure, doncs, amb l'assetjament, no? Amb el bullying, amb l'acoso laboral. És a dir, aquests conceptes que dir, ostres, és que igual que ens podia passar a l'escola, no? O en determinades situacions, que de cop i volta, allò que sempre ens diuen, no? A més, des de la psicologia, no? Això de dir, escolta, si tu veus, Sergi, això es veu molt amb els fills, no? Dius que aquesta criatura és que li agradava anar al col·legi de cop i volta, d'un dia per un altre, veus que ja no hi vol anar, preguntem, no sigui que aquí hi hagi alguna cosa, no? Doncs si tu estaves a gust a la feina i de cop i volta no ho estàs, a veure, parlem-ne, perquè a vegades això es pot solucionar i podem solucionar la vida a molta gent si sabem gestionar els equips, no?
1: Mhm. Fas una observació molt bona, David. Justament volia apuntar això que dius. Dius que l'estudi té una perspectiva com de puzzle, no? De trencaclosses. Realment és així, perquè la visió que hi ha per poder afrontar tota la problemàtica de l'absentisme, les baixes mèdiques, no es pot simplificar. Hi ha molts elements a tindre en compte, no? Uh-huh. I un d'aquests que estem apuntant al llarg de tota aquesta entrevista justament són les qüestions o les baixes vinculades a salut mental. Uh-huh. Tingues en compte que les baixes de salut mental, dintre d'aquesta tendència a increment de les baixes que t'estava dient que es porta, que ve mantingut durant els darrers 10 anys, hi ha unes que sí que són les que han crescut més, que són les vinculades a problemes de salut mental. Mm-hmm. Pensa que aquestes baixes, durant els últims 6 anys, 6, han incrementat un 87%.
0: Uau!
1: Sí, actualment són unes de les baixes més comunes, no? Mm-hmm. Les de salut mental i també, juntament amb aquestes, les que han crescut també de forma molt notable respecte a la resta, són aquelles dolències difícils d'objectivar, els dolors localitzats, lumbàlgies, cefalees, etc. Vale? Mm-hmm. Molt bé. Que en algunes circumstàncies fins i tot podríem trobar certa relació entre alguns problemes, no? Emocionals, de salut mental i problemes de dolors, no? Bueno, és una dada a tindre en compte, no? Com tu penses el que m'estaves dient abans, el que estàvem comentant, feines molt canviats, molta exigència, molta pressió, i tot això vinculat, no, amb aquest creixement de les baixes per salut mental, no? Uh-huh. Un altre factor que acabem d'apuntar és què passa amb l'assetjament laboral. Uh-huh. l'assetjament laboral. Aquí pot haver tota una gamma molt àmplia de

0: Sí, pot ser companys, no? Pot ser caps, pot ser molta història.
1: Sí, i moltes formes d'assetjament, moltes d'elles molt, diguem, molt, molt amagades, poc evidents, però no per això menys doloroses o traumàtiques per qui les rep.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, que pot haver des de les físiques a les, a les psicològiques, a les de tapar-te el teu camí professional. N'hi ha moltes, eh? Hi ha moltes maneres d'entendre això, eh?
1: Sí, sí. I evidentment és un tipus de baixa que, no, un tipus de l'assetjament laboral, una situació que queda molt amagada, eh? Coneixem sí. Alguns casos que s'acaben coneixent, ja sigui doncs, perquè això ha derivat en una denúncia, sí, etc.
0: Sí, sí.
1: Però clar, això és la punta de l'iceberg, no? Sí, sí. Hi ha molta situació diària d'aquest assetjament, d'un menysteniment, sí, de situacions...
0: Exacte. Menysteniment és que és molt descriptiva aquesta paraula, no? De dir, ostres, és que en lloc de... És el contrari de sentir-te motivat, no? És el fet de dir, ostres, amb tot el que podria donar, i és que vaig amb menys ganes de les que podria tenir, no?
1: Sí, el problema és quan aquestes situacions i que alguns estudis... han conclòs que en alguns àmbits aquestes situacions podien arribar a un 15% de la plantilla. Imagina't. Per tant, no estem parlant d'una qüestió menor, però sí que queda molt a l'ombra, molt amagada. I el que acaba sent molt destructiu és les fases o l'evolució que té aquesta situació. És a dir, una situació de... aquesta situació, diguem, d'assetjament laboral, a les primeres fases poden aparèixer algunes seqüeles psicològiques que deteriorin l'acompliment, la feina del propi treballador, perquè fa que el treballador se senti més insegur, dubti de si mateix, això ho porta a cometre més errors o anar més, una mica més a poc a poc amb les seves feines, i això genera un cercle viciós, no? que fa és reforçar la inseguretat, que rebi més assetjament. I aquesta situació, David, encara es podia veure més agreujada quan aquest treballador agafi una baixa i aquesta baixa acabi tenint un diagnòstic erroni. I això és una situació freqüent, no?
0: Sí.
1: Aquest treballador agafa la baixa doncs, perquè té estrès, perquè té una depressió, perquè pels seus trets de personalitat. Amb això el que fa sentir és que el treballador se senti responsable d'aquest sofriment, no? És a dir, em sento malament o rendeixo menys a la feina perquè estic deprimit, etc. En lloc de reconèixer que la causa del seu malestar és la situació d'assetjament. Per això dic que a vegades costa una mica identificar realment el focus,
0: sí,
1: no, d'aquesta dolència.
0: Jo et volia preguntar, Sergi, perquè crec que això seria molt interessant també. Aquí cal que ens impliquem tots, és a dir, cal que totes les parts s'impliquin, no? I també la pròpia empresa. I possiblement, és que... Em surt el paral·lelisme de dir, per exemple, amb la problemàtica dels llogaters, la manca de pisos, etcètera, no? Dir que tothom vol tenir coberta la seva seguretat perquè tot funcioni. Doncs jo crec que aquí possiblement, i pregunto, Sergi, cal que també les empreses se sentin també més escoltades a l'hora de tenir més mecanismes, vull dir, perquè potser s'implicarien més amb tot això, si tinguessin mecanismes perquè entre tots poguéssim detectar si hi ha algun cas d'algú. I potser, dic perquè n'hi ha de tot en la vida del senyor, que diu, no? A mi el senyor, algú que s'estigui aprofitant de que agafa més baixes de les que haurien. És a dir, que sentin els primers que estan coberts des del punt de vista de dir, escolta, doncs que pugui haver més personal, que pugui haver més gestió, de poder agafar amb més facilitat gent que cobreixi aquestes baixes. No ho sé, m'explico, moltes més possibilitats perquè tot funcioni millor, no?
1: Sí, a veure, aquí dues qüestions a tindre en compte en referència a aquestes situacions que pugui haver d'assetjament laboral i aquestes conseqüències i aquests cercles, no, que,
0: sí.
1: Destructius que acaba generant això. És veritat que hi ha algunes empreses, en aquest sentit pioneres, que estan desenvolupant protocols per actuació davant situacions d'aquest tipus, i no només protocols, sinó també, diríem, accions de sensibilitzacions entre la pròpia plantilla per entendre aquestes dinàmiques negatives i com intervindre, no, en aquestes situacions. Malauradament, aquestes pràctiques no

No són habituals a la major part d'empreses, però sí, és veritat que existeixen i que suposo que serà un element que en el futur proper i

0: per prioritzar el factor humà, evidentment, però també per una qüestió de productivitat i de funcionament de la pròpia empresa.
1: Per tant, és molt important que aquí tots remem, en la direcció de que la gent se senti implicada, que se senti a gust, que es faci equip, en tots els aspectes, que hi hagin aquests mecanismes, com bé deia en Sergi, perquè es puguin vehicular, si hi ha alguna problemàtica, que tots ens puguem ajudar, perquè si no anem tots de la mà, és impossible que aquestes coses canviïn, i que si la gent se sent més segura, més cuidada, més escoltada, possiblement aconseguirem que també al final hi hagi menys absentisme i que la gent es pugui sentir més a gust i que es pugui sentir també més valenta, acabo amb aquesta, Sergi, de pregunta, més valenta a l'hora de poder dir, escolta, no puc, no em trobo bé, avui no puc venir, em podeu substituir, etc. Perquè, i torno a comparar amb els models de com canvien de generacions en generacions, abans es veia com una debilitat que tu diguessis que no podies anar, eh? Qui gosava dir que no podia anar a treballar, oi? Tot això, per sort, ha anat canviant.
0: Sí, efectivament. Evidentment, hi ha una major sensibilitat social en quant als problemes de salut mental, els problemes emocionals, i això fa que, evidentment, pensem que forma part també del motiu pel qual hi ha més baixa en salut mental, perquè hi ha menys recances a...
1: Menys tabú, sí, sí.
0: Exacte, menys tabú en demanar aquest tipus de baixa. I evidentment, el que està clar és que a les feines passem gran part de les nostres vides i és important que en aquests entorns laborals, doncs, siguin uns entorns on les persones ens puguem sentir d'una forma còmoda i sense aquestes tensions o aquest clima negatiu que repercuteix sobre la nostra salut.
1: I aquí jo insisteixo en el tema d'aquest estudi, no?, que ens ha pogut comentar el Sergi Massip i que té a veure amb això que la UOC ha estat també treballant amb tot això i amb aquest article, les claus de l'absentisme laboral a Espanya, que també, jo insisteixo, crec que és molt important que les empreses puguin tenir, ens fiquem de part dels treballadors, que tinguin aquests drets, però que també les empreses puguin tenir algun tipus de facilitat fiscal, precisament fiscal, laboral, digue-li com vulguis, per poder contractar encara més gent en aquests casos, per poder cobrir baixes, i tot això és importantíssim, que sí?
0: Fins ara hem estat parlant del paper del treballador i el paper de l'empresa, però és veritat que també a nivell de legislació, fins i tot a nivell sanitari, també hi ha un protagonisme important en quant a la gestió de les baixes mèdiques. Llavors, sí que és veritat que el sistema de salut o marc jurídic té un paper central i que segurament que durant els propers anys anirem veient alguns canvis per adaptar tota la sistemàtica que hi ha al voltant de les baixes a les noves realitats que van emergint.
1: Aquí és on és clau, això, no? Escoltar aquests estudis que feu del que suposa les hores efectives no treballades, de totes les dades i les estadístiques que feu als professionals, que això al final reflecteixen una realitat que entre tots hem d'intentar millorar. I per això ens agrada escoltar els professionals com en Sergi Massip. Un plaer escoltar-te i fins ben aviat.
0: Molt bé, els estudis són importants i la difusió també ho és, per tant t'agraeixo l'interès en la temàtica i haver-me convidat en aquesta entrevista.
1: Hem de ser un equip, ens hem d'ajudar entre tots en tot. Una abraçada, Sergi.
0: Molt bé, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials, i és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

Un cop aconseguida el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio a l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar, doncs, els millors moments. Col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adeu-siau.

0: Talbenis i molts més. Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
3: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: Aleshores, quan tornem?
5: El dilluns 17 d'agost.
4: Però si potser hi ha partits de Lliga.
5: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
4: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
5: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
4: I si hi ha partits de Lliga?
5: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
4: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
5: Sí.
4: I amb tertúlia?
5: Sí.
4: I amb entrevistes?
5: Sí.
4: I també amb seccions?
5: Sí.
4: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
5: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
4: I quina temporada serà?
5: La 23.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
5: Va, prou!
6: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: Es rutinario, entonces no se nota tanto, pero el consumo, al ser todos los productos, han encarecido muchísimo. Lo más cotidiano es lo que más ha subido, harinas, pan, lo más básico es lo que más, huevos, pollo.
1: Los comerciantes se adaptan a las necesidades del mercado y buscan sobrevivir con promociones que mantengan a la clientela al otro lado del mostrador cada día. Las asociaciones de consumidores recomiendan ajustar los presupuestos familiares y planificar los gastos de cada mes.
2: Ucrania ha enviado a Rusia una oferta sugiriendo que ambos detengan los ataques contra objetivos civiles en el Mar Negro después de haber advertido la falta de suministros de alimentos por los ataques cruzados. Corresponsal Xavi Colás.
3: Ucrania ha propuesto a Rusia una tregua limitada en el Mar Negro. Plantea que rusos y ucranianos dejen de atacar barcos y otros objetivos civiles. Putin aún no ha respondido. El presidente ruso salió a navegar por el Pacífico, un viaje que ha provocado malestar en Japón. Putin ha visitado por primera vez Iturup, una de las islas Kuriles reclamadas por Tokio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras, el frente ucraniano sigue sacudiendo la retaguardia. En Crimea ha sido asesinado un militar ligado a la anexión de esa península por parte de Rusia. Una explosión ha matado a Robert Sagaev, un nombre desconocido en muchos lugares, pero un nombre que Kiev no ha olvidado. Fue comandante del único submarino de Ucrania y posteriormente se pasó al lado ruso. Con submarino y el sumergible Zaporilla cambió de bandera. Sagaev hizo carrera en el ejército ruso, rompiendo con sus camaradas ucranianos. 12 años después, la venganza en forma de mochila bomba. Hay una mujer detenida, una rusa. Moscú acusa a los servicios de inteligencia ucranianos y Kiev, como hace después de cada atentado, no se ha pronunciado.
4: Y Meta se enfrenta al mayor juicio en materia de redes sociales y menores. Un total de 29 estados norteamericanos acusan a la matriz de Facebook e Instagram de haber manipulado estas plataformas para generar adicción en los niños. Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
6: Bon dia, arribem a l'equador del mes d'agost, som en plena temporada de vacances, però hem de parlar d'una cosa ben rutinària, els problemes a Rodalies. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Per conèixer com estan les carreteres a aquesta hora, connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb l'Eduard Sánchez. Bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment, a aquesta hora es manté la circulació en general fluida. Poc volum de trànsit, per tant, hem de parlar pas de retencions o massa cues. De fet, hi ha algunes incidències, com per exemple, de l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar, un carril tallat per un accident en sentit nord, o a Sant Cugat del Vallès, també en aquesta autopista, en aquest cas per un vehicle variat, també un carril tallat en sentit Girona, en aquest cas cap de les dues incidències, ara com ara està provocant retencions en aquests trams de l'autopista AP7. Únicament a aquesta hora parlarem d'un petit tram d'aturades a la Ronda de Dalt, és el tram afectat per obres a l'altura de la Vall d'Hebron i en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
6: I pel que fa al temps, la calor de moment no afluixa. Avui, de fet, comencem el dia amb els termòmetres més amunt que ahir a la mateixa hora. Pràcticament tot Catalunya està en alerta per calor intensa, fins al punt que els agents rurals alerten també del risc d'incendi. 500 municipis es troben en perill molt alt. Això sí, de cara al cap de setmana, la temperatura anirà a la baixa, si bé encara no es normalitzarà. Avui, divendres, tindrem matí de sol i a la tarda, de nou, alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu i la depressió central. S'esperen màximes de 36 graus a Barcelona, 33 a Tarragona, 40 a Girona i 41 a Lleida.
5: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
6: Encara cueja el caos que es va viure a Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar total. Les plataformes d'usuaris del servei mouen fitxa i han presentat una sol·licitud al govern per reclamar informació. Ferran Cuixart, bon dia.
8: Bon dia, sí, per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari. Critiquen el col·lapse, els retards i la poca informació. Per això demanen explicacions públiques. Escoltem Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
9: Ja no és que vulguis anar a disfrutar de l'eclipsi, és que hi ha gent que volia tornar a casa seva i deixaven passar trens, veien que cap anava buit, gent cridant demanant aigua. Això va ser la baixada.
8: Des de Rodalies defensen l'operatiu especial, asseguren que es va reforçar al màxim el servei a les línies regionals. Tot i això, David Andrés, el gerent d'operacions, admet que la demanda va superar totes les previsions. Són també declaracions a Onda Cero Catalunya.
10: Bueno, nosaltres varen reforçar totes les línies del sud, regionals del sud, vam duplar i vam...

0: posar tot el que teníem. No teníem més trens, no vam poder posar més trens perquè no teníem més trens.
1: I afirma que ara analitzarà l'operatiu i demana també disculpes als usuaris afectats.
2: I l'oposició, mentrestant, carrega contra el govern per aquest col·lapse de Rodalies. Junts per Catalunya i el Partit Popular insten Salvador Illa a donar explicacions pel que consideren una gestió, diuen, incompetent i negligent.

0: Illa i també Pedro Sánchez. Escoltem el portaveu parlamentari, Juan Fernández.
1: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente.
0: També els socis de Salvador Illa carreguen contra el govern pel darrer caos ferroviari. Marcos Díaz, bon dia.
2: Bon dia. Esquerra Republicana assenyala Renfe i Adif en primer lloc, però també el Departament de Territori a qui retreu manca de previsió. La portaveu parlamentari, Esther Capella, a més, recrimina el govern en la seva incoherència perquè va animar la població a moure's amb transport públic sense garanties. Són declaracions a Onda Cero.
3: Perquè era evident que si se li estava dient a la ciutadania ahir o aquests dies que no agafessin cotxes sinó que utilitzessin el transport públic, tu has de tenir la previsió necessària que el transport públic doncs, serà capaç d'absorbir doncs, la ciutadania que es vol moure en transport públic. I això vol dir rodalies, però també vol dir autobusos. I vol dir també que l'endemà doncs, els trens han de continuar funcionant.
2: Els comuns, de la seva banda, demanen responsabilitats per una situació, diuen, que no era pas inesperada.
4: Más de uno Catalunya.
0: I en plan econòmic els expliquem que les butxaques dels catalans continuen patint. L'IPC puja 3 dècimes al juliol, arribant fins al 3,5% interanual. És la taxa d'inflació més alta en un mes des del juny del 2024. La inflació subjacent és del 3%, només una dècima més que el juny. Eudald Sanz, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Segons dades que ha fet públiques avui l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de preus de consum, l'IPC, ha repuntat fins al 3,6% al conjunt de l'Estat, 4 dècimes per sobre de la dada del juny. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que a Espanya ha estat del 0,3%. La inflació subjacent del mes passat és del 3%, només una dècima més que el juny. Per sectors, el transport ha estat el que més empès l'IPC a l'alça, amb una taxa que ha superat el 5% arran de l'encariment dels combustibles. De fet, els combustibles s'han encarit un 15%. A diferència de l'energia, la inflació no s'ha traslladat de manera tan pronunciada al cistell de la compra.
0: El govern central i les comunitats autònomes, canviem de qüestió, abordaran el repartiment dels menors no acompanyats que van entrar a Ceuta el proper 27 d'agost, Marcos.
2: La Generalitat hi acudirà per defensar una resposta solidària entre tots els territoris. Des del govern asseguren que la prioritat és garantir els drets i la protecció dels menors. L'executiu de Salvador Illa ho ha dit en un comunicat després de la reunió tècnica que les comunitats i el Ministeri de Joventut i Infància van celebrar ahir. La trobada, prevista per d'aquí dues setmanes, era inicialment per parlar sobre l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta perquè afronti la crisi migratòria. Però la ministra Cira Règom ha anunciat als territoris que posarà el repartiment dels menors sobre la taula.
0: Més coses. La Policia Nacional deté una trentena de persones en una operació contra una xarxa de tràfic laboral a Soses, al Segrià. Pere Parés, bon dia.
6: Bon dia. La presumpta organització criminal es dedicava a atorgar identitats falses a treballadors que presumptament no disposaven de documentació. Sota la nova identitat eren contractats després per empreses vinculades a la campanya de la fruita. Segons ha avançat el diari Segre, la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc de l'operatiu desplegat contra aquesta xarxa. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que, presumptament, s'encarregaven de reclutar els treballadors i canalitzar-ne l'arribada a empreses del sector, on haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal.
0: I també a Ponent, els Mossos han detingut un veí de Lleida de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al Pont de Suert.
6: L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió. Els fets van tenir lloc cap a les 6 del matí del diumenge al carrer Monestir de l'Avex. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va ser evacuada a l'Hospital de Viella, on va ser intervinguda d'urgència. Aquest dimecres els Mossos van detenir el presumpte autor a Lleida, que aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tremp, acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi.
0: Passen 28 minuts de les 8 del matí i els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
7: Bon dia. Ferran Torres passa avui revisió mèdica a París. Futbol Club Barcelona i Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs del jugador. El club blaugrana rebrà una quantitat propera als 50 milions d'euros. Mentre Barça i Manchester City negocien el traspàs de Rodri, el jugador ha viatjat a Anglaterra, on el conjunt Citizen l'esperava avui. L'Espanyol està a prop de traspassar Miguel Rubio al Valladolid. El central no entra en els plans del club per la propera temporada i deixaria espai a la massa salarial per

0: per fer operacions d'incorporacions que s'estan treballant.
1: Som a les portes del cap de setmana i el volem rebre com cal, amb música, amb la de Rigoberta Bandini.

0: La cantant barcelonina actuarà aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Rigoberta Bandini, o Paula Ribó, el seu nom real, presenta el seu àlbum Jesucrista Superstar, un treball discogràfic ambiciós i expansiu. I marxem cap a la Cerdanya, on l'Occident Summer Fest rep avui la Ludwig Band.
1: Perquè no era l'hora, no estava previst que l'amor d'imprevist em truqués...
0: És una de les propostes més singulars de la música catalana actual, enguany presentant Pel Barri es comenta el seu nou disc, un treball més madur. I amb la Ludwig Band acabem aquest repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems, al control tècnic. Adeu.
2: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Canal Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
2: En Alcampo, del 13 al 16 de agosto, tienes el melón verde entero granel a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
4: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
5: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
6: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
7: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu Oro Vale Más, calle París 162, esquina Muntaner. El valor que tus joyas se merecen.
8: La Girona ja navega per l'Estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'Estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Girona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Girona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
9: Torna el cicle de recitals estiu de piano al Palau de la Música Catalana. Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més. Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
10: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
11: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona, a Casa Batlló obre al públic amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
13: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge original de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana.
12: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys.
13: Cada divendres recorren la vila termal de la mà de personatges com la Remei i Enfonso. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros. L'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
12: A Tarragona, el Festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes.
13: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais. La programació inclou concerts, teatre, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
12: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta l'exposició Un jardí extraordinari.
13: La mostra reuneix un conjunt de peces sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat.

0: mobilitat i es pot visitar fins al 4 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Però... Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.

0: La brúixola de Radio Estadio.
1: Mira, no et diria que és un partit d'Espanya, o sigui, una acció o algo que va fer Espanya, sinó de Cabo Verde, que pese a que no haya participat, el partit que van fer contra Espanya, contra Argentina, bueno, i contra els altres equips, jo crec que ho han fet molt bé, han empatat tots els partits més al d'Argentina, i Bosinha, molt bon porter, la veritat. Em va sorprendre, jo em pensava que passarien contra Argentina, perquè també els van anul·lar un gol, però jo et diria que al moment en el que veus que una selecció tan petita pot arribar a fer grans coses, no?
2: El gol d'Egipte que li van anul·lar contra Argentina, aquell gol va ser molt bo. D'una punta a l'altra, és una llàstima que l'hagin anul·lat, però aquell gol, boníssim.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.
3: Más de uno. En Onda Cero.

0: Referència al dia en el qual Maria va pujar al cel sense morir. És una de les celebracions més consagrades de l'Església i és una festivitat que està marcada al calendari des del segle VII. Per tant, com deia, festa de guardar. I amb tot plegat, festa major a bona part del territori.
1: Alegria, que és festa major.
0: Alegria, senyora, senyor, que és festa major a Badalona, a Manlleu, a Amposta i, com no, al barri de la Vila de Gràcia de Barcelona. Però també n'és a la Bisbal del Penedès, a Roses, a Castelldefels, a la Selva del Camp, a Cubelles, a Falset i a Mer. Bé, i a Gironella, escoltin, que tenim una festa major impressionant. Són només algunes de les festes majors que es despleguen per tot el país en un cap de setmana d'embalats i concerts i moltes tradicions.

0: Sota aquest embalat que hem muntat a l'estudi 2 avui dels estudis d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, fem aquest programa a la ciutat d'estiu que realitza el control de so l'Ivan Gustems Carreño, que per tant pertany a l'equip dels tècnics d'aquesta casa, del servei tècnic d'aquesta casa, que dirigeix i coordina en Robert Atay i Ribas. També aixequen aquest programa en Peter Hendrik Fanés. Per Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: I la Clàudia Moreno Lozano, que és la dona amb la qual viatgem per Catalunya, avui de Festa Major. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sou molt de Festa Major, vosaltres dos? Ja ho vam dir l'altre dia que sí, no? Que tu ets demà concerts i això, no, Clàudia?
2: Concerts no, Festa Major sí.
0: Bueno, però què vas dir de la Festa Major? Què és el que més t'agrada?
2: O sigui, concert tipus d'un artista i tal, no vaig, però els de Festa Major, doncs sí.
0: Molt bé. I tu, Peter, la de Gelida hi vas? És el dia 21, bueno, vas dir?
1: Gelida no hi podré anar aquest any, però aniré a les de Martorell, que són aquest cap de setmana.
0: Ah, mira que bé. Anna Utiel-Argudo, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
0: Per al·lusions.
3: Doncs jo, per descomptat, també aniré a les de Martorell, el meu fantàstic poble. Comencen avui i són fins al diumenge. Veniu.
1: Et veuré veient el Baute o no?
3: No és potser el que més il·lusió em fa, m'agrada més el que hi ha aquesta nit, que els gegants ballen i tot plegat. Jo soc molt tradicional, jo.
1: Home, tenen dels gegants més macos del Baix Obregat, eh? A Martorell.
0: Ah, sí?
3: Per mi sí.
0: Com es diuen?
3: M'està fent la pilota, crec, perquè abans he defensat aquesta idea.
0: Ara la pregunta al Mirió, saps com es diuen?
3: Sí, són el Diable. Bueno, el nom és molt fàcil, són el Diable i la Velleta. I per què? Doncs perquè són això, un Diable i una Velleta, que representen els personatges de la llegenda del Pont del Diable.
0: El meu poble són el Tomàs i l'Antònia.
3: Que són parella. I què són ells?
0: Parella.
3: Són parella i són prínceps o reis o què són?
0: Bueno, són burgesos del poble.
1: El que dèiem.
3: Clar, jo sempre dic que la majoria de pobles, els gegants, són el rei i la reina, el príncep i la princesa, el nòvio i la nòvia. I a mi m'agrada Martorell perquè és molt, molt aleatori, no? Un diable i una senyora gran.
1: La gateta allà dins.
3: Exacte.
0: En Marcos Díaz Alcaraz, bon dia, Marcos.
4: Molt bon dia.
0: No sé si té Festa Major a l'Hospitalet de Llobregat.
4: No, nosaltres anem
0: per Lliure. La primavera teniu.
4: Nosaltres tenim les festes de la primavera per la primavera al voltant de Sant Jordi.
0: Molt bé.
4: Tenim també un gegant i una geganta, no sé els noms.
1: Però són parella.
0: Com que no saps els noms dels gegants de l'Hospitalet de Llobregat?
4: No tinc ni idea. Però ni idea. Ara,
0: això és de mal bilatar. Això és de mal bilatar, Marcos.
4: Ara hauré de buscar-los per internet quan surti d'aquest estudi.
0: Molt bé. I al costat del Marcos Díaz, de peu, perquè això és el camarot dels germans Marx, hi ha en Pere Parés i Zerns, que s'està acostant perillosament al Marcos. Mira, saps qui semblen? Són el Ros i el Moreno. Starsky Hutch.
4: Ah, mira.
0: Te'n recordes, Marcos, de Starsky Hutch?
4: Sí.
0: Bueno,
4: sí.
0: És més de la nostra època que d'ara. Era un parell d'investigadors privats, Starsky Hutch, que era un Ros i un Moreno. Pere Parés, que és de Barcelona.
5: No, de Granollers.
0: Ah, de Granollers.
5: No em posis a Barcelona,
0: Home. Ah, que és de Barcelona.
5: Home.
4: I sí que teniu
5: festa,
4: no?
5: Sí, i tant. L'última
0: setmana
5: d'agost.
0: És veritat. Sí. Que vam dir-ho al Figueredo. I vas a la Vila de Gràcia, tu, on hi ha Festa Major?
5: Doncs crec que algun cop he anat. Vaig anar un cop que cantaven habaneres, m'ho vaig passar molt bé.
0: Tots els pobles de Catalunya canten habaneres per Festa Major, jo crec.
5: Ja ho sé, bueno, aquí m'has enganxat, però...
0: Doncs avui ara marxarem de Festa Major i explicarem coses d'aquesta festivitat que es desplega a centenars de municipis de Catalunya.

0: Com es diuen Marcos Díaz Alcaraz, els gegants de l'Hospitalet de Llobregat?
1: Mira, Peter, que és molt, molt atent, ha buscat ràpidament la informació a través del seu mòbil. Efectivament, Anna Utiel són parella.
2: Veus?
1: I es diuen Jaume I i la seva esposa.
2: És que

A mi m'ha passat, perdona, perquè he fet el mateix que el Peter, buscar una mica, i he vist això i he dit, perdona, i no li posem nom a l'esposa? M'ha semblat bastant masclista, sí, la dona de jo. Però després, bueno, hi ha una resposta ràpida de la...

0: vida de... me l'he trobada. Jo, sí, estic al celler fent la tapa corresponent amb la canya corresponent mentre passa el cercavila que me'l trobo i ens hem d'amagar ràpidament perquè si no el foc ens crema. I sí que hi ha dracs, hi ha coses mitològiques, certament.
1: És que teniu molta cosa, eh?
0: Sí, no, sí, tenim una llistassa. Sí, sí, segurament hi haurà una pubilla també,
1: segur,
0: que farà honor al barri de Pubilla Casas. Tot això ho estic improvisant perquè no ho sé. Però la cara que m'ha ensenyat, la fotografia del Peter, que m'ha ensenyat aquests dos senyors alts, sí que els...
2: Et sona, no? Per l'alçada, per l'alçada et sona.
0: Els tinc vistos.
1: Els han tancat, són gegants.
0: Però Jaume primer, perquè a l'hospital...
1: Sí, ja,
0: Jaume
1: no primer,
3: sé, no sé. Hauria de ser
1: una altra cosa.
0: De tot Catalunya, quan, Jaume clar, primer hauria de ser més...
3: Quan parlem de tradicions, al final, cadascú s'ho agafa com vol, en el poble que vol, de la
0: podria
3: manera
0: ser Santa
3: que vol.
0: Eulàlia, ara que penso, de Provençana, que té un origen, l'Hospitalet, Santa Eulàlia de Provençana té un...
1: Clar.
0: Va començar ja.
3: Parlaves de l'Hospitalet com a ciutat eclèctica pel que fa a l'imaginari, no?
1: Sí.
3: Però, escolta, a Gironella tenim els gegants, el Tomàs i l'Antònia, però després tenim el Lleó de Gironella, que es va estrenar ara fa, he buscat la data, el 23, l'any 2023, i que recrea un lleó amb corona. Porta corona, és monàrquic.
1: I després, és del Rei León.
3: Sí, l'any passat es va estrenar la Raimunda, que és una nova gegantona es diu, que és, representa un barri del poble que és molt poblat i que és la Raimunda és la que pobla allà. En fi, vostè és molt dels gegants, és més de tocar la gralla, la festa major, és més el concert del jovent o més el concert de la gent gran? Va a l'embalat, no va a l'embalat, li molesta la festa major? Hi ha gent que de la Vila de Gràcia que aquests dies se'n va a casa d'uns amics que viuen a Matadepera.
0: I no m'estranya.
3: Sí. Hi ha gent de Sants que també, no així, la Montse Valls Navarro, que marxa com hi ha les festes de Sants, en un altre barri a Barcelona. Vosaltres no patiu aquestes inclemències, no? A Barcelona tu on vius, Anna?
1: Clar, jo a Barcelona, al Clot, la veritat és que no pateixo aquestes coses, però he de dir que tant a Gràcia com a Sants, jo crec que la gent que marxa no és ben bé del barri de tota la vida, eh?
3: Yeah.
1: Perquè els del barri de tota la vida s'hi queden i són els que estan a les comissions de festa,
3: ah, sí,
1: fent
3: sí,
1: els decorats i tot plegat.
3: És un moment en el qual es demostra la gent que s'implica en les coses del poble, perquè la festa major la teixeixen, a part de les regidories corresponents, les persones voluntàries que es desviuen per fer aquests balls de festa major, aquestes barres de festa major, portar aquests gegants i aquests capgrossos, en fi. Expliqui'ns vostè què és el millor de la festa major del seu poble, si és que estan de festa major. Si la celebren en un altre moment, també ens ho pot explicar amb notes de veu de WhatsApp al 676-76-0908 676 76-0908 i les escoltarem en un programa que ara a 1:15 en punt tocats del migdia explica les notícies del dia. Catalunya bat rècord des de fa unes hores ja de dies de més de 40 graus de temperatura. Des de l'1 de gener fins ahir han estat 17 les jornades amb els termòmetres per damunt d'aquest valor. L'any passat van ser 16. També una xifra rècord fins aleshores, Anna.
1: Sí, a més cal tenir en compte que encara queda mig mes d'agost, per tant la xifra podria augmentar i de fet avui mateix mitja Catalunya es troba en alerta per calor intensa, per tant avui podria ser el 18è dia a més de 40 graus. I amb la calor creix també el risc d'incendi. Els agents rurals han activat l'avís per perill molt alt en més de 500 municipis, per tant a més de la meitat dels municipis catalans es troben en aquesta situació.
3: A risc. Sí,
1: si ho mirem per comarques, són 38 de les 42 comarques catalanes que tenen almenys una població en risc molt alt.
3: Déu-n'hi-do. A risc que algun oient amablement em torni a dir que li clavo la bronca als oients, no. Jo dic les coses que crec que s'han d'explicar com a informació de servei i d'advertiment a la ciutadania. El 99% dels incendis que hi ha en aquest país són provocats per la mà humana. Vull dir, venen provocats per un descuit o un fet com aquest, no? Per tant, estiguem molt alerta, estem més de 40 graus, hi ha molta calor, els boscos estan com estan, les zones rurals, les zones de bosc. Per tant, facin cas als agents rurals i no facin cap mena d'activitat que pugui comportar que la cosa se'n vagi de mare. Fins i tot la borilla que vostè pot llançar per la finestra, encara hi ha gent que ho fa, pot provocar un incendi de dimensions colossals. En la plana política, Esquerra insta Junts per Catalunya a ser realista amb la reforma del finançament.
1: D'aquesta manera, la formació d'Oriol Junqueras tanca el debat sobre el concert econòmic, encara que no hi renuncia, però són conscients que l'aritmètica parlamentària no ho permet ara per ara.
0: Els republicans esperen que la formació de Carles Puigdemont acabi facilitant l'aprovació del nou model perquè és molt difícil, diuen, donar l'esquena a la millora de recursos i el guany de competències. Esquerra assegura que donarà suport a la proposta de finançament que el juntaire

0: es portin al Congrés si realment beneficia Catalunya, malgrat que reconeixem que tot allò que soni a concert econòmic no prosperarà. És la portaveu parlamentària Esther Capella en declaracions a Onda Cero.
1: Tot allò que millori el model de finançament nosaltres hi serem. També que siguem conscients doncs, de les sumes possibles que hi ha en el Congrés dels Diputats, que són la majoria de la investidura, que és la que pot permetre doncs, aquest model de finançament.
0: Tot i que la reforma del finançament autonòmic depèn del govern central i del Congrés, Capella ha reclamat Salvador Illa que acceleri la seva aprovació i també que faci passos endavant per traspassar la recaptació íntegra de l'IRPF.
2: I un dia més hem de parlar de Rodalies, perquè Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
3: Segons han informat en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran, diuen, amb el tren. L'operadora ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia, mentre es mantenen les afectacions per les incidències que s'han registrat els últims dies i minimitzant-ne l'impacte. Mentrestant, a més, a l'R3 continuen les obres pel desdoblament de les vies entre Parets i la Garriga. Per tant, en aquell tram tampoc hi ha circulació de trens i el trajecte també es fa amb autobusos.
2: Déu-n'hi-do, Rodalies mai no decep, ja ho hem explicat aquí en les darreres hores i hem escoltat totes les veus que fan referència a aquest conflicte que no deixa de ser notícia dia sí i dia també. I això, que acaba d'explicar la Nautiel, ho ampliaran amb més notícies del dia a partir de 2:45 de la tarda al Notícies Migdia. Que vagi bé, Anna. Adéu-siau.
3: Igualment.
2: Bona festa major.
4: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
5: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.

0: comença una setmana ja que s'acaba, comença un programa d'una setmana que s'acaba, volia dir, que ens porta, com sempre, aquestes setmanes que estem fent aquest programa d'estiu, els sons de la Clàudia Moreno. És una secció que ella fa amb molt carinyo i que, a més, a vegades li costa, perquè hi ha temàtiques que han costat una miqueta aquestes ja... Tres setmanes portem, no? Avui ja farà la tercera setmana, mare meva. Ens en queden només dues, Clàudia? Yeah. I això s'acaba ja. S'acaba! Però abans d'acabar, encara hem de rematar, diguéssim, el millor d'aquest moment, que és quan l'audiència es trenca les banyes per veure què passarà amb la Clàudia Moreno, amb quina temàtica ens sorprendrà aquesta setmana. Vols que repassem els sons d'aquesta setmana?
1: Sí, fem un recap.
0: Fem un recap, com diu ella. Dilluns, a veure... Això de dilluns.
1: Vas revelant, no? Què és?
0: Jo vaig dir que per mi això era una fregidora amb calamars a la romana. O...
1: No sé exactament el que contenia, però era una fregidora.
0: Calamars a l'andalusa, sí.
1: Però era una fregidora, molt bé.
0: A veure, dimarts. Això era una llauna que... És una llauna, no, això?
1: Sí.
0: Però hi ha algun oient que, gràcies per participar, a través del 676-760908, ens deia un oient, és una lata, però no sé de què porta dintre, no?
1: Refresc de taronja.
0: Refresc de taronja. Ah, molt bé, amb gas, evidentment.
1: Sí.
0: El dimecres escoltàvem aquest so. Home, això és el so de quan li estàs demanant al cambrer, per al meu entendre, otro d'estos.
1: Era remenant gels de la típica jarra de sangria.
0: Ah, molt bé, veus que bé? La sangria que és molta festa amb això també. I aquest dijous què hem escoltat? A veure... Ah, molt bé, això eren unes copes, jo vaig dir que era com un cambrer recollint les copes així amb la mà.
1: Era un brindis entre amics.
0: Ah, molt bé. Per tant, la temàtica d'aquesta setmana, ara ho descobrirem, ens portarà a una cosa que jo em faig ja una idea del que serà, perquè avui divendres tenim un nou so.
1: Què és aquest?
0: Però això... Jo sé el que és.
1: Jo no tenia ja més opcions de so per posar. Dic, però és divendres,
0: però
1: una
0: cançó...
1: Però és
0: la cançó que hauria de sonar? Jo crec que no,
1: No.
0: Bueno, no sé. És el Xiringuito de Jordi Dan?
1: Sí.
0: Ah, doncs estem al Xiringuito?
1: Estem al Xiringuito. És la temàtica de la setmana.
0: Tenim el Xiringuito?
1: Jo aquesta cançó no la coneixia, però hi ha gent de la redacció que m'ha dit que sí, que era molt mítica i tal.
0: Home, clar, Jordi Dan és...

0: Bueno, pues la temàtica d'aquesta setmana ha sigut el xiringuito.
1: O guingueta, en català correcte, però jo...
0: No tenia ni idea que tenia traducció.
1: Home, hi ha algú que li deu dir guingueta, però poca gent li diu guingueta a Catalunya, algú no li deu dir, però la gent majoritàriament diu que va al xiringuito, que és aquest lloc on hi ha una fregidora, un got amb glaçons, on hi ha també molta beguda, i si passen hores i hores algunes persones perquè van a la platja i van i tornen i dinen allà i llavors tornen a fer el cafè. Tu ets molt de xiringuito, Clàudia?
0: És que jo no soc en general molt de platja, no. Però quan vaig a la platja sí que és veritat que m'agrada el xiringuito perquè vas acostumar a tenir ombra...
1: I pots estar llavors una relaxada, sí. Asseguda en una cadira normal, que el color al final se'n ressent d'estar a la platja, a la sorra. Molt bé, el xiringuito. Hem fet ja, vam fer la temàtica del viatge en cotxe. Vam fer la temàtica de l'aeroport. Hem fet la temàtica del xiringuito. Sí. Què tens preparat per... No facis spoiler.
0: No, és que no sé què dir perquè tinc dues idees que m'agraden molt les dues, llavors no sé quina escollir, però bueno.
1: Jo tinc una idea per tu per l'última setmana. És que estic tenint moltes idees per l'última setmana. Em va el cap molt, molt revolucionat per l'última setmana. Però podem fer alguna cosa especial, ja ho explicarem, d'acord?
0: Sí.
1: Doncs així avança la ciutat d'estiu a les 12:38.

0: Des de fins les dues tenim moltes coses per explicar. Ara ens fixarem en una iniciativa que busca la inclusió de joves en risc en risc de ser vulnerables a través de la música com a eina terapèutica. De seguida en parlarem i també també escoltarem la crònica esportiva del dia amb en Pere Parés i Zern, que ens explicarà això de los ricos también lloran. I a partir de la una, l'Alicia Escribano tornarà a aquest estudi de ràdio per posar ritme i música al final de la setmana. Una setmana que acabarem parlant de publicitat. Se'n recorden d'allò de l'hora de la Coca-Cola, quan aquell senyor que es llançava aquella Coca-Cola pel damunt, o el Busco a Jax? Doncs avui parlarem de la publicitat dels 80 i dels 90 amb en Víctor Ruiz Novel.
1: Por un jingle, por una frase, por algo que captaba la atención de todo un país, se convertían en algo único, en algo mítico.
0: Els anuncis dels anys 80 i 90 avui passaran per aquest programa en un espai, el d'avui, que també tindrà secrets, els que ens descobrirà en Xavi Casinos d'aquí a una estona, i també una mica de previsió, que és la que farà Lluís Soler Roca amb aquesta mirada al futur que arribarà minuts abans d'acabar el programa.
2: Esteu escoltant La ciutat d'estiu amb Robert Calvo.
0: Seguim a la ciutat d'estiu a les 12 i 39 minuts. Expliquem ara que el Festival Jordi Savall i Amalgama 7, la institució de referència en l'atenció infantojuvenil de Catalunya, s'han unit en un projecte innovador pel seu caràcter social i educatiu. Fomenten la cultura com a instrument terapèutic i la música com a instrument de teràpia de transformació personal i social. En parlem aquesta hora amb una dona que està aquests dies atrafegada i molt enfeinada allà, que està organitzant aquest festival, que és la Lourdes Clavé. Lourdes, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ella és la coordinadora d'aquest projecte, treballa al centre d'Amalgama 7 a Can Ros, i perquè la gent entengui què és Amalgama 7, de què estem parlant, com funciona aquesta entitat i com treballa?
3: Molt bé. En primer lloc, Roberto, un plaer acompanyar-vos avui en directe al vostre programa. Per altra banda, Amalgama 7 és una entitat pionera que atén a joves i adolescents, però també a les seves famílies, tot el que englobaria la salut emocional, la patologia dual, el que seria la salut mental, per entendre'ns, no? Llavors, reben un tractament terapèutic on, bàsicament, hi ha un recolzament a nivell psicològic, a nivell clínic, però també a nivell acadèmic. Hi ha una part molt important de reconduir l'escola, no?, de potenciar una projecció acadèmica de futur, i també un treball molt important sociolaboral i socioeducatiu per reemprendre totes aquestes activitats, doncs, més de caire esportiu i saludables.
0: Es tracta de les persones que estan en aquests centres des de diferents vessants i des de diferents punts de vista, no?, perquè cadascun té les seves arestes i els seus problemes.
3: Exactament. Nosaltres atenem una tipologia de població, adolescent, per entendre'ns, que es troba en aquest tipus de dificultats a l'entorn del fracàs escolar, de l'abandonament prematur a l'escola, dificultats dins del nucli familiar, la relació, doncs, familiar, també.

0: bé el que seria en aquestes activitats extraescolars, no? Tan importants que acompanyen aquests nois i noies en aquesta etapa adolescent, on desapareix la motivació i l'interès, doncs, a vegades també per continuar endavant i per viure.
1: I per què s'ha decidit que la música seria una bona eina per fer teràpia amb aquests joves?
0: Doncs mira, Roberto, crec que el mestre Savall ho verbalitza molt bé. El senyor Jordi Savall diu que la veu és la representació de la humanitat, no? La música és la veu de la humanitat. I per tant pensem que els nois i noies que tenem en aquest cas a l'Escola Terapèutica de Can Ros, que tinguin l'oportunitat de poder participar en un festival de renom internacional, no? Pel que implica a nivell cultural però també a nivell musical, tenir aquesta oportunitat de poder ser partit, saps, no? De normalitzar, però també d'acompanyar el que és la salut mental i que ells també es sentin protagonistes pel que fa al projecte es desenvolupa des de dues vessants, no? Els tallers musicals, que són acompanyats per una musicoterapeuta, i també visites de distints professionals i artistes musicals, on posen en valor el que la música transmet, que al final és aquest acompanyament, aquest acollir, aquesta forma d'entendre, no?, les dificultats i, per tant, fer-les en comunitat, no expressar el malestar a través de la música. No. Però també hi ha un punt molt important, que és el taller, no? Aquestes pràctiques també laborals, que els nois i noies també tenen aquesta oportunitat de poder dins-se'n a treballar amb en concret el que seria la producció del treball, l'escenografia, el preparar els camerinos pels artistes, acollir els artistes, no? Fer el ticking, acompanyar, acomodar per entendre'ns, i per tant tenim aquestes dos vessants, no? D'acompanyament i d'oportunitat de poder també ajudar a millorar aquest benestar que ells tant necessiten.
1: La música té un poder terapèutic i curador impressionant. Ho hem explicat aquí, en aquesta emissora de ràdio, perquè fem un programa de salut els diumenges al matí, que tinc el plaer i l'honor de presentar, i que el dia 21 de juny vam dedicar íntegrament al poder terapèutic de la música, perquè és el Dia Europeu de la Música, i vam tenir tot tipus de professionals de diferents disciplines, i ens deia una neurocientífica que no som conscients, o sí que en som quan la rebem, si som bons consumidors de música o elevats consumidors de música, del poder que té sobre el nostre cervell, sobre els nostres sentits i sobre les nostres emocions.
0: I tant, i tant. Totalment, eh? Nosaltres aquests dies ho estem veient en directe, fent aquest reforç i acompanyant els nois i noies de com estan gaudint i de com estan aprenent a gestionar, no?, les dificultats i les adversitats que s'han anat topant al llarg d'aquesta època. I és això que comentes, eh? El fet de que la música uneix i tranquil·litza i acompanya, no?, els nois i noies en aquests dies.
1: Perquè aquests dies s'està celebrant aquesta estada dels nois i noies del centre d'Amalgama 7 en aquest festival que ha tingut aquests tallers des del dia 10 i fins diumenge, i diumenge tindrà, diguéssim, la culminació de tot plegat, no?
0: Sí, efectivament, el diumenge tenim la gran sort de poder realitzar un concert, una mostra oberta d'aquests tallers musicals que us comentava, on els nois i noies realitzaran un concert al llarg de tot aquest treball que han fet durant la setmana, i també tindran un paper també molt important els nois i noies que fan aquestes pràctiques també laborals, tan importants, no?, per projectar el futur i els oficis, no?, que poden ser una motivació extra per reconduir aquell dia. Llavors hi haurà aquest acte obert al públic, al poble, a les famílies, que també ens acompanyaran, i professionals d'Amalgama 7, i per tant gaudirem d'aquest acte que estem acabant de preparar aquests dies. I una part molt important, Roberto, la finalització d'una entrega de diplomes, no?, per posar en valor tot aquest treball que anem realitzant, no?, durant tota la setmana, acabarà en aquest reconeixement que tant es mereixen els joves.
1: Que se'l mereixen moltíssim. Mirin, jo vaig tenir l'oportunitat fa un temps de visitar un dels centres d'Amalgama 7, en aquest cas a Valldaura, on hi ha la Mònica Bajerols al capdavant, i que treballen intensament amb aquesta colla de joves que, quan un passa un dia amb ells i es posen les seves sabates i coneix la seva realitat i s'emociona amb ells i riu amb ells també, i coneix les seves històries, que són algunes, sincerament, a mi em van fer pensar que em queixo a vegades de vici, perquè hi ha persones que han tingut, doncs, vaja, doncs, situacions molt complicades a la vida, no? Doncs un senador

0: que aquests joves i aquestes joves que hem tingut també aquí a l'estudi de ràdio en alguna tertúlia
1: sí,
0: que hem fet, algun debat
1: sí,
0: que hem fet, només busquen, mira, que els escoltin, que algú els
1: totalment.
0: Estimi una mica i que d'alguna manera puguin tenir un mínim futur, perquè només pensen sincerament en el present.
1: Sí, sí, totalment. Ho acabes de verbalitzar i explicar molt bé. Aquest tipus de projecte en concret, el que vol potenciar i el que vol contribuir, no?, en aquests nois i noies és justament això que comentes, que se sentin acollits, acompanyats, a aprofitar aquesta gran oportunitat que tenim per poder participar en aquest projecte i en aquest festival tan important musical en el país, a nivell cultural i a nivell internacional. Per tant, això també és possible a la gran sensibilitat que té el senyor Jordi Savall. I també agrair al director Martí Sant Climent aquest compromís i aquest treball que hem realitzat conjuntament perquè aquests nois i noies, justament, puguem acompanyar-los i sobretot aquest fet de reconduir la situació i que hi hagi, més enllà, no?, al finalitzar aquest projecte, que hagi servit per contribuir que el futur és possible i que amb treball i amb compromís i acompanyant-los, la gran majoria d'ells poden seguir endavant, no?
0: És molt important això, que aquestes persones que han tingut vides complicades per diferents motius se'ls pugui oferir una sortida, i sobretot la sortida té a veure amb l'àmbit laboral, perquè són joves que estan en una edat ja, alguns són més joves, altres són més grans, però al voltant dels 15, 17, 18, no? I és l'hora en la qual s'han d'enfrontar al mercat laboral i a la vida real, i allà en aquests centres se'ls prepara, però llavors quan surten del centre han de saber-se espavilar per ells mateixos.
1: Exacte, exacte. El tema de l'escola és un tema molt, molt important en el Gamacet, perquè justament la gran majoria dels nostres alumnes no tenien moltes dificultats a l'escola. Clar, una gran majoria d'aquests alumnes que tenem justament no tenen un coeficient intel·lectual baix. El principal problema és que tenen una dificultat de salut emocional i per tant això moltes vegades a les escoles ordinàries, no, en aquest sentit, dificulta un procés d'aprenentatge el més normalitzat possible. I per això moltes vegades ens hem de plantejar o ens plantegem des de les escoles terapèutiques de la Gamma 7, no, com podem motivar aquests alumnes que estan desmotivats. I per tant l'escola l'hem hagut de repensar, no? I aquest projecte també al final també potencia això, no? En aquests tallers sociolaborals, en aquestes pràctiques laborals, els nostres nois i noies al final estan incluïts dintre del festival, treballen colze a colze amb els tècnics de producció, amb els tècnics, no, d'organització, en aquest sentit, dels diferents events que es van desenvolupant a l'acte, i per tant això els nostres alumnes ho reben com un suport, com un acompanyament, però com una motivació inclús de cara a futur, no, a plantejar-se possibles sortides laborals. Per tant, és sempre adaptar-nos a les seves necessitats per acabar potenciant el que tots en algun moment, no, en l'etapa adolescent, hem vist claríssimament, no, cap on volíem enfocar el nostre futur, no?
0: Lourdes, ara farem una cosa que, a veure si funciona, no sé, un no és mai prou conscient del poder que té la ràdio i a quantes persones pot arribar. Em poso en la pell d'algú que ens està escoltant, a l'altra banda de la ràdio, que té una situació complicada a casa amb un adolescent que no acaba d'arrencar i que té potser algun problema. El que sigui, del tipus que sigui, parlo de problemes dels estudis principalment, però després també d'addiccions, potser a diferents temes, a les pantalles, a les substàncies estupefaents, el sexe, per exemple, i també hi ha altres casos que són, doncs, que ja venen amb un context familiar una mica complicat o desestructurat. Posem-nos a la pell que algú ens està escoltant en aquesta situació. Què ha de fer per acostar-se amb el Gamma 7?
1: Bé, bàsicament, per poder-se acostar amb el Gamma 7, es poden posar en contacte a través de la nostra pàgina web, en aquest sentit, i allà poden trobar tota la informació necessària com per poder-los acompanyar en aquest moment que estaves comentant ara mateix, per poder, doncs, potenciar i ajudar, si és necessari, a través de suport, en aquest sentit, inicialment més psicològic, si és necessari.
0: La Lourdes, que dirigeix aquest centre de Can Ros d'Amalgama 7 i que allà treballa intensament amb aquests joves i també la resta de centres que hi ha repartits per aquí, per fora del territori català, hem de dir que més de 9.500 joves amb patologia dual han trobat un nou camí amb Amalgama 7, i al final el missatge de tot plegat, Lourdes, és que hi ha sortida a la vida.
1: Sí, Sí, efectivament, efectivament. Al final, el que acaba passant és atravessar una època i ja per

0: si sola complicada com pot ser l'adolescència, i en aquest sentit, doncs, a través del suport, de l'acompanyament i de la comprensió, que crec que ho comentaves abans, a poc, amb temps, això sí, amb temps, i amb prou suport, hi ha possibilitats de poder-se sortir, sí.
1: Bé, doncs això passa en el Festival Jordi Savall, que és un dels certamens de música més singulars d'Europa, fundat per el propi Jordi Savall, i que se celebra anualment, durant el mes d'agost, en espais mil·lenaris com el Reial Monestir de Santes Creus, a Valls, a Montblanc i Alcover, una zona que és meravellosa, a Lourdes, per cert.
0: Sí, mira, justament, ara que ho comentes, jo sóc del territori, sóc
1: sí.
0: del Camp de Tarragona,
1: ah,
0: i tant, sí. Jo sóc del Pla de Santa Maria, just al costat, i la veritat és que tenim una gran riquesa cultural, patrimoni mundial de la humanitat, en grans llocs com pot ser Tarragona, però en altres llocs, i per tant, justament, Roberto, la cultura, en aquest sentit, en aquest espai, a l'Escola Terapèutica de Can Ros, és una gran eina terapèutica i acadèmica i educativa, com per poder també acompanyar aquests nois i noies.
1: Doncs jo sabem, amb el gran estat que treballa en aquest sentit, si algú té interès en, o necessitat de que els atenguin, ja saben el contacte, amb el gran estat els troben a través de la seva pàgina web. I dono les gràcies a la Lourdes Claver, directora acadèmica de l'Escola Terapèutica de Can Ros, de Malgama 7, perquè ens hagi atès aquesta hora del migdia. Gràcies, i que vagi bé fins diumenge aquest festival, que conclourà amb aquesta jornada dominical.
0: Moltes gràcies, Roberto, a tu i a tot l'equip. Moltes gràcies, bon dia.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
1: Aquesta hora expliquem que Ferran Torres ja és a París. Pere Parés i Gern.
3: Hola, bon dia. Aquí sembla que hi ha una part de la nostra telenovela tan estimada.
1: Sí, home, los ricos también lloran, clar, és que... Tot té a veure amb los ricos también lloran. A qui plora en aquest cas?
3: Doncs Ferran Torres, com
1: Ferran
3: hem dit.
1: Torres.
3: I sembla que pot ser els últims episodis d'aquest...
1: Del seu col·laborat personal.
3: Exacte, del seu col·laborat
1: personal. Los ricos
3: también
1: lloran.
4: Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte.
1: Clar, és que ell ha après a plorar.
3: Sí, nosaltres haurem d'aprendre a oblidar-lo.
1: Mira, la meva mare sempre diu una dita que diu qui no plora no mama.
3: Efectivament. Doncs nosaltres haurem d'oblidar a Ferran o l'haurem de veure des de la distància, perquè Torres ja és a París i es sotmetrà avui a la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge. El Barça i el PSG ja han arribat a un acord pel fitxatge del davanter valencià. Els francesos pagaran poc menys de 50 milions fixes, sense cap variable. D'aquesta manera, el Barça recupera pràcticament tota la inversió econòmica que va fer quan va fitxar-lo del City, que va rondar aleshores els 55 milions d'euros. A més, aquesta xifra de venda estalvia al Barça pagar algunes clàusules que havia pactat amb el Manchester City ara fa gairebé 5 anys. Per exemple, si el Barça hagués renovat el contracte del valencià, hagués hagut de pagar 8 milions al City, i si el Barça hagués venut per una xifra més alta que la que va pagar el 2021, els anglesos també se n'haguessin emportat un pessic de 10 milions d'euros.
1: Un pessic, clar que sí.
3: Un polsim. Per tant, parlem d'un fitxatge que surt rentable al Barça a l'espera de trobar un substitut per a la posició de nou que la directiva culer encara vol que sigui Julián Álvarez. Ara que es comencen a acabar episodis de la nostra telenovela, doncs comences a pensar... Què farem dintre de dues, tres setmanes d'estiu quan no puguem parlar dels nostres estimats Julián Álvarez, Ferran?
1: Ja, és que a més la setmana que ve crec que ja comença a arribar per aquí, a desembarcar per aquí, part de la teva redacció d'esports, eh?
3: Gràcies a Déu.
1: I tant. I el que ens fa avui falta parlar és del nostre estimat Rodri Hernández, i a mi m'encanta.
3: L'altre personatge de la nostra telenovela que venim parlant amb molta devoció els últims dies. El capità de la selecció espanyola i del Manchester City vol marxar cap a Barcelona i incorporar-se al projecte de Hansi Flick. L'entrenador pot veure en ell un líder important per a la plantilla del Barça. Com sabem, és una plantilla molt jove, molt talent, i aquest estiu han marxat figures veteranes com Lewandowski o Ter Stegen. En el cas de Rodri, de 30 anys, juga a favor que ja ha treballat amb gran part de la plantilla a la selecció espanyola, enduent-se fins i tot una Eurocopa i un Mundial. De moment, el City ha rebutjat dues ofertes per Rodri, l'última d'elles pujava a 60 milions més 10 en variables, però els anglesos demanen un mínim de 80 milions, ja que sabem volen fer butxaca pel fitxatge d'Enzo Fernández, que seria el substitut ideal per Rodri. El Chelsea demana per Fernández 140 milions d'euros per l'argentí, i a més vol aquesta xifra abans de les 5 de la tarda d'avui.
1: Veus, els ricos també lloren.
3: Efectivament, i també hem tingut notícia avui de l'actual migcentre del Barça, que és Frenkie de Jong, i que es troba greument lesionat del genoll. Així explica com encara la seva llarga recuperació.
5: Yo hago todo para estar

0: estar bien físicamente siempre. Es que como muy bien, hago mis horarios de sueño muy bien, toda mi familia se adapta a mí, es que hago todo lo posible y ahora lo estoy haciendo para volver bien y lo más rápido posible.
1: L'holandès va aixecar polèmica perquè va tornar del Mundial lesionat i no només es va saber això, sinó que per una diferència en el diagnòstic que li van fer mentre jugava amb la selecció holandesa, doncs va arribar a jugar estant greument lesionat i això,
2: òbviament,
1: això
2: no es pot fer.
1: No es pot fer.
2: No es pot fer en cap feina. Vostè, si està lesionat o té febre o té un constipat fort, no vagi a la feina. Es queda a casa, el metge li dona una baixa de 2 dies i es queda a casa.
1: I clar, això no ha sentat bé a Can Barça perquè ha tornat un jugador més lesionat del que hauria sigut si s'hagués detectat aquesta lesió a temps per part de la selecció holandesa.
2: Molt bé. Deia jo, en Pere, que la setmana que ve comença ja a rebre aquí alguns companys seus de la redacció d'esports. Està més sol que la una últimament. Vull dir que estan treballant, però fora d'aquí. Per què tornen els titulars de la redacció d'esports d'aquesta casa? Perquè estem a les portes de l'inici de la Lliga, Pere.
1: I tant, torna a començar tant la primera com la segona divisió de la competició lliguera. La primera divisió comença demà.
2: Home, és que jo, vamos, friso.
1: És que no dormirem. I l'Espanyol es medirà amb el Levante el diumenge a les 7 de la tarda. El Barça no jugarà perquè els clubs que tenen jugadors que han participat en el Mundial tenen permís per aplaçar el seu primer partit de Lliga i per tenir així temps de recuperar els jugadors que han tornat aquesta setmana de les vacances. I avui també torna la segona divisió, on hi tenim el Girona i el Sabadell. El Girona, igual que l'Espanyol, jugarà el diumenge a les 7 de la tarda contra el Leganés i el Sabadell jugarà dilluns, també a les 7, contra l'Sporting de Gijón.
2: Els arlequinats, els homes del Sabadell, del qual n'és molt seguidora una oient d'aquest programa, la Mari Carmen Arenas, la Carmen Arenas, que és de Sabadell, per cert. S'està disputant el Campionat Europeu d'Atletisme i una catalana ha arribat a la final?
1: Així és, i ja l'ha jugat també, o ja l'ha disputat, la santcugatenca Jael Bestué, que després de fer ahir una gran classificatòria, quedant segona, no ha tingut tant èxit a la final de la que ha quedat en número 7, en posició número 7. Però Bestué s'ha mostrat molt satisfeta.
3: Salgo mucho más satisfecha que en Roma. Al final creo que es un séptimo puesto en el que lo he dado todo, no me puedo reprochar que me he quedado a medio gas o que lo podría haber hecho mejor. He salido a full, me he visto ahí en el 100. Sí que es verdad que los metros finales pues me han ganado porque han corrido muchísimo en esta carrera, pero me voy satisfecha con el trabajo, la verdad, y creo que cada día estoy más cerca de la versión que quiero alcanzar.
1: L'or va ser per l'anglesa Amy Hunt, seguida de la irlandesa Deleke i la també britànica Asher Smith.
2: Molt bé, doncs així són la crònica esportiva d'aquest divendres. Pere, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Nosaltres tornem de seguida. Moltes més històries. Ve l'Alicia Escribano, ve en Xavi Casinos, en Víctor Ruiz Novel, en Lluís Soler, el Peter Hendrick, tot això en una hora concentrat per fer la millor ràdio possible. Ara notícies a Onda Cero.
4: Es la una mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas tardes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, está compareciendo justo en estos instantes. Acaba de volver a repetir que la situación en su ciudad, tras 2 semanas de crisis migratoria y humanitaria, es insostenible, que no puede entender lo que está ocurriendo y exige medidas inmediatas por parte del Gobierno central.
6: Hoy en día, habiendo pasado, como digo, 15 días, la situación en Ceuta sigue siendo absolutamente insostenible, de excepción, de máximo riesgo.
4: Allí en Ceuta los psicólogos avisan de las situaciones que se están encontrando entre la población precisamente 2 semanas después de que comenzase esta crisis migratoria. Asegura que los ciudadanos han pasado de la fase de shock a la fase de ira, como nos ha explicado en Onda Cero Ceuta Javier García Núñez, vocal del Colegio de Psicología de esta ciudad autónoma. Esta es la evolución que están encontrando.
7: Pues a nivel físico vamos a tener ese insomnio, ese miedo, ese llanto, ese estado de ánimo decaído, que va a conllevar, pues, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, pues el cuándo va a pasar esto, yo no me lo merezco, esto es la ruina, se va a acabar todo, en esa línea, ¿no? Y luego a nivel de comportamiento, pues va a llevar al aislamiento, seguramente al confinamiento, al salir con miedo a la calle, y también puede conllevar, pues, conductas de autoprotección, y entre ellas puede derivar en conductas agresivas.
4: Desde el PP, su vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, reitera que su partido no puede entender que el presidente del Gobierno siga de vacaciones, a la vez que solicita que es necesario que todos

Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any en els quals el termòmetre ha superat els 40 graus. Des de principis d'aquest 2026 i fins aquest 13 d'agost ja hi ha hagut 17 ocasions en les que s'ha donat aquesta temperatura superior als 40 graus.

0: És el màxim històric des que hi ha registres. L'any passat es va batre el rècord que s'acaba de superar. Amb 16 dies en els termòmetres, amb més de 40 graus, ara se supera aquell rècord de l'any passat, que era de 16, ara és de 17. Des del 2022 s'ha tornat habitual que se superin en almenys 10 dies aquesta temperatura en algun punt del territori. Per tant, la dada mata el relat del cunyat que diu allò de "això ha passat tota la vida". Anteriorment era molt poc freqüent que passés. I entre el 2015 i el 2021 solia passar uns 5 cops en tot l'any. Ara ja són 17. Divendres 14 d'agost.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.

0: Tanco els ulls i sóc davant de la botiga, la fleca de pa, on hi ha un croissant d'unes dimensions colossals. Colossals vull dir que té les dimensions d'un, no sé, un metre quadrat, com a mínim. Estic a Castellà de Nuc,
1: sí,
0: al Berguedà.
1: Sí, jo avui volia començar dient que és el poble on neix el riu Llobregat, però bueno, suposo que podem començar a parlar del croissant.
0: És que clar, quan la Clàudia m'ha descobert què ens portaria avui, dic, home, és que és el poble més bonic de tots els pobles que es fan i es desfan. Avui ens porta a l'Alt Berguedà, que és un lloc meravellós i que té moltes coses per descobrir.
1: Entre elles el croissant. Aprofito per fer una petició, que li van estar d'acord amb mi. Sí, vaig estar a Colònies. Aprofito per fer una petició que treguin la versió sense gluten del croissant.
0: Ah, molt bravo, bravo! L'Ivan Gustems, sí, i la Clàudia Moreno, que són intolerants al gluten, ho celebraran. Celíacs. Ah, no és el mateix, eh?
1: No és el mateix.
0: No. Una cosa és l'intolerància al gluten i l'altra és la celiaquia. Elles són celíacas... Però celíacas.
1: Sí.
0: Molt bona aquesta petició, perquè segurament en zones més urbanes de Catalunya, o més poblades, ja es té en compte això. Però a Castellà, sí, de Nuc, quants celíacs deu haver-hi? Dos. Però hi ha molts
1: tirant
0: visitants.
1: Tirant a l'alta,
0: Hi ha molts visitants de fora, això és la veritat. És un poble que, mira, hi ha un concurs cada Nadal, crec que ho he comentat aquí en alguna ocasió aquests dies, que fan el poble més maco d'Espanya per Nadal, no? I mai surt Castellà de Nuc. Jo dic, han d'anar a Castellà de Nuc, que allà poden fer una cosa ben maca. Bé, com deia la Clàudia, allà hi ha moltes coses per descobrir.
1: Sí, és un poble que està a 1.400 metres d'altitud i envoltat pels paisatges del Parc Natural del Cadí-Moixeró. També tenim les Fonts del Llobregat, que l'aigua surt directament de la roca i comença el recorregut del riu, que travessa bona part de Catalunya per arribar al Mediterrani. I es pot arribar fins a les fonts a través d'un camí que és curt, però que té força desnivell. Jo l'he fet i costa una mica en segons quins punts, però bueno, està envoltat de bosc i muntanya, per tant, sí, és bastant guai.
0: I a més, es menja Castellà de Nuc. No li explico com es menja Castellà de Nuc. Castellà de Nuc, vostè, si és de zona molt urbana i trepitja poc la zona rural, la carn que es menjarà allà no se la menjarà enlloc. Si li agrada la carn, dic, és que és un lloc que peix no és convenient demanar-ne, entenen, de bo. Però la carn del Berguedà, d'allà, de l'Alt Berguedà, és molt bona. Vull dir, el xai, la vedella, sobretot, en fi. He de dir una cosa, que és que, a més, hi ha això, el naixement de les Fonts del Llobregat, que això és molt interessant perquè els col·legis hi van...
1: Jo vaig anar a Colònies.
0: Clar. I és molt interessant perquè els nens i nenes a vegades es pensen que el riu neix del no-res i el riu neix en un punt. Igual que tantes altres coses que neixen en un punt. Te'n va agradar, tu, les Fonts del Llobregat?
1: Sí, vaig anar a Sisè, ho tinc com una mica llunyà, però...
0: Hi ha un caminet pel voltant del naixement del riu, que veus el brollar l'aigua, i és un espectacle de la natura impressionant. Per tant,
1: recordo maco.
0: I recomano una altra cosa que hi ha allà, que està al costat de Castellà de Nuc, aprofito, que està a la Pobla de Lillet, que és el poble del costat, que és el poble de la mare de la meva padrina, i de la Rogelia, i que allà hi ha el xalet del Catllaràs, que és una obra de Gaudí que és poc coneguda i que està situada al bell mig del bosc, de la natura, i que és un lloc per descobrir també l'obra de Gaudí. Per tant, aprofito ja que la gent vagi a la Pobla de Lillet, que té un poble magnífic, és un poble magnífic, i després a Castellà de Nuc a fer el dinar. A l'Alt Berguedà vostè s'hi trobarà com a casa. Vinguin a visitar, jo sembla ara aquí que em faci la falca, però vinguin a visitar, que és un lloc molt, molt maco. La 1 i 11 minuts.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Cada divendres ens endinsem als carrers i places de

0: a la ciutat de Barcelona per descobrir-ne secrets. I això ho fem de la mà d'un home que en sap molt, en sap molts i ens els descobreix aquí. És en Xavi Casinos. Xavi, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. Doncs aquí anem, aguantant la calor.
0: Aguantant la calor, clar. Però ell mai no falla la seva cita amb l'audiència. A més, he de dir una cosa. Abans que acabés la temporada regular, vam fer aquí l'auditoria dels continguts de la ciutat, perquè, clar, volem saber què opina el personal que ens escolta del que posem aquí a l'antena. I hem de dir que en Xavi Casinos surt, vaja, amb lletres d'or d'aquesta auditoria.
1: Vaja, home,
0: la gent sap que aquesta secció és molt interessant, l'escolta, la segueix, demana més, més i més, i ara canvis la propera temporada, però no els explicaré jo. Els explicarà la directora d'aquest programa quan torni a la seva posició.
1: Doncs pues és un honor.
0: En Xavi Casinos és de les persones més estimades d'aquest programa perquè ens porta, com deia, de passeig per la ciutat i en aquesta temporada estival hem anat al barri del Raval de Barcelona, hem anat al Tibidabo i ara baixem a la Barceloneta, que és un barri que a hores d'ara, aquestes hores d'un divendres i d'estiu, en aquest cas d'agost, està irrespirable. Però...
1: Sí.
0: Si ens hi endinsem una estona, quan ja caigui el dia, potser, podrem veure alguna cosa interessant. Com quina?
1: Mira, si anem al carrer Ginebra, a la cantonada amb el carrer Atlàntida, trobarem un edifici en obres amb un cartell que crida l'atenció perquè diu Cooperativa Obrera Popular el Siglo XX. Resulta que en aquest edifici hi havia la citada cooperativa, que era una de les tantes que n'hi havia tot el barri.
0: Ah, deixa'm que digui una cosa, és que a mi em sembla que s'ha perdut les cooperatives, evidentment.
1: Sí, clar.
0: A tots els pobles hi havia cooperatives.
1: Sí.
0: I és una fórmula del segle XX que no ha transcendit els nostres dies.
1: No, es va anar perdent aquest concepte, però en concret aquesta cooperativa era una cooperativa que en deien de consum. Mm. És a dir, la gent que s'associava a ella pagava una quota i a canvi obtenia els productes alimenticis a molt més baix preu que la resta de comerços. Per què? Perquè la cooperativa comprava directament al majorista i s'estalviava tota una cadena d'intermediaris que fan pujar normalment el preu. En aquest cas, això no existia. N'hi havia moltes cooperatives a la Barceloneta i aquesta era una interessant perquè es va fundar el 1901 amb, com ja he dit, amb aquest objectiu del consum. El que passa és que més tard doncs, va ampliar la seva activitat i també feia assegurança per enfermetat, per vellesa, per viudetat. Era una mena, les cooperatives van ser una mena de seguretat social de l'època del segle XIX i principis del segle XX. Bé, va arribar a tenir, als anys 20, 300 socis i moneda pròpia, que era algo molt típic de les cooperatives. Tenien una moneda pròpia amb la qual també els socis utilitzaven en lloc de la moneda oficial. Malauradament, l'edifici original va ser destruït durant la Guerra Civil en un bombardeig a principis del 1939. Ja en la postguerra va haver-hi una mena de junta rectora que es va fer càrrec de la cooperativa i va aconseguir pagar els deutes i un crèdit per construir l'actual edifici que va ser inaugurat el 1941. Ara, si passem allà, el veureu en obres perquè l'Ajuntament està transformant-lo, la seva planta baixa i els tres pisos, en un equipament pel barri on s'hi puguin instal·lar entitats culturals i etc.
0: Espero que s'instal·lin, que l'Ajuntament no els cobrarà després, suposo. Ja ho veurem, això.
1: No. Ja et dic, hi havia moltes cooperatives, segurament la més famosa, i que també continua en peu d'edifici, molt espectacular, és el carrer Sant Carles, molt a prop de la comissaria que fa cantonada amb el passeig. Doncs allà hi ha l'antiga cooperativa de la Fraternitat. És un edifici modernista i a dalt de la porta principal té una mena de conjunt escultòric que representa la fraternitat. Alguns diuen que és l'obrera, altres diuen que també la maçònica. Segurament és veritat que era una època que la maçoneria es confonia també moltes vegades amb les cooperatives i els ateneus, és molt possible. Avui la cooperativa és la biblioteca de la fraternitat, que, en fi, és un lloc realment molt maco de veure, però n'hi havia molt més, algunes relacionades

0: amb la gent del port, altres amb els pescadors. Hi havia com una dotzena almenys de cooperatives actives a la Barceloneta fins a Guerra Civil.
1: Potser hauríem de recuperar aquesta fórmula per sobreviure als empats de la vida actual.
0: Seria que... hi ha cooperatives
1: sí,
0: d'habitatge.
1: Hi ha alguna.
0: Hi ha cooperatives que es dediquen a un règim de cooperativa que promouen habitatge pels seus socis, n'hi ha algunes que fan això.
1: Però
0: a l'antiga usança d'aquestes del consum i tal, han desaparegut la majoria.
1: No és una pena, perquè és una cosa que aniria molt bé, segurament, a moltes famílies per portar millor el dia a dia. Però, vaja, coses que es van quedar al segle XX. Mira, en aquest programa que parlem de coses del segle XX que no han sobreviscut als nostres dies, doncs aquesta n'és una. Xavi, t'espero divendres que ve aquí amb més històries. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: Jo sé que vostè està a la platja com a arruga ara mateix, arrugant-se, no? A la platja com a arruga. O està escoltant-nos, qui sap, en una terrassa d'un edifici qualsevol de Catalunya, perquè vostè ha de treballar en algun moment d'avui o de demà. Però està vostè molt de vacances. Sí, així. Aquest està saltant del trampolí, fixa't. I està vostè que està fent vacances fins i tot de participació en aquest programa. No, això no és ni una bronca, ni un correctiu, perquè l'audiència d'aquest programa és impagable i està sempre que se la demana, però es veu que avui tothom està de Mare de Déu d'Agost ja. Vull dir, estem a hores de la Mare de Déu d'Agost i diu, escolta'm, jo avui faig vacances de la ràdio també. I no explico el que té la Festa Major del meu poble, que és meravellosa. No ha de ser ara, eh? Si és a l'octubre, ens explica l'octubre, si és al maig, és al maig. Però allò que a vostè li crida més l'atenció de la Festa Major del seu poble, que sempre hi participa i que no s'ho perd. I que no s'ho perd aquest cap de setmana, que estarà vostè de Festa Major. Encara no hi ha hagut el ball de la Festa Major, el ball central de la Festa Major, allà on es canta el Ball de Rams, que aquí hi ha gent que no coneix, però el Ball de Rams es balla a la Festa Major. Doncs abans d'anar aquest Ball de Rams, vostè pot enviar una nota de veu al 676-760908, 676-760908, explicant-nos què és el bo i millor de la Festa Major del seu poble o del poble al costat, que és on va vostè aquest cap de setmana. Va, expliqui'ns-ho i l'escoltarem amb molta atenció.
2: La ciutat d'estiu.
1: Ai, acaba la setmana, però quina setmana. Amb la Lisa Escribano portem des d'ahir... Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Com la setmana passada que vam estar cantant allò de Cartagenera, tus ojos.
3: Això. Són cançons que han quedat per sempre en la nostra memòria i que ens porten a records, a persones, a moments, a anècdotes i a llocs, a destinacions. Què feies tu aquell estiu quan sonava... Pues això, la bilirrubina.
1: La Lisa ens porta un estiu de la història, de la nostra història. Hi ha una ciutat del món o un lloc del món? Avui on anem, Alicia?
3: Anem a Venècia.
1: A Venècia?
3: Anem a Venècia.
1: Molt bé.
3: I no és Anónimo Veneciano del que parlarem, perquè no va ser cançó de l'estiu, aquesta cançó.
1: No, la Lisa que ha explicat moltes coses de Venècia, el programa En Bones Mans, no és per fer promoció del meu altre programa.
3: Fem-ho.
1: Però sí, ella ha parlat de Venècia, si volen recuperar-ho al nostre web, onda0.es/Catalunya. I potser aquestes setmanes d'estiu que estem recordant grans moments de la temporada, ho recordarem, va.
3: Clar.
1: Venècia, per què?
3: Perquè, doncs mira, vam tenir als anys 80 un grup que es va convertir en tot un fenomen de fan, el fenomen fan de les noies, gritando locas, que feia temps que no passava des de los Pecos, no passava una cosa així.
1: Pecos,
3: sin los, que me perdonen, Pecos, que me perdonen, perquè he dicho los Pecos.
1: Sí, és que jo aquí a la ràdio soc molt beligerant contra la gent que diu los Pecos i el Duodinámico, que és Duodinámico i Pecos.
3: Bueno, però és que eren los... Jo soy de l'època de los Pecos.
1: Tothom li diu los Pecos,
3: Pues era una... Després, des de los Pecos, des de Pecos, no havia arribat re a Espanya com això que passarà amb aquest grup de música, fenomen o fan total, brutal, però que amb les dècades han demostrat que no eren només quatre nanets o guapetones que es van posar de moda perquè anaven així de rockerillos, modernos, no, ara són quatre carrosses que continuen fent concerts amb un repertori de cançons que no han passat de moda, no? I l'estiu de 1985, aquesta cançó que sonarà ara, anava a la cara B del seu disc i es va fer famosíssima parlant dels estereotips clàssics sobre els italians. D'entrada té ja un...
1: Sí, no? Un rotllo maco.
3: Un rotllo així, bugui-bugui.

0: La gent a casa diu, però esto què és? Esto, ¿quiénes són?
1: Estos són Hombres G.
2: Sono el capone de la mafia. Sono el fillo de la mia mamá.
0: Ara explicarem, perquè aquesta part de la cançó va portar tela,
1: ah, sí? Ara està molt contenta, però molt contenta, molt contenta, molt contenta, la directora d'aquest programa, la Miriam Frank Alforcea, perquè ella, que Hombres G, anda que no li agraden els Hombres G, li encanten.

0: Passaremos de la màfia. Ai, mare,
1: la màfia,
0: quan
1: sí.
0: T'expliqui ara.
1: A veure, què pot passar amb aquesta cançó que sigui tan preocupant?
0: Mira, doncs que a Itàlia la van prohibir directament.
1: La van prohibir?
0: Sí, estava censurada aquesta cançó. Per què? Doncs perquè era de mal gust pels italians. Clar, que és una cançó que parla dels estereotips, no? Que era mozzarella, però... i que ells parlen, per això deia que ell utilitza un to que parla com simulant que
1: i
0: parla italià,
1: sí.
0: No? I això a Itàlia doncs, no agradava, no? I després fa uns comentaris de la màfia i fa uns comentaris que allà... Doncs, saps,
1: no van caure bé.
0: No van caure bé, perquè allà la camorra, la màfia, sí, tot sí. Això són temes seriosos, sí, saps? Sí. I que, bueno, que són... És com si algú fa una cançó, no sé,
1: sí,
0: m'invento d'ETA.
1: Sí, sí, no? Ho he entès, ho he entès.
0: M'entens?
1: La màfia, tota l'estona,
0: clar.
1: He de dir que... segurament van tenir les seves raons per censurar-la, sí. I era una altra època, però s'ha de tenir una mica més de cintura, a vegades, una mica més de... No?
0: Yeah, sí, bé, que és sí. Veritat, no?
1: El que aprofito per dir, avui que parles d'Itàlia i que parles de Venècia, i de la bomba, és que
0: sí.
1: És saludar tota la comunitat italiana que viu a Barcelona,
0: ai, sí.
1: Que no tenen país, eh? Estan,
0: que,
1: estan tots aquí.
0: Escolta, que gràcies a molts d'ells que s'hi dediquen,
1: sí, sí.
0: A la restauració, podem menjar pasta com Déu mana.
1: Pasta i pizza.
0: La veritat és que Venècia, amb els anys, s'ha convertit en una destinació brutalment... Diuen de Barcelona, la gent es queixa de Barcelona, però hi ha gent que és de Venècia. Jo tinc una amic que és venecià,
1: sí.
0: Que viu aquí, i clar, i diu, és que vosaltres us queixeu de Barcelona, però els que som de Venècia, això ens sembla de nyigunyago, el que passa a Barcelona.
1: Sí.
0: Clar, és que,
1: sí, sí.
0: No, és
1: que, a més, allà, el que és el creuer,
0: sí.
1: Arriba a la porta de casa, gairebé,
0: sí, sí,
1: entra
0: sí,
1: pel
0: sí.
1: Canal, gairebé.
0: És maquíssima, Venècia, i la veritat és que no m'estranya que aquests quatre xavals, que porten ja quatre dècades, perquè encara fan avui dia concerts, sí. Ombres G, doncs amb aquesta cançó, i amb aquest ritme que té, que és rockero, però també és una mica ye-ye,
1: sí,
0: podríem
1: sí, tant,
0: dir,
1: tant,
0: encaixa en el nostre rotllo ye-ye, sí, d'aquesta secció. Sí.
1: Que es diu l'estiu ye-ye.
0: L'estiu ye-ye. Escolta, anècdota Lolita. Anècdota.
1: Anècdota.
0: No és que sigui de Lolita, és una anècdota que explico,
1: però
0: que explico
1: jo. Que la Lolita havia anat a
0: però té relació, perquè ja veuràs, Juan y Medio.
1: Hombre.
0: Va ser guarda de seguretat d'Hombres G durant uns anys.
1: Ah, sí?
0: Busca per allà. Hòstia, ja veig que estàs agafant l'ordinador per buscar informació.
1: Home, és que...
0: Juan y Medio va començar com a guarda de seguretat del grup quan tenien tant d'èxit, que tenien tantíssimes fans, van haver de posar seguretat.
1: Juan y Medio és un tio d'un metro 90.
0: No és medio metro, no, és Juan y Medio. Pues va acabar sent el comptable d'Hombres G, i els nois el consideraven, Hombres G considerava a Juan y Medio, quan no era famós encara, el consideraven el cinquè Hombre G.
1: Clar,
0: imagina't, no? Amb Juan y Medio, els Hombres G van viatjar per Estats Units, per Mèxic, Guatemala, Honduras, Panamà, Costa Rica, Venezuela, Colòmbia...
1: No sabia, és a dir, això.
0: Els Hombres G van recórrer el món. La seva fama, la seva popularitat, podríem dir que està a l'alçada de Mecano, que són també un altre grup que va arribar a una estratosfera de fama i de ventes brutal, no? Doncs avui ells protagonistes i Venècia també.
1: Molt bé. Alicia.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao.
1: T'aspetto a... Com es diu dilluns?
0: Dilluns.
1: Lunedì. Vinga, fins dilluns.
0: Ciao.
1: Adeu.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
1: Un programa que es fa també amb la resta de persones que el construeixen, que són col·laboradors i col·laboradores i que fan les delícies de moltes oients i molts oients que cada dia ens diuen, per favor, una mica més, si us plau, una mica més. Però és que clar, no tenim temps per a més, perquè hi ha més coses en l'antena d'aquesta ràdio, afortunadament, perquè si no seria molt pesat. Víctor Ruiz Novel, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Aquesta gent que ens

0: O sea, reclama que tinguis més minuts, més temps.
1: No me conoce, en realidad.
0: No saben el que estan dient. No saben el que estan dient. Però, si volen, poden gaudir-lo quan vulguin, l'estona que vulguin, repetida.

0: Sí, que als 80-90 ja peinava, ja tenia les sienes
1: Plateades.
0: plateades. I ja estava en una altra època de la vida. Però el que venim a fer és a desbloquejar aquells records que jo crec que marquen a tot un país.
1: Clar.
0: De tota manera, em quedaria per sempre vivint al pentinat de Cyndi Lauper.

0: Martes i 13 recreant l'anunci de Tulipán,
1: que era un helicòpter que bajava un cole.
0: Sí, anava José Mayuste amb un helicòpter al cap i aquella senyora que feia Millán Salcedo, que semblava inspirada en Marta Ferrusola.
1: Sí, però fabuloso.
0: El pan del Pallès, dice.
1: El pan del Pallès.
0: No és que en cap tòpic de Catalunya, en aquell moment.
1: Bé, claro, hay anuncios que no han pasado el test del tiempo tampoco, ¿no? Claro. Era del Julipán, esto es humor del año 89, sí, claro. Sí. Pero bueno, ¿y estos anuncios que eran pesados?
2: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola,
0: ¿este
2: soy
0: niño?
2: Edu.
0: Yo no he hablado con él, Navidad. No lo he conocido. Pero este chico que ahora tiene 30 años... Hola.
3: Esta Navidad, Airtel.
1: Esta Navidad, Airtel.
0: Airtel.
1: Airtel. Señores, el golpe de memoria
0: el
1: para
0: golpe
1: atrás.
0: De memoria. Airtel. Es que, en fin. Edu, que luego ha hecho una recreación de este anuncio hace un par o tres de años para otra empresa, su terapia le habrá costado, porque hombre, este niño en este país le recordarán toda la vida por aquello.
1: A ver,
0: solo por aquello.
1: A lo mejor hay gente aquí en Onda Cero Cataluña que no conoce, pero a mí me recuerda a la infancia que pueda haber tenido el niño del bombo de Juan y Medio.
0: Ah, bueno. Sí,
1: los el niño del carnaval de Juan y Medio.
0: Mira, la verdad del día. Soy contrario, muy contrario, a que los niños participen en ciertos saraos televisivos. A mí, si va un niño a cantar un día, un ratito, pero bueno, tampoco. Pero, o sea, la voz kids, vale.
1: Sí. Porque no son...
0: porque hay algunos que no son tan kids. Pero que yo con un padre que lleva a la niña que tiene que ganar, y Masterchef, y bueno, en fin.
1: Pero, y una niña de 4 años haciendo de Marifé de Triana, cantando Torre de Arena también, con la niña de Escocia, así.
0: No, pero es evidente que es una televisión que gusta mucho y que es muy familiar, y que hay niños que de verdad que tienen un talento inmenso. En fi, Víctor, que el proper dia seguim parlant de més coses en aquests records desbloquejats que tenim cada dia aquí.
1: Molt bé, adéu.
4: Informació, entreteniment i molt d'humor a la ciutat d'estiu.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Hola, vengo del futuro para ayudarte.
0: I qui ve del futur per ajudar-nos cada setmana, aquí a la ciutat d'estiu, és en Lluís Soler i Roca. Lluís, com estàs? Bon dia.
7: Què tal? Com vas passant l'estiu, rei?
0: Ai, molt bé. Bueno, aquí la ràdio està fenomenal.
7: Ah, és que aquí tens un refugi climàtic.
0: És refugi climàtic, totalment. És a dir, a
7: més, i sort que ho tenim tancat perquè no entri la gent, perquè si no, això estaria ple de gent.
0: Bueno, perquè tenim molts fans. Sobretot sí. tu tens fans, i això que es diu ara, el jovent diu haters. No?
7: Jo tinc més haters que fans.
0: Que vol dir que sí.
7: M'odien més que m'estimen.
0: L'altre dia el Rafa La Torre deia, diguéssim, parlava amb l'Alcina en el seu darrer dia com a presentador inspector del Más de Uno, i li deia, lo que hay que hacer es no defraudar nunca a tus detractores.
7: Exacte, és que és la clau. Jo prefereixo que m'odin a que no estiguin tota l'estona allà, perquè al final som agitadors,
0: sí,
7: estimat.
0: Sí, sí.
7: I hem d'aquí agitar la gent que estan en remull, tu no t'oblidis.
0: Agit prop, fas tu.
7: Tu, ara, tu i jo estem aquí suant, bueno, suant no perquè tenim l'aire posat, però estaríem suant i estem treballant en matina per venir aquí a mitjans d'agost, saps? Ja em diràs tu, la gent que a l'agost està...
0: Sí, sí.
7: I la gent que ens està escoltant estan o fent el dinar, o estan a la terrassa amb el seu refresc, o a remull com una mongeta tendre allà a la platja o a la piscina. O sigui, zero solidaritat amb nosaltres. Per tant, espavileu-vos. I aquesta secció d'aquest any, aquest estiu...
0: En realitat està molt millor que nosaltres.
7: Sí, sens dubte. Mira, ja està, no sé si és que han tirat de la cadena o s'han tirat a l'aigua.
0: Home, està a la piscina amb el xapuzón, no?
7: Sí, el xapuzón. Sí, sí, a l'aigua patos.
0: Escolta'm, a veure, enmig d'aquestes aigües que sonen aquí, de xapuzones veraniegos, en Lluís Soler diu, escolti'm, vostè estarà fent això que ara està fent en aquest... artilugi que ha llogat allà a la platja de Gavà.
7: És que sona no és teu, que l'has llogat. És que és molt fort.
0: I s'està llançant d'aquell tobogant.
7: Sí, sí, sí,
0: i
7: sí.
0: Diu, vostè no és previsor.
7: El que heu de fer és d'aquí, mentre esteu a remull, anar pensant, he de trucar aquí, he de preparar això, tinc això espatllat, perquè avui parlarem de com preparar la llar de cara a l'hivern.
0: Ah, molt bé.
7: Home.
0: En 2 dies arriben els freds. Perquè qui sap de vida, vull dir, que tingui uns anys de vida, que no sigui un jovenet que no sap de què va la vida, que ja tingui

0: una vida personal intensa, sap que quan arriba aquella primera pluja del mes de setembre que ve per la Mercè, ai, una mica favor, més enllà,
1: creuem els dits,
0: és aquella pluja que ja et tapes amb el llençol.
1: Sí.
0: I quan et tapes amb el llençol, l'hivern és imparable.
1: Jo, aquesta gent que diu, avui ja m'he tapat, mira, els odio.
0: Ah. O sigui, el... no, hi ha gent que hi ha gent que el juny diu, doncs jo encara dormo amb el nòrdic, fixa't.
1: Per favor.
0: Dius, però un moment,
1: senyora,
0: si ho portes el mes de març sense el nòrdic.
1: Faci favor. Doncs hem d'anar preparant la casa perquè, per exemple, hi ha molta gent que això no s'ho espera. Però ara... que t'entri una mica d'aire per la finestra, doncs com que està bé, no? Perquè sí, no tanca bé. Aquí és que aquesta finestra no tanca bé, però entra aire i a la nit, mira, em refresca. Però d'aquí 3 mesos et congelaràs. Ja. Ara molt bonic, sí. Però d'aquí 3 mesos, si no tanca bé... Per tant, ara s'ha de trucar als professionals. Una altra cosa que s'ha de fer, que és molt important.
0: A veure...
1: revisar els paraigües.
0: Però revisar no, els paraigües?
1: Sí, sí, amic, sí, sí. Revisar els paraigües, perquè estareu oblidats. Heu canviat el paraigües pel parasol.
0: Clar.
1: Que això, clar, està mal
0: però
1: fet.
0: El parasol a vegades també està una mica destartalat.
1: Sí, però el parasol no passa res perquè com no plou,
0: la
1: no
0: majoria,
1: té gotires.
0: La majoria són d'aquells de publicitat, eh?
1: Però, sí, no, és igual. Però els paraigües, que també molts són de publicitat, tenen goteres. Ara és el moment de revisar-los i comprar-los, perquè ara, si els compres ara, són més baratos.
0: Mira,
1: umbrella.
0: Has de revisar l'umbrella, que és una paraula catalana, umbrella.
1: Sí.
0: O sigui, umbrella existeix.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, umbrella, en aquest cas.
1: Sí.
0: Perquè llavors aquella varilla que tens, que se't surt, que intentes allà...
1: Saps què passa? Que després, quan cau en 4 gotes, surts al carrer,
0: i et mulles.
1: No tens paraigües i el pagues al doble.
0: I què passa? Et refredes. I què vam dir la setmana passada?
1: És que no pot ser.
0: T'agafa aquella grip, que patatim, patatam. Jo, de fet, la setmana passada crec que ens vam oblidar de donar un consell molt bo.
1: Bueno, és possible que ens deixem de donar consells.
0: No ho direm, perquè a més jo faig un programa de salut i perdria tot el rigor.
1: El consell era?
0: És una broma. El consell era que si vas al CAP i tens una mica de confiança, dius, et van sobrar unes dosis d'aquella grip?
1: No, això no es no, no, no ho digues.
0: No es pot fer. No. Vacunar-te abans d'hora no es pot fer.
1: No.
0: I ara soc molt seriós, de debò.
1: Sí.
0: Vostè, vacunis, però no es vacuni... només per vostè. És que això no és una qüestió egoista.
1: No, agafi l'agulla i vagi vacunant els altres.
0: No.
1: És el que estàs
0: dic,
1: dient.
0: Vostè, quan es vacuna,
1: és que, clar,
0: primer de tot vacunis. Perquè aquesta gent que diu, no, jo és que... O sigui, jo no em vacuno perquè t'agafa igual. Ja, ja, clar, que t'agafa igual. És a dir, la vacuna no és... no t'impermeabilitza el virus.
1: Exacte.
0: El que fa és que si tens el virus, no et moris. Per tant, vacunis vostè, però no per vostè. Per tots els demés
1: que
0: estem al voltant.
1: I per nosaltres, perquè perdre un oient ens faria molt de mal.
0: Però no estem en aquest tema, estem amb les humitats.
1: Humitats...
0: Tu tens humitats a casa?
1: No.
0: Hi ha molta gent que té humitats i llavors a la tardor això s'acudits, perquè unes pluges, unes coses...
1: Bueno. És que no pots tenir humitats i estàs esperant a que arribi l'hivern. O sigui, què estàs fent? Surt ara mateix a la piscina i arregla-ho.
0: Clar.
1: És que...
0: tota molla, truques al impermeabilitzador...
1: Per favor.
0: Que et portarà una pintura que tenen especial i tu impermeabilitzes.
1: I també les cortines, perquè ara estem tapant el sol, estem evitant el sol, no? Aquestes cortines allà superopaques. No, tot això, ja heu d'anar fent el canvi mental de que arribarà el fred.
0: Però estàs dient que hem de canviar la cortina de colors o de
1: no, tendència? Però l'opaca doncs, ja la deixes que filtri una mica. Ha d'entrar el sol a l'hivern. Necessites una mica de calor, que vagi entrant a casa.
0: Sí, perquè llavors
1: és molt important,
0: la factura, alerta, la factura de la calefacció. Si no l'has esporgat, com va dir la setmana passada, també, fa 2 setmanes...
1: Mira, si no t'has arruïnat amb la calor i l'aire condicionat d'aquest estiu, tranquils, que no us arruïnareu ja per la calor.
0: El consell d'avui quin és, llavors? La conclusió? Que vostè revisi les humitats de casa, que tingui el paraigua en ordre...
1: Sí, no, i que tingui sense forats, bàsicament.
0: Sense forats, esclar.
1: Que revisi els estris domèstics que vostè necessitarà d'aquí 3 mesos. Perquè això sembla que no, però el temps passa volant.
0: També aquell calefactor del lavabo, que quan a vegades l'encens al cap de 6 mesos...
1: No, aquest calefactor no funciona mai.
0: No funciona mai.
1: És a dir, tu el poses avui, passat demà ja surt allà fred.
0: Sí, o fa una olor de ferro, de ferro una mica que dius que això petarà, que dius, jo l'apago.
1: Amb més d'un s'haurà electrocutat, això, a la dutxa?
0: Segurament.
1: Ja no ho pot explicar. Clar, no pots obrir línies perquè no ens ho poden explicar.
0: Per favor.
1: Una llàstima, perquè un testimoni d'un electrocutat...
0: Sí, seria meravellós per a la ràdio. Una cosa bonica, bonica.
1: S'acoplaria?
0: Deixem-ho estar aquí, perquè aquesta secció està desbarrant una miqueta. Lluís Soler, t'espero la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Això és la ciutat d'estiu. Seguim endavant sense electrocutar-nos, això sí. En tren de lujo no. En tren de lujo no, perquè el Rodalies R4 de Cavallalida no és tren de lujo. Ja li agradaria a ell que fos tren de lujo, perquè aniria d'una altra manera. Els seients són una mica color carpeta, no?
2: És low cost.
0: Low cost. En Peter Hendrik Fanés se'n va quedar dia a Gelida per

0: que primer ve a Barcelona des d'allà, i en aquest tren en el qual viatja, quan funciona, descobreix històries. Com, per exemple, la d'un home que vetlla per la vida dels altres.
1: Doncs sí, mira, Robert, avui he conegut en Joan, un noi de 25 anys, també de Gelida.
0: Que jove, no?
1: Que treballa de vigilant de seguretat en una botiga de roba de luxe de Barcelona.
0: Ostres!
2: Molt de tractar amb el client, de cara al públic, i tractar la gent pues, amb educació i respecte sempre.
1: És una feina dura o què?
2: Bueno, és una feina, com he dit, de cara al públic, en la que has de donar molt la cara. I a vegades, que per desgràcia, també hi ha gent molt, molt maleducada, però bueno, és el dia a dia.
0: Aquest és el Joan, que l'acabem de conèixer, i treballa en una botiga de luxe, dius.
1: Sí, sí, sí, sí. I es veu que la gent, hi ha gent molt malcarada. No sé si has treballat mai de cara al públic?
0: Sí, he treballat en un bar, un restaurant, sí.
1: Bueno, ja sabràs que hi ha gent molt, molt desagradida, sí. I hi ha més d'un també que...
0: I el client, perdona sí. Que digui una cosa, això de que el client qui paga mana, no.
1: No, no sempre tenen la raó. Bueno, doncs treballar en una botiga de luxe implica estar sempre atent. Perquè quan més t'esperes es poden donar situacions complicades, on el més important és mantenir la calma i seguir el protocol.
2: Tenim intervencions cada dia, des de furts lleus fins a... Hem arribat a tenir robatoris amb violència, també.
1: El més heavy que ha passat, què és?
2: Per exemple, doncs, quan tens una persona que es vol escapar o, per exemple, que treuen alguna cosa que punxa o alguna cosa...
1: Quin és el protocol? Esperes a Mossos?
2: Sí, s'espera als Mossos. He fet el possible perquè es relaxi aquesta persona i ja està. I a part del tema dels furts, també hi ha molta carterista, molta...
1: Que ja els tens fitxats, no, tu?
2: Sí, sí, que roben molts diners aquí a Barcelona. Sí, sí, les carteristes.
1: I quan els veus, els carteristes que entren a la botiga, com actues?
2: Bueno, truquem a la policia directament, sí? Perquè col·laborem entre nosaltres tots. Els hi donem un toque, acudeixen al lloc i les seguim per càmeres i a veure si les enxampem.
0: Ostres, això que diu que és una realitat de Barcelona, dels carteristes... vaja, si et roben la cartera estàs de sort, el que no està de sort és el que l'acaben pagant amb furt amb violència.
1: A veure, jo que agafo el tren i també metro sovint, algun cop que altre he vist policia secreta fent el xivatazo i dient, mira, aquesta noia que ja m'ha agafat aquest matí torna a estar robant.
0: Ostres, tu.
1: Això sí que ho he vist.
0: Això és Catalunya.
1: Però si una cosa m'ha deixat clar en Joan és que treballar en seguretat també et deixa anècdotes difícils d'oblidar. I aquesta que ens ha explicat costa bastant de superar.
2: Una carterista que la vam retenir al quarto, es va tornar boja, es va posar a cridar dins del quarto, es va baixar els pantalons, es va despullar i es va posar a fer les seves necessitats a dins de la sala.
1: Com acabar la cosa?
2: Bueno, res, van arribar els Mossos justament quan estava tot el pastel al terra, bàsicament. I allà, amb els Mossos també, doncs va seguir fent les seves coses. Molt, molt, molt, molt surrealista.
1: Molt escatològic, no?
2: Sí,
1: tot plegat.
2: Correcte, correcte. És un resum molt resumit.
0: És que és molt fort. O sigui, a mi em passa això, em moro, eh?
1: Jo si em passa això el dia a la meva feina, sí que puc dir que és un dia de merda.
0: Home, sí, clar. Però... A veure, un moment... Però tu arribaries a fer això, aquest moment escatològic, l'arribaries a tenir en el...
1: A fer-lo o...
0: Com
1: a
0: defensa, no, com a defensa personal, vull dir.
1: Com a defensa? No, jo crec que aquesta no... Entre les eines de defensa que ara mateix podria pensar, no crec que... No. Bé, mira, un pet potser...
0: Ai, no...
1: Potser, però com a molt...
0: No.
1: Sí.
0: Escolta'm, una cosa. Aquest senyor, després d'haver vist una senyora fent caca al mig de la botiga o a la rebotiga, com acaba la seva història?
1: A veure, en Joan té la mirada fixada cap al futur i sembla que té un objectiu molt clar.
2: Aconseguir treure'm unes oposicions per Guàrdia Urbana aquí a Barcelona.
0: Clar.
2: I per sort tenim, doncs, a la tenda on estic, es col·labora molt amb la policia i on veus taxes molt reals de com treballen ells. I a poc a poc anant estudiant i anant compaginant les dues coses.
1: O sigui que ara mateix estàs fent les pràctiques, no?, de Guàrdia Urbana.
2: Bueno, ojalà, sí. Ojalà que sí.
1: Ja tenim data per les opos?
2: No, encara no. Però bueno, segueixo estudiant a tope i quan surti, doncs allà estaré.
1: Bueno, si al final acabes aprovant i sent guàrdia, ja ens vindràs a visitar Onda Cero, no?
2: I tant que sí, sense cap problema. Sí, sí.
0: No venen gaire, bueno, quan us sol·licitem sí, però... Espero que tingui sort en la seva vida com a policia del futur.
1: Doncs sí, aquesta és la història d'en Joan, un noi que mira cap al futur i que esperem que ben aviat estigui patrullant pels nostres carrers i protegint-nos dels delinqüents.
0: Gràcies, Peter, que vagi bé.
1: Adeu.
3: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.

0: refrescar-te i per recordar-te que potser l'estiu de l'any 1994 estaves fent coses que eren importants per tu que ens escoltes, per vostè que ens està escoltant. Potser aquell any va néixer el seu fill o va néixer una neta o el van operar a vostè i va sortir airós d'una cosa, una intervenció que era molt complicada. L'any 1994 jo ja tenia 10 anys. Tu no havies arribat en aquell món encara, no?
1: No, és que no s'havien casat ni els meus pares al 94.
0: Ah, no? No. Però quina edat tenen els teus pares?
1: El meu pare té 50 i la mare 53.
0: Clar. Ivan, què li diem? L'Ivan és el realitzador d'aquest programa, eh? L'estic parlant... Són més joves que el nostre realitzador, els teus pares.
1: Sí.
0: Són més joves que el nostre... I a mi em porten, sí, 8 anys. En fi, la vida, eh? Estic aquí amb una persona que... Bueno, és que podria ser la meva filla, perfectament, clar.
1: Sí.
0: Clar. La Clàudia Moreno ens porta, com us deia, per un any de la història. Aquesta setmana ens hem emocionat molt parlant de Barcelona 92, que tu no vas viure, però m'agrada molt això que vas dir, que la teva mare va ser voluntària.
1: Sí, va ser voluntària.
0: I tu has explicat després la seva experiència...
1: Sí. I ella, o sigui, va estar encantada perquè, a més, crec que va anar com amb veïns i amics i tal, i ella ho recorda amb molt de carinyo.
0: És que jo recordo un dels programes que vam fer aquí...
1: És que ha de ser guai, que la teva ciutat sigui ciutat olímpica.
0: És molt xulo. Recordo un dels programes que vam dedicar aquí, a Barcelona 92, que ens va enviar una nota de veu, un oient també, que hauria d'estar en aquest equip de la teva mare, potser, no ho sé, que ens va dir... El millor dels Jocs Olímpics van ser els voluntaris, les persones que van fer possible que tot funcionés en realitat. I després, que és molt important que diguem que en aquell moment el context era molt particular a Espanya, vull dir, teníem aquí una assot del terrorisme molt important, però aquells dies, per gràcia divina gairebé, i per una mica de enteniment polític, que és el que no hi ha ara, es va fer possible gairebé l'impossible. I recordem tots la fotografia de la barca. Ara els més antigus del lugar saben de què parlo. A la portada de La Vanguardia, la barca amb Juan Antonio Samaranch, Narcís Serra, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, i no sé què més hi havia a la barca, però la barca va remar. Va remar. Va arribar a port, vaja. En fi, estem a l'any 1994, que m'embranco. I què passava aquell estiu?
1: Ens queixem de la calor d'aquest any. Amb raó, ens queixem, no... però el 94 és que no es queda curt, tampoc.
0: Per què?
1: A principis de juliol va haver una onada de calor que, o sigui, els termòmetres de Catalunya i Espanya van patar. De fet, a Múrcia es van arribar als 47,2 graus.
0: Això l'any 1994?
1: A Múrcia. I aquí a Catalunya es superaven els 42 en alguns punts.
0: Ara la Clàudia està donant aliment peixet a aquella persona que diu «Esto ya pasaba antes, te ha pasado
1: toda
0: la vida».
1: «En mis tiempos».
0: «En mis tiempos ya pasaba». Sí, potser passava un estiu i era notícia, però és que ara és...
1: Empalmem una onada amb una altra.
0: Recordem que avui hem destacat que portem 17 dies amb més de 40 graus a Catalunya, vull dir que és una cosa considerable.
1: Més notícies. Vam tenir Mundial, en aquest cas als Estats Units. El va guanyar Brasil contra Itàlia, però així el més memorable va ser que Maradona va donar positiu en dopatge.
0: Ah, vaja, va ser la primera ocasió en què el doping va entrar en escena, no? Cap als anys 90. Als anys 80-90 va entrar el doping en escena. I Maradona, doncs, ja sabem
1: però
0: la història...
1: Com...
0: Sí, va donar positiu.
1: Ai, tenia moltes ganes de que arribés aquest any, Robert.
0: Ah, sí, per què?
1: Perquè es va estrenar una de les meves pel·lis preferidíssimes de la història i que ha marcat la infància de moltes persones.
0: A veure...
2: Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver.
3: Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser.
1: No sabia ni quina cançó posar de totes les que hi ha, aquesta, la Kuna Matata, el ciclo de la vida... El meu gos li van fer.
0: Aquesta m'encanta a mi.
1: És molt xula, és molt xula.
0: És una banda sonora espectacular de Disney que després del 2019 crec que va fer un live action.
1: Sí, fa poc van fer un live action al Rei León i també van treure una de Mufasa.
0: Sí, van fer una spin-off que es diu,
1: sí.
0: una separada.
1: És bastant més nova la de Mufasa, no sé si fa un estiu o dos.
0: Pot ser, jo crec que...
1: No les he vist, cap de les dues. És que ploro amb una plorera.
0: Clar, jo he de dir que vaig anar a veure el live action del Rei León, que en realitat no són lleons de veritat. La recreació del Rei León passen de ser dibuixos amb dues dimensions a ser dibuixos ja d'un lleó que te'l veus i dius, oh, fa por. El lleó em fa por, en aquest cas. És una història meravellosa sobre la selva que a més, els nens i les nenes d'aquella època ens va acostar això a la selva, a un altre continent, a un altre món que no coneixíem.
1: I no va ser l'única bona pel·li que es va estrenar a l'estiu del 94. Saps quina altra pel·lícula? Bueno, jo no l'he vist, però tothom diu... És de les que diuen, has de veure-la un cop a la vida, tal. Forrest Gump?
0: Oh!

0: Oh.
1: Corre, Forrest.
0: Corre, Forrest, corre. Forrest Gump, que és una meravella i que és el, jo crec que és el paper que consagra Tom Hanks com a el fill d'Amèrica. Tom Hanks és, o sigui, hi ha la nòvia d'Amèrica, que és Julia Roberts, i després hi ha aquest home, Tom Hanks, que es corona en aquella pel·lícula d'una manera...
1: Intueixo que t'agrada, no, la pel·lícula?
0: M'agrada la pel·lícula, m'agrada la història. La història és que et trenques... Hi ha un moment, que no direm quin és, perquè segur no l'ha vist, però surt un nen i surt Forrest Gump. És que al final de la història, jo estic parlant gairebé del final. I aquell moment a mi em trenca per complet. Em trenca per complet. És molt maca Forrest Gump. I com diu el Tom Hanks, diu, bueno, Forrest Gump diu, tontos son los que hacen tonterías. Mi madre dice que tontos son los que hacen tonterías. I té una capsa de bombons a la mà i diu, la vida és com una caja de bombones, nunca sabes què te va tocar.
1: Ai, mira, aquesta frase l'he escoltat moltes vegades i no sabia que sortia
0: doncs
1: de Forrest Gump.
0: És d'aquí.
1: Mira.
0: La vida és com una caja de bombones, nunca sabes lo que te va tocar. Per tant, carpe diem, visqui el moment, visqui el, aquest divendres, visqui la vida, vagi
1: la
0: festa
1: de festa
0: major.
1: Major,
0: home, per favor. Perquè no saps si dilluns et tocarà una cosa dolenta que està a l'ordre del dia, per tant, aprofita el moment i sigues, mira, ahir ens ho deia el psicòleg que vam tenir aquí al programa, en Sergi Mendoza, ens deia, sigues amable, amb tu mateix primer, sigues amable, sigues compassiu, estima't una mica, i després sigues amable, sobretot amb els altres, que l'amabilitat va molt cara avui en dia a la societat, eh? Per tant, sigues amable amb tu mateix, perdona't una miqueta, no et flagelis tant, no siguis immisericordiós o immisericordiosa, i gaudeix una mica de la vida, que és més fàcil. Forrest Gump crec que me la posaré aquest cap de setmana. Tinc una mica d'embolic aquest cap de setmana, però perquè és festa major a Gironella.
1: Però has de treure un moment per veure.
0: El problema és que visc davant de la plaça on fan el concert, el ball, tal, i que no podré veure-ho. Vull dir, no podré veure-ho, ho puc veure,
1: sí.
0: Però fins i tot amb les persianes abaixades a casa...
1: S'escoltarà.
0: Jo crec que ho deixaré per l'altre cap de setmana, però ara vull... Perquè Forrest Gump és una pel·lícula que jo la vaig veure de petit l'any 94, o el 95, no ho recordo, però que l'he vist després d'adult i dic, ara l'entenc. Clar, d'adult l'entens d'una altra manera, la vius, la vibres d'una altra manera, la plores d'una altra manera. En fi, amb aquesta pel·lícula meravellosa arribem al tram final del programa que ens explica ara la Clàudia coses que podem fer a la tarda.

0: La Clàudia ens proposa cada dia plans per fer a la tarda, coses que podem fer com a alternativa al tedioso viernes que algú pugui tenir. Què podem fer aquesta tarda, Clàudia?
1: Bueno, avui no m'he trencat molt les banyes, no? Per pensar el pla. No, volia una cosa així fresqueta, molt d'estiu, així que vinc amb un pla que no falla, que és passar la tarda a la piscina. Pot ser la del seu poble, de la urbanització, si tenen la sort de tenir-ne una.
0: Hi ha gent que té piscina a casa.
1: No és el meu cas, per tant, avui porto una que té les millors vistes de Barcelona, que són les municipals de Montjuïc.
0: Home, clar.
1: Que, de fet, van ser construïdes pels Jocs Olímpics del 92.
0: Clar.
1: I que avui tenen una piscina recreativa amb una panoràmica espectacular sobre l'Skyline de Barcelona, el mar i la Sagrada Família.
0: Una panoràmica que va saber aprofitar molt bé una cantant que és Kylie Minogue, que va dir, escolta, en un lloc on poder fer un videoclip amb tot de cossos turgents i el sol, i va dir, les piscines Picornell de Barcelona, perquè Kylie Minogue era parella d'un model català, que és el Belencoso, no? El Belencoso, que van viure a Tossa de Mar i després va venir aquí a Barcelona i va fer aquell videoclip que ja és un mite dels videoclips en aquella piscina de Montjuïc. Per tant, avui anem a la piscina.
1: Sí.
0: Molt d'ull a la piscina, molt de compte, perquè hi pot haver-hi ofegaments també a la piscina i s'ha d'estar molt alerta perquè en unes centèsimes de segon la cosa pot canviar. Si vostè vol una cosa més musical, doncs sàpiga que té el Portaferrada, el festival de Portaferrada, que se m'ha passat pel cap i dic, què deuen fer avui al Portaferrada? Doncs mira, doncs hi ha moltes coses interessants. Aquest cap de setmana, a més, hi ha la Mònica Naranjo i la Rigoberta Bandini. Avui,
1: home,
0: avui hi ha la Rigoberta Bandini a les 22:30 al Guíxols Arena i demà a les 22:30 Mònica Naranjo

0: al Guíxols Arena. I després, el mateix dissabte, Soleá Morente. És un cap de setmana que no te l'acabes. Tres dones, tres maneres de fer. Una flamenca, una altra més pop, l'altra més... no sé com definir Mónica Naranjo, eclèctica.
1: Soc superfan, jo,
0: De Mónica Naranjo?
2: Sobreviviré.
0: Ja, i quina més t'agrada?
2: Aquesta és la que m'agrada.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les el triumvirat d'aquest cap de setmana.
3: Coneixes alguna més?
0: Sí, és que clar, no som, clar, diu, jo sóc fan. Sí,
2: sí, perquè quan era petit la cantava. És la que em sabria.
3: I de Satamé. Molt bé. Però perquè les dues les van fer operació.
2: Sí, aquesta també, aquesta també.
0: Bueno, no està mal. A la 1:57 escoltem l'audiència d'aquest programa, sí? Que avui, al final, com que les bronques tenen, fan efecte, han participat. De la pregunta del dia, que és, vostè està de festa major? Expliqui'ns-ho. Si el poble del costat està de festa major i vostè hi va, expliqui'ns a què dedica els seus dies de festa major i quina és l'activitat que vostè secunda. Ens ho estem dient amb notes de veu com aquesta.
4: Hola, sóc la Lluna i sóc de Torredembarra. I el que m'agrada de la festa major de Santa Rosalia és el seguici, ja que tenim molta varietat i molts elements. Aquest any s'estrena el Lleó i moltes entitats fan l'aniversari. O sigui, esteu tots convidats a venir, sobretot al Corre Bars, que segur que us ho passeu molt bé el dia 27 d'agost. Una abraçada.
5: Joder, bon dia, que no estem de vacances, cariño, que estem cariño. Treballant. Què m'agrada la festa major? Pues jo, com som valencià, chico, todo lo que me fiques m'agrada més. I bueno, si ja me daus a partir de les 12 de la nit, ja no n'hi ha fin. Vinga, moltes gràcies, guapo.
0: Gràcies a tu, guapo. Escolta'm, que et passis el dia el millor possible si estàs treballant. Diu, soc valencià, ja ho sé que és valencià. Ell li poses una traca i et munta una festa que no te l'acabes. Els valencians, jo crec que en el biberó els hi posen pólvora ja de les falles que arriben al mes de març, que és la seva festa major, esclar. Sí. Doncs amb això anem acabant, perquè hem passat una bona setmana, ja ens en queden dues només de programa.
3: Sí.
2: Ui, que poc queda, no?
3: Ja queda poquet. Poquet,
0: jo,
3: poquet.
0: Però fixa't que llavors quan arriba ja el primer de setembre i tal, i la temporada arranca, a mi l'ordre, les persones totes al seu lloc, treballant al seu lloc, que no estiguin de vacances i tal, a mi això m'ajuda a ordenar-me la vida, que a vegades és una mica anàrquica. Clàudia, Peter, gràcies per tot, per aquesta nova setmana i la setmana que ve més. I a vostès també els desitjo bon cap de setmana, que descansin, que s'ho passin bé, que ballin el Ball de Rams a Festa Major, o el que vulguin, o la gossadera, i després ens ho expliquen. I que siguin molt feliços. I sobretot, siguin amables amb vostès mateixos. Senyores, senyors, bon cap de setmana. Adéu-siau.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Obligado a reconducir el discurso. Es un agosto incómodo para el gobierno, lo es porque la realidad le obliga a bajar al terreno y a dejar a un lado su estrategia y su discurso habitual, porque se puede sostener un relato durante meses y meses en los debates parlamentarios, pero cuando la frontera con Marruecos se desborda, el fuego que arrasa nuestros montes y las energías presionan los datos de la inflación, no queda más remedio que actuar. Lo demuestran los tres focos informativos en este Ecuador de agosto, es decir, la crisis en Ceuta, la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz y los incendios. Así que este es un agosto de vacaciones intermitentes para el gobierno, mejor dicho, para algunos de sus ministros, porque Pedro Sánchez sigue descansando en la mareta. Este es un verano sin respiro para el Ejecutivo, al que le toca dedicarse a lo que siempre ha intentado esquivar, gestionar la cruda realidad.
7: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al viernes. El pragmatismo obliga, así que toca aplazar el cierre de las nucleares. El gobierno ha extendido la vida útil de sus dos reactores hasta el 2030, es decir, corrige el apagón inicial previsto de forma escalonada a partir de noviembre del año que viene. Es una medida con la que busca proteger a los consumidores de picos inflacionarios en la factura de la electricidad y que el Ministerio de Transición Ecológica ha justificado en la crisis en Oriente Medio y en la volatilidad de los precios del gas natural. La prórroga reactiva la economía de la región, lo destacaba Fernando Sánchez de la plataforma Sí Almaraz.
8: La plataforma Sí Almaraz Sí al Futuro celebra la decisión del gobierno, puesto que es una gran noticia para miles de familias y empresas y además garantiza el empleo, la actividad económica y por supuesto el futuro de toda nuestra comarca.
6: Esta es una decisión que ha llegado casi de tapadillo en medio del puente de agosto y que no ha tardado en criticar la izquierda del PSOE, incluidos los socios de Sumar, que acusan al Ejecutivo de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición. Insisten en que el mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales o de competitividad económica. Lo contrario.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. A les portes d'un cap de setmana marcat per les festes majors a ciutats, pobles i barris de tot el territori, ens hem de posar seriosos. Mitja Catalunya està en alerta per calor intensa i també Mitja Catalunya presenta un perill molt alt d'incendi, segons els agents rurals que han elevat el Pla Alfa al nivell 3 amb més de 500 municipis. El risc de tornar a patir grans focs ens recorda la necessitat de protegir els nostres boscos i aquí és clau la gestió forestal. N'ha parlat a Onda Cero Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera.
2: Fa 5 o 10 anys enrere, quan veien algú amb una motoserra, li deien que era un assassí d'arbres, que estava fent, que s'havia pensat, no? Avui en dia tothom està veient que no, que es tracta, evidentment, fer-ho sempre amb cura, però la majoria d'aquestes zones necessita que hi hagi aquesta intervenció per reduir el risc d'incendi.
1: Segons aquest expert, la millor solució és mantenir viu el terreny amb activitat agrícola, ramadera i forestal. En definitiva, crear un mosaic que impedeixi els grans incendis que cada vegada són més freqüents i destructius. Més titulars d'aquest divendres 14 d'agost. Esquerra insta Junts per Catalunya a ser realista amb la reforma del finançament. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. D'aquesta manera, la formació d'Oriol Junqueras tanca el debat sobre el concert econòmic encara que no hi renuncia, però són conscients que l'aritmètica parlamentària no ho permet ara per ara. Són declaracions a Onda Cero de la portaveu parlamentària Esther Capella.
4: Tot allò que millori el model de finançament, nosaltres hi serem. També que siguem conscients de les sumes possibles que hi ha en el Congrés dels Diputats, que són la majoria de la investidura, que és la que pot permetre aquest model de finançament.
3: Tot i que la reforma del finançament depèn del govern central i del Congrés, Capella també ha reclamat Salvador Illa que pressioni per accelerar la seva aprovació i per traspassar a la Generalitat la recaptació total de l'IRPF.
1: I un dia més hem de parlar de Rodalies, en primer lloc per una informació de servei. Des de fa més d'una hora i mitja està aturada la circulació de trens entre les estacions de Sant Antoni.

0: Andreu i Granollers Centre per un atropellament.
1: Això mentre encara cueix el col·lapse que hi va haver fa dos dies en els trens que connectaven Barcelona i el sud de Catalunya, coincidint amb l'eclipsi. El govern admet ara la situació i reconeix que la comunicació va ser inadequada.
0: I com dèiem a la portada, aquest és el cap de setmana de festa major per excel·lència a casa nostra i a Barcelona ja està tot a punt per les festes de Gràcia o dels Sants. Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. El tret de sortida de la celebració serà aquesta tarda a les 7, amb el pregó del periodista graciant Vicenç San Clemente. En declaracions d'Onda Cero Catalunya, ha posat en valor l'esperit de la festa.
3: La festa en si de cada un dels carrers, que es basa en l'element vincle, en l'element convivència, continua. O sigui, si ara aquests dies que estan acabant de muntar passes carrer per carrer, és impressionant.
2: Enguany són 23 els carrers que participen en el famós concurs de guarnits. El guanyador s'anunciarà el dia 19 i la festa acabarà el 21.
0: Titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Ferran Torres passa avui la revisió mèdica necessària per fitxar amb el PSG. Ja hi ha un principi d'acord entorn al preu del jugador i el club francès pagaria gairebé 50 milions fixes sense variables. Això quan està a punt de començar la Lliga i l'Espanyol s'estrena diumenge contra el Levante.
0: I ara és moment de repassar la previsió del temps amb la Noelia García. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continuem amb molta calor i altes temperatures. Serà això sí l'últim dia amb temperatures tan altes, ja que durant el cap de setmana baixaran notablement. Avui de moment màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes. Demà dissabte canvi de temps. Cel ennuvolat i a partir de la tarda a la meitat nord ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes i amb calamar-se i durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. També baixaran les temperatures i tindrem un ambient més fresc. Màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona i a Lleida i 36 graus a Girona. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona o 22 a Lleida. El diumenge pujaran lleugerament les temperatures però també s'esperen precipitacions. És una informació d'AEMET.
0: Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic Ivan Gustems. Aquest estiu, ja ho noten, està sent molt calorós. De fet, a Catalunya hem batut el rècord de dies en què s'han superat els 40 graus. Des de l'1 de gener i fins ahir han estat 17 les jornades amb els termòmetres per sobre d'aquest valor. L'any passat en van ser 16, també una xifra rècord fins aleshores. Però és que ara encara queda mig agost, per tant la xifra podria pujar. Tot apunta que avui serà el 18è dia, ja que mitja Catalunya es troba en alerta per calor intensa.
1: I la calor intensa es tradueix també en risc d'incendi. Els agents rurals han elevat el pla alfa al nivell 3, que vol dir perill molt alt en més de mig miler de municipis. Per tant, a més de la meitat dels municipis catalans es troben en aquesta situació. Si ho mirem per comarques, 38 de les 42 comarques catalanes tenen almenys una població en risc molt alt i n'hi ha 6 que tenen la totalitat del seu territori amb aquest nivell de perill. Són el Garraf, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Moianès. D'altres, com el Baix Llobregat, el Barcelonès o els dos Vallesos, també estan pràcticament senceres en nivell 3.
0: El risc d'incendi ens fa patir un cop més per la situació dels boscos catalans i preguntar-nos què hem de fer per protegir-los. El cert és que durant anys hem associat la protecció dels boscos a intervenir-hi el mínim possible, però els experts avisen que en un context de canvi climàtic la millor defensa davant dels grans incendis passa precisament per gestionar el territori i mantenir-lo actiu. És una recepta que no evita tots els focs, però que sí que redueix la seva intensitat i facilita les tasques d'extinció. Ho explica el nostre company Ricard Jiménez.
6: Catalunya té avui més superfície forestal que fa mig segle, però això, que durant molts anys s'ha interpretat com una bona notícia, també amaga una realitat preocupant. L'abandonament de camps i pastures ha fet créixer boscos joves i densos que, en cas d'incendi, faciliten la propagació del foc. Per això, cada vegada més experts defensen un canvi de mirada. Protegir el bosc no sempre vol dir deixar-lo intacte.
7: Jo crec que hi ha una visió una mica deformada i idealitzada dels paisatges verds, no? Però en realitat el Mediterrani, el que és substancial, és que hi hagi aquesta varietat.

0: societat, que hi hagin camps i conreus, paisatges secs, tampoc no ens han d'espantar. I moltes de les espècies de flora i fauna que estan desapareixent amb més rapidesa a Catalunya són justament les que estan associats amb aquests espais oberts, no pas les de bosc.
1: És la reflexió d'en Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Segons explica Onda Cero, el millor tallafoc no és una franja oberta al mig del bosc, sinó un territori viu amb activitat agrícola, ramadera i forestal. Un mosaic, en definitiva, que dificulti els grans incendis que cada vegada són més freqüents i destructius. Per fer-ho possible, la Fundació impulsa iniciatives que busquen convertir la prevenció del foc en una oportunitat econòmica. Un dels exemples és el projecte Bio for Piri, al Prepirineu, on s'han invertit més de 2 milions d'euros per fer servir la fusta com un material útil per construir pisos. Així es crea ocupació vinculada al territori i es dona valor als productes forestals.
0: I això sí que amb arbres més joves com els que tenim, es poden fer aquestes estructures de fusta, que avui en dia ja amb aquestes estructures pots construir edificis de diversos pisos, i això ara mateix és la gran revolució i l'esperança de que puguem tornar a utilitzar la fusta, que torni a tenir valor, i per tant que els propietaris d'aquests boscos puguin d'alguna manera pagar mínimament la despesa que significa mantenir el bosc, no?
1: Si gestionar el bosc genera activitat econòmica, serà més fàcil mantenir-lo en bones condicions. Una fórmula que es complementa amb la recuperació de conreus i el paper dels pastors i la ramaderia extensiva. Els experts admeten que la situació és complexa, però insisteixen que encara som a temps de revertir-la, perquè la millor manera de lluitar contra els grans incendis no és només apagar-los quan arriben, sinó evitar que el territori es converteixi en combustible.
2: Toca parlar de política. Esquerra insta Junts per Catalunya a ser realista amb la reforma del finançament i tanca el debat sobre el concert econòmic.
3: És evident que el concert econòmic no està sobre la taula. El que hi ha és un model de finançament que concerteja, que és un pas evident i és un pas gran per assumir més responsabilitats i més capacitat també de gestionar els ingressos i, per tant, també tenir més capacitat d'ingressar i tenir els ingressos necessaris per cobrir els serveis públics. D'altres coses no estan sobre la taula.
2: Era la portaveu parlamentària, Esther Capella, en declaracions a Onda Cero, on s'ha mostrat confiada en que els juntaires finalment facilitaran l'aprovació del nou model.
4: Sí, Esquerra considera que seria molt difícil per a la formació de Carles Puigdemont justificar per què neguen més recursos i competències per a Catalunya.
3: Ningú pot posar-se d'esquena o fer de mur per avançar amb els recursos necessaris que li calen a Catalunya. Per tant, nosaltres esperem que tots els partits que diuen defensar a les catalanes i els catalans hi siguin. I en aquest sentit, doncs, Junts per Catalunya.
4: Tot i així, la portaveu parlamentària ha assegurat que donaran suport a la proposta que porti Junts al Congrés, encara que és conscient que tot allò que soni a concert no prosperarà.
3: Tot allò que es pugui millorar, doncs nosaltres, doncs, si Junts ho proposa, com deia el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, doncs nosaltres hi serem. I, per tant, també veurem les sumes i les restes. Ara, deixi'm que li digui aquest principi de realitat. Les sumes al Congrés dels Diputats per els objectius que perseguim doncs són difícils i, per tant, a tothom hem de ser conscients d'aquesta dificultat.
4: La reforma del finançament depèn del govern central i del Congrés. Esquerra també pressiona, però Salvador Illa, concretament Esther Capella, reclama al president de la Generalitat que pressioni per accelerar la seva aprovació i per traspassar a Catalunya la gestió íntegra de l'IRPF.
2: I precisament avui hem conegut que la Generalitat ha llogat un edifici de més de 6.000 metres quadrats al districte 22 arroba de Barcelona per desplegar-hi l'Agència Tributària de Catalunya.
4: El govern ha explicat que l'immoble s'hi ubicarà a l'oficina territorial del Barcelona Barcelonès Nord i s'hi sumaran serveis com ara el de la campanya de la renda. A més de l'Agència Tributària de Catalunya, l'edifici també acollirà dependències dels departaments d'Educació, Universitats i Interior.
2: Dos dies després de l'eclipsi, el govern admet el col·lapse que hi va haver a la xarxa de Rodalies. Això sí, només en l'anada cap al sud, mentre que la tornada, diuen, va ser ordenada. És el que ha dit el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal.
4: En una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que la previsió de trens era suficient, però ha reconegut que la comunicació per part del govern va ser inadequada.
5: El que hauríem de fer és haver donat la informació adequada a la gent, explicant

0: que quina era la previsió de trens, quins irien en doble composició, quina capacitat tindrien, i insistir molt a la gent que fes aquesta anada escalonada, perquè, diem, o si no, es produiria aquest col·lapse que es va produir entre les 5 de la tarda.
1: Unes recomanacions, tal com ha dit Nadal, que sí que es van fer en el cas del transport per carretera. El secretari de Mobilitat ha lamentat que els passatgers haguessin de viatjar en condicions infrahumanes, però ha defensat l'organització de la tornada i la decisió de tancar l'estació de Tarragona per seguretat.
2: Precisament l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat explicacions a Renfe i Adif sobre el caos ferroviari que es va viure a la ciutat. Considera que les imatges de fa dos dies són inadmissibles i que cal un replantejament real, profund i sincer del servei a la zona del Camp de Tarragona. I per cert, que els expliquem, els actualitzem la informació de servei que els donàvem en titulars. La circulació entre Sant Andreu i Granollers Centre de la línia R3 de Rodalies s'està recuperant, però circulen els trens per via única. Es continua oferint un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies perquè els viatgers puguin fer tot el trajecte. I encara un apunt més sobre Rodalies. Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà també per reforçar el servei de la línia R3.
1: Segons han informat en un comunicat, des d'avui divendres hi ha desplaçaments per carretera que conviuen amb el tren. L'operador ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies. A més, també a la R3 continuen les obres pel desdoblament de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga. Per tant, en aquell tram tampoc hi ha circulació de trens i el trajecte també es fa amb bus.
2: I per cert, deixo-nos fer un esment, fa un segon els hem explicat que aquesta situació, aquesta circulació per via única entre Sant Andreu i Granollers era de la línia R3, ens hem equivocat, era la línia R11 i R2 Nord. Obrim la carpeta de salut perquè continua augmentant el nombre de persones que han trucat emergències per causes relacionades amb l'eclipsi. Ja en són 153, de les quals una setantena ho han fet per problemes de vista o molèsties als ulls.
1: D'altra banda, el sistema sanitari ha atès 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies. Bona part de les visites van ser per molèsties i es van fer el mateix dimecres. Uns 240 usuaris van acudir a hospitals i 165 a centres d'atenció primària. Tot i que això suposa un augment respecte a l'activitat habitual, aquestes consultes només van representar entre un 2 i un 3% del total d'urgències hospitalàries. Més enllà dels problemes oftalmològics, un jove continua hospitalitzat després d'haver quedat en estat crític per un traumatisme. El noi, de nacionalitat holandesa, es va enfilar a un tren de mercaderies a Altafulla per veure l'eclipsi. En un moment va caure i, segons s'ha publicat La Vanguardia, es va electrocutar amb una catenària.
2: I el Departament de Salut ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus detectat a Galícia. Són 3 persones que viuen a Barcelona i Badalona i que no presenten cap símptoma.
1: Totes 3 s'han donat negatiu d'antivirus en les mostres de sang i d'orina que se'ls ha realitzat al Centre Nacional de Microbiologia. Tot i això, estan confinades a casa de forma preventiva. El pacient confirmat a Galícia és una jove que va viatjar des de Buenos Aires fins a França fent escales a Santiago de Xile i a Madrid. Estan en territori francès, va presentar símptomes, però des del 28 de juliol no en presenta cap. Actualment es troba en terres gallegues i les darreres proves que li van fer el 7 d'agost van sortir negatives. Això vol dir que ja no té capacitat de transmissió del virus.
2: Aquesta tarda comencen les festes del barri de Gràcia de Barcelona. Donaran el seu tret de sortida oficialment a les 7 de la tarda amb el pregó i s'allargaran fins al 21 d'agost. No obstant, ja fa molts dies que els carrers del barri són un formiguer de veïns atrafegats engalanant els carrers Eudald.
3: Enguany seran 23 els carrers decorats. Normalment, cadascun té la seva pròpia temàtica, però, excepcionalment, en aquesta edició, 5 d'ells en compartiran una i representaran diferents escenes de la pel·lícula El Senyor dels Anells. A aquesta hora els veïns estan fent els últims retocs per deixar els carrers ben engalanats per demà. Manolita Domínguez, del carrer Providència, valora la participació que han tingut enguany.
4: La feina la portem bastant bé aquest any. Hem tingut molta gent que ens ha ajudat, molta gent jove i gent més gran, que ja et dic que aquests s'emporten la feina a casa, que ens ha anat de conya.
3: El carrer guanyador de l'edició d'enguany s'anunciarà el 19 d'agost.
2: Un dels altres destacats, més enllà dels carrers engalanats de la Festa Major de Gràcia, és el pregó que enguany va a càrrec del periodista i historiador graciec Vicenç Sanclemente.
3: El periodista ha viscut al barri de Gràcia tota la seva vida i ha participat a la Festa Major doncs, des de ben petit. Per això, que l'escollissin pregoner li va fer molta il·lusió. Recordava el moment que li van dir en declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: Era un dia que jo havia demanat festa a la feina i estàvem ensenyant cadaqués amb una amiga mexicana. I quan em van trucar i em van dir això, em va emocionar moltíssim i em vaig tirar al mar.
3: Sant Clemente també ha donat alguns detalls del pregó. Explica que combinarà moments animats, nostàlgics i també crítics. Parlarà sobre l'estat del barri, marcat per la massificació i la crisi habitacional, i instarà els veïns a fer pinya per lluitar contra aquestes injustícies. També en declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: Amb alguna d'aquestes qüestions, doncs les associacions de veïns tenen molt a fer, perquè creen vincle i és molt diferent estar sol i enfrontar-te sol amb les coses que en comunitat.
3: Sant Clemente posa en valor el caràcter veïnal de la Festa Major i demana que els conflictes se solucionin amb diàleg i no amb denúncies. El periodista es mostra optimista amb el futur de les festes perquè veu que hi ha relleu generacional.
2: I a banda de la festa, els bombers de Barcelona realitzen actuacions preventives als carrers del barri per si els cal actuar en cas d'emergència.
3: Revisen els hidrants i el funcionament de les sortides d'aigua i estudien l'accessibilitat dels vehicles d'emergència pels carrers. A més, el cap de la unitat de bombers de Barcelona, Gerard Prades, detalla que han incorporat autobombes lleugeres que els permetran maniobrar i actuar més ràpid en carrers estrets. Prades també s'ha referit a l'incendi que va cremar el decorat al carrer Verdi i assegura que va ser aïllat.
6: Ha estat per l'historial dels diferents anys un cas aïllat, o sigui, no és que tinguem un gran nombre d'incidències, no més que la resta de l'any, i en aquest sentit, doncs per això aquestes tasques de prevenció, perquè estiguem preparats en el cas de que es doni una situació i poder actuar amb la màxima eficàcia.
3: Sobre aquest incident que va tenir lloc l'any passat, el periòdico assegura que va ser un acte vandàlic provocat. El diari detalla que els Mossos van trobar un encenedor al mateix carrer, però no saben qui és l'autor del delicte.
2: Per cert, que els expliquem que Protecció Civil ha posat en fase de prealerta al pla Inuncat per pluges intenses a algunes comarques del centre i l'oest de Catalunya, una posada en marxa que ve motivada perquè, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això no afectarà les festes de Gràcia, però atenció als veïns del centre i l'oest de Catalunya. I en plana de successos, detinguts tres homes amb vinculacions a una banda d'atracadors xilena arran d'un robatori a Juneda, a les Garrigues. Els Mossos d'Esquadra els van detenir el 5 d'agost, quan suposadament anaven a cometre un nou robatori a Calaf a l'Anoia.
3: El sergent dels Mossos, Rubén Carrera, diu que els detinguts formen part de la banda de los Fantasmas, un grup xilè que realitza robatoris violents.
7: Es conxorxen 15 o 20 per muntar una performance per fer explotar un caixer, com fan atracaments amb molt violents a joieries, com estan fent furs o interiors de vehicle al passeig de Gràcia, en els pàrquings del passeig de Gràcia. Val? I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món.
3: Aquest tipus de bandes utilitza cotxes que es mouen per diversos països i cotxes de lloguer. Carrera destaca que la col·laboració amb l'Europol o les autoritats xilenes és essencial per aconseguir detenir aquests delinqüents.
2: I a Torelló, a la comarca d'Osona, els Mossos han detingut dues persones, un home i una dona de 46 i 50 anys, per agredir violentament un home a casa seva a Torelló.
3: El diari comarcal El 9-9 avança que els fets van passar el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada, quan els Mossos van rebre un avís per un robatori a un domicili. En arribar, els agents van trobar un home ferit, que se'l va traslladar a l'hospital. La policia va detenir el dia 11 d'agost un home vinculat amb els fets i el dia 12 una dona. Tot i que la investigació està en fase inicial, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
2: Quan falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda, repassem l'actualitat esportiva i tornem a saludar en Pere Parés. Hola, bona tarda de nou.
8: Bona tarda.
2: Ferran Torres és molt a prop de fitxar pel Paris Saint-Germain.
8: Sí, el davanter valencià està pendent de sotmetre's a la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge. El Barça i el PSG ja han arribat a un inici d'acord pel fitxatge. Els francesos pagarien poc menys de 50 milions fixes sense variables. D'aquesta manera, el Barça recuperaria pràcticament tota la inversió econòmica que va fer quan va fitxar-lo del City, que van rondar els 55 milions d'euros. A més, aquesta xifra de venda estalvia al Barça pagar algunes clàusules que havia pactat amb els de Manchester ara fa gairebé 5 anys. Si el Barça hagués renovat el contracte del valencià, hagués hagut de pagar 8 milions al City,

0: i si els culers haguessin venut per una xifra més alta que la que van pagar el 2021, els anglesos també s'haurien emportat 10 milions d'euros. Per tant, parlem d'un fitxatge que surt rentable al Barça a l'espera de trobar un substitut per a la posició del nou que la directiva culer vol que sigui Julián Álvarez. Això mentre Rodri ja ha tornat a Manchester, va volar ahir a la nit per tornar a veure's amb Maresca, el tècnic del City, tal com s'esperava que fes junt amb els internacionals del club. De moment, el City ha rebutjat dues ofertes per Rodri, l'última d'elles pujava a 60 milions més 10 en variables, però els anglesos demanen un mínim de 80 milions, ja que volen fer butxaca pel fitxatge d'Enzo Fernández, que seria pels Citizens el substitut ideal de Rodri. El Chelsea demana 140 milions per l'argentí, i a més vol saber si el City fitxarà l'argentí avui a les 5 de la tarda. El capità de la selecció espanyola i del Manchester City, Rodri, vol marxar cap a Barcelona i vol incorporar-se al projecte de Hansi Flick. L'entrenador pot veure en ell un líder important per la plantilla del Barça, que com sabem és una plantilla molt jove, i aquest estiu han marxat figures veteranes com Lewandowski o Ter Stegen. I en el cas Rodri, de 30 anys, juga a favor que ja ha treballat amb gran part de la plantilla a la selecció espanyola, enduent-se fins i tot una Eurocopa i un Mundial. Però l'actual migcentre del Barça és Frenkie de Jong i estarà uns mesos lesionat. Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, a falta de saber si ha de passar per quiròfan. Ha sigut una lesió que ha aixecat polseguera perquè va tornar al Mundial havent jugat amb molèsties. Enfront les acusacions de no cuidar-se prou per tornar el més aviat possible, Frenkie ha dit això.
1: Bueno, sí que afecta. A mi no m'afecta nunca. Es que si me quedo enfadado o me quedo irritado, si la gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío y que alguna gente, no todos, porque noto también mucho apoyo de gente, pero estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
0: L'holandès ha afirmat als mitjans del club que farà el màxim possible per recuperar-se i tornar a jugar pel Barça. De Jong, que va ser el tercer capità la temporada passada, s'ha mostrat il·lusionat amb la plantilla culer i creu que ha d'aspirar a guanyar-ho tot.
2: Encara en futbol ens trobem a les portes de l'inici de la Lliga.
0: Torna a començar tant la primera com la segona divisió de la competició lliguera. La primera divisió comença demà i l'Espanyol es medirà amb el Levante diumenge a les 7 de la tarda. El Barça no jugarà perquè els clubs que tenen jugadors que han participat del Mundial tenen permís per aplaçar el seu primer partit de Lliga, per tenir així temps per recuperar els jugadors que han tornat aquesta setmana de vacances. I avui també torna la segona divisió, on hi tenim el Girona i el Sabadell. El Girona, igual que l'Espanyol, jugarà diumenge a les 7 de la tarda contra el Leganés i el Sabadell jugarà dilluns també a les 7 contra l'Sporting de Gijón. Els clubs de futbol femení, en canvi, continuen la seva pretemporada. El Barça jugarà demà contra el Manchester City a les 5 de la tarda i ho fa amb algunes baixes. A més, de les 5 jugadores convocades amb la selecció espanyola sub-20, faltarà la brasilera Caroline Nicoli. El nou fitxatge de les blaugranes ha demanat permís al club per absentar-se i per poder acabar el seu trasllat a Barcelona.
2: S'està disputant el Campionat Europeu d'Atletisme i ahir hi havia una catalana a la final.
0: Sí, la santcugatenca Jael Bestué, que després de fer ahir una gran classificatòria, quedant segona, no ha tingut tant èxit a la final, de la que ha quedat setena. Però Bestué se n'ha mostrat molt satisfeta.
3: Mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir, però crec que he d'estar satisfeta de mi mateixa perquè ho he donat tot.
0: L'or va ser per l'anglesa Amy Hunt, seguida de l'irlandesa Adeleke i la també britànica Asher Smith. Bestué torna a córrer demà la classificatòria de relleu 4% i diumenge torna a córrer el relleu mixt de la mateixa distància. I a la categoria d'heptatló hi serà Maria Vicente. Vicente, nascuda a Hospitalet, ve de ser campiona d'Espanya fa menys d'un mes després de superar una dura lesió al tendó d'Aquiles.
2: Doncs Pere Parés, moltes gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies.
2: Som a les portes del cap de setmana i el volem rebre com cal, amb música, la que sonarà als festivals que estan en marxa arreu de Catalunya. Comencem amb el festival de la Portaferrada Occident i amb Rigoberta Bandini.
4: La cantant barcelonina

0: actuarà aquesta nit a Sant Feliu de Guíxols. Rigoberta Bandini o Paula Ribó, el seu nom real, i presentarà el seu àlbum Jesucristo Superstar, un treball discogràfic molt ambiciós.
1: Seguim a la Costa Brava perquè el Festival de Cap Roig avui és el torn de 31 FAM.
2: No te'n posis tossuda, no mesclis mal d'amor amb la barua.
0: Els de Sabadell portaran la gresca a Calella de Palafrugell amb els seus ritmes urbans. Repassaran les cançons del seu darrer disc, R31, del qual enguany han publicat una versió deluxe. Però també recordaran èxits anteriors.
1: Marxem ara cap a la Cerdanya, on l'Occident Summer Fest rep avui la Ludwig Band.
3: Perquè no era l'hora, no estava previst que la mort...
0: És una de les propostes més singulars de la música catalana actual. Amb lletres intel·ligents, ironia i una identitat pròpia, el grup ha revolucionat l'escena. Enguany presenten Pel barri es comenta, el seu quart disc, un treball més madur que explora sons populars sense perdre l'essència.
3: Et faig

0: casa, confío en Verisur.
1: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
0: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
1: Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Onda Cero Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic en el seu últim habitatge original amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
4: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge oficial de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana. L'activitat està disponible fins al 29 d'agost, amb preus a partir de 45 euros per residents d'Espanya i 65 pel públic general.
3: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys amb una edició especial plena de personatges i sorpreses.
4: Cada divendres recorren els carrers de la Vila Termal de la mà de personatges com la Remei i Alfonso, que tornen amb el seu humor característic i acompanyats d'altres protagonistes. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros d'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
3: A Tarragona, el festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes dedicades a la música, al cinema i les arts escèniques.
4: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais de la ciutat. La programació inclou concerts, teatre, dansa, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
3: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari, una reflexió sobre les fronteres, l'habitatge i l'exclusió social.
4: La mostra reuneix un conjunt de peces del col·lectiu sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn cada cop més hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i ofereixen una mirada crítica sobre els límits físics i socials. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona.
5: En el campo del 13 al 16 de agosto tienes el filete primera de vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
6: En el campo sales ganando.
7: Hola, voy a recoger a los niños. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, a solo 4,39 euros el litro. Y gazpacho y salmorejo, que los del Corte Inglés Selection tienen un 50% en la segunda unidad. Y los podemos combinar bien, ¿no?
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: En tienda web y app.
10: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
11: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
12: A tres media. En Onda Cero.
13: Mírala cara a cara, que es la nuestra. La que a la luz y a la sombra te quita las penas. La del aquí para allá, que se va y que se vengan. Por fin, lo que te rondaré por estas tierras. 506.000 kilómetros cuadrados para ti. Es la España vacacionada. Siempre llena, jamás vaciada.

0: Assumpció Castellví i l'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribas. Més informació catalana ja ho saben a partir de les 7 a la brúixola d'estiu.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. No.
2: En Onda Cero, Isabel Lobo.

0: Isabel Lobo.
1: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
2: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
1: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
3: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Onda Cero Barcelona.
6: Viatgem fins a la costa atlàntica del Canadà, a Nova Escòcia, per descobrir Lunenburg, una petita ciutat marinera situada a poc més d'una hora de Halifax. El primer que es veu és el port. Barques de pesca, molls de fusta, magatzems davant de l'aigua i cases pintades de vermell, de blau, de groc o de verd. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO perquè conserva molt bé el traçat colonial britànic del segle XVIII. Els carrers pugen des del port en pendent, amb cases de fusta, porxos estrets, finestres blanques i façanes que semblen pensades per resistir hiverns llargs i vent de l'Atlàntic. Lunenburg també està molt lligada a la construcció naval. Aquí va néixer la goleta Blue Nose, que fins i tot apareix a les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre com vivien els pescadors de bacallà, com funcionaven els vaixells. Després toca pujar cap al centre, fins a l'església anglicana de St. John, una de les més antigues del Canadà, i perdre's pels carrers amb cases victorianes, petits tallers, llibreries i cafeteries on fa olor de cafè i de pastís casolà. A taula, Lunenburg és Nova Escòcia en estat pur. Llagosta, vieires, cloïses, peix fumat i seafood chowder, una sopa cremosa de peix i marisc molt típica de la costa atlàntica canadenca. I si queda temps, molt a prop hi ha Blue Rocks, un petit port de roques fosques, cases de pescadors i barques de colors. És una de les postals més tranquil·les de la zona, sobretot a primera hora del matí, quan l'aigua encara és plana. Lunenburg és fusta pintada, port, tradició naval i cuina atlàntica. Una escala perfecta per recórrer la costa sud de Nova Escòcia amb cotxe, entre fars, badies petites i pobles que encara miren més al mar que la carretera.
7: No. Alcaldes, alcaldesas, concejales...
8: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más involucran contra la violencia de género.
7: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
8: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
7: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
9: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
10: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan...
11: Este verano ya no tienes excusa. Este verano, Los Perseguidos, la mayor ficción de audio de los últimos años.
12: Venga, hombre, una polla. Le habrás dicho que no, ¿verdad? Daniela, lo del vampiro es increíble. ¡Hostia!
11: Natalia Huarte, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, María Hervás, Nacho Fresneda, Daniel Muriel. El mejor reparto del audio en español.
13: ¿Qué piensas, tío?
14: En que quizás sea el momento de poner las cosas en su sitio.
15: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
0: En Onda Cero, Isabel Lobo.

0: Vamos a dejar que se ape un momento Zapata. Enseguida vamos a saber cómo va a sonar todo el fin de semana, lo que nos queda de tarde, ¿eh? Aquí en la programación de Onda Cero. Y a la vuelta, fe de ratos. Tenéis que dar fe de que ha habido aquí cosas que han pasado y que han pasado, ¿qué? Muy bien.
1: Fenomenal.
2: Sí, esta semana bien, algo ha
0: pasado. Me voy. Lo que quiero decir
3: es que yo ya me he cansado. Por fin. Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Vuelve a disfrutar de un verano súper cremoso con el 50 que vuelve en los yogures griegos oikos pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto.
6: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
7: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
8: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu, Onda Cero Catalunya.
9: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
10: A redacció estem una mica tristos perquè a més ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
9: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, i un d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
11: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
9: La pastanaga, no?
11: Però és que no té res a veure, és incomparable.
8: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. La brúixola de Radio Estadio.
12: Jo crec que contra França va ser un molt bon partit. Jo pensava que guanyaríem, però va ser un partit tranquil i que hi va haver bastanta dominància. Jo que no és que segueixi molt la selecció perquè no m'agrada tant, però bueno, la veritat que fa goig veure que juguen bé.
13: El partido contra Inglaterra, porque pienso que para todos los argentinos no era solo un partido de fútbol, pero eran muchas cosas juntas, ¿no? Lo de Malvinas, lo del Diego y fue una victoria muy importante. Es como que el Mundial ahí ya lo ganamos.
8: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.
3: Por fin.

0: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
3: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
2: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Noms propis de l'esport català.
6: L'Arnau Pérez és patinador artístic sobre rodes. Amb només 18 anys ja ha estat campió del món júnior. Aquest és un nen que va canviar l'hoquei, però no va haver de llançar els patins. És present i futur del patinatge artístic. Explica els seus inicis i també que l'aspecte mental és primordial.
7: Bueno, jo sempre he estat una persona que ha mirat molt a la seva germana i la tinc molt com una referent. I mira, quan era petit, pues, era encara més fort això. I bueno, jo estava fent hockey un dia en un partit i el partit no anava gaire bé i estava jo a fora assegut al banc i no entrava i el meu pare em va dir, què, marxem? I jo, vale. I vam marxar i vaig dir, bueno, pues, vaig començar a fer patinatge amb la meva germana a Vic i l'he seguit com ella i fins ara hem anat els dos junts. Quan tu ja saps fer un salt i una pirueta, el moment de fer-lo en un disco i el moment de fer-lo bé en un disco en competició, el que més et falla no és el salt, perquè tu el saps fer. Et falla el cap en moltes vegades perquè has de saber, ho has de tenir clar. No pots dubtar, no pots tenir que si ara faig això, què passarà, que si no anirà bé, no, ho has de tenir clar i ho has de fer.
6: L'Arnau Pérez és un dels noms propis de l'esport català.
5: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
8: Descobreix la història viva del Port de Tarragona amb la seva ruta patrimonial. Un recorregut de més de 4 quilòmetres que et porta des del Teatret del Serrallo fins al Far de la Banya, passant per refugis, tinglados, grues històriques i l'escala reial. Amb 24 elements plens de memòria, aquesta ruta et convida a conèixer el passat marítim, comercial i cultural d'un dels ports més emblemàtics del Mediterrani. Vine a caminar entre patrimoni i mar.
5: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
9: Però...
10: Mucho bien en la realización técnica, Álvaro de Félix en la producción, Andrea Quintero. Que le han seguido Julio Gil, Mercedes Aijón y María Ballesteros. Y a un minuto de las 7 de la tarde, ahora menos en Canarias, una piensa que sabe despedir un programa o que sabe despedirse en la radio hasta que, bueno, pues llega un día y alguien le enseña verdaderamente cómo despedir un programa de radio.
11: Esperamos que hayan disfrutado el momento, que lo guarden en la carpeta de inolvidables y que recuerden siempre que lo vivieron en compañía de la radio. Y sigan mirando al cielo, porque lo que pasa allá arriba es mucho más interesante que lo que pasa aquí abajo. Además, contemplando las estrellas, es más fácil soñar.
10: Pues dicho eso, en palabras de la voz del eclipse, José Miguel Azpiroz, abrazos ondulados y hasta pasado, pasado mañana. It's all
12: right. En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.
13: Son las 7, las 6 en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes. España y Marruecos mantienen este viernes reforzada la seguridad de la

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
1: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu, nou dia de calor extrema a Catalunya i nou rècord d'aquells que no fan precisament il·lusió. Aquest estiu, en un total de 18 dies, s'han superat els 40 graus a Catalunya. 18, i ja parlàvem de rècord l'any passat, i n'eren 16, i la calor posa en risc d'incendi a la major part del territori. De fet, avui n'hi ha hagut un a Collserola, però les últimes informacions ens permeten ser optimistes. Ara entrem en detall, pugin el volum, que això comença. I una altra notícia del dia, aquesta sí que és positiva, és que és divendres. Per fi és divendres, 14 d'agost, i què hi ha millor que passar l'última tarda de la setmana laboral escoltant ràdio. Ja saben que en farem, de ràdio, fins les 10 de la nit, gràcies al Vicenç Armero, que si no hi fos el control tècnic això no seria possible, i gràcies al Ferran Cuixart, que si no hi fos estaria massa sol a l'estudi. Ferran, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
1: Amb què acabem la setmana a la brúixola d'estiu? Explica'ns.
3: És divendres, per tant, avui segona hora molt distesa i sobretot cultural. Cinema amb Juan Torres, literatura amb Anna Utiel i competició musical amb la nostra companya Montse Valls.
1: Per cert, última brúixola d'estiu de 3 hores aquest estiu. Dilluns tornen els esports a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i nosaltres farem el programa d'una hora. I per agrair i rememorar totes les persones que han fet possible aquestes 3 setmanes de programa, abans de marxar els tenim preparada una sorpresa. Ara hi anem, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
2: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
1: Nou incendi a Catalunya.
4: Un cop perimetrat, la que fosqueix i retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí. L'important és que l'incendi no va més, està saturat.
1: Aquesta és l'última hora de l'incendi que s'ha registrat aquesta tarda a Collserola. Ens explicava la situació el Sebastià Massagués, cap de bombers de Barcelona. Dia calorós, la natura respon amb aquest incendi, però de moment ho sentíem, les previsions són favorables i, de fet, l'incendi ja està estabilitzat.
3: Sí, treballen una vintena de dotacions, dues de les quals són mitjans aeris. Les flames afecten la muntanya de Sant Pere de Màrtir. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc ha afectat una zona del terme municipal i que s'ha activat també serveis municipals. Demana Sanz a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixin també les indicacions oficials.
1: Seguirem atents de l'evolució d'aquest foc, però sembla que va ben encaminat, ho dèiem, està estabilitzat i, diguéssim, en camí favorable d'extingir-se. Un incendi que arriba precisament quan els agents rurals han elevat el pla Alfa al nivell 3 de risc d'incendis a 500 municipis. Per tant, actualment, més de la meitat de municipis ja es troben en aquest nivell de risc. El nivell 3 del pla Alfa ja es considera un perill molt alt i s'ha assolit, naturalment, per culpa de les altes temperatures que s'esperen aquests dies.
3: Sí, si ho mirem per comarques, 38 de les 42 catalanes tenen almenys una població en risc molt alt i n'hi ha 6 que tenen la totalitat del seu territori amb aquest nivell de perill. Són el Garraf, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Moianès. D'altres, com el Baix Llobregat, el Barcelonès o els dos Vallesos, també estan pràcticament senceres en nivell 3.
1: Com ja preveiem fa uns mesos, aquest estiu està sent molt calorós. De fet, a Catalunya hem batut el rècord de dies en què s'han superat els 40 graus. Des de l'1 de gener i fins avui han estat 18 les jornades amb els termòmetres per sobre d'aquest valor. De fet, avui és la 18a jornada. L'any passat van ser 16, també una xifra rècord fins aleshores, confirmant aquesta tendència ascendent que marca el canvi climàtic. Però és que encara queda mig agost, per tant la xifra podria pujar encara més. I el risc d'incendi derivat de les altes temperatures ens fa patir un cop més per la situació dels boscos catalans i preguntar-nos què hem de fer per protegir-los. El cert és que durant anys hem associat la protecció dels boscos a intervenir-hi el mínim possible, però els experts avisen que en un context de canvi climàtic la millor defensa davant dels grans incendis passa precisament per gestionar el territori i mantenir-lo actiu. És una recepta que no evita tots els focs, però que sí que redueix la seva intensitat i facilita les tasques d'extinció. Ens ho explica el nostre company Ricard Jiménez.
5: Catalunya té avui més superfície forestal que fa mig segle, però això que durant molts anys

0: anys s'ha interpretat com una bona notícia, també amaga una realitat preocupant. L'abandonament de camps i pastures ha fet créixer boscos joves i densos que, en cas d'incendi, faciliten la propagació del foc. Per això, cada vegada més experts defensen un canvi de mirada. Protegir el bosc no sempre vol dir deixar-lo intacte.
1: Jo crec que hi ha una visió una mica deformada i idealitzada dels paisatges verds, no? Però, en realitat, el Mediterrani, el que és substancial, és que hi hagi aquesta varietat, que hi hagin camps i conreus. Paisatges secs tampoc no ens han d'espantar. I moltes de les espècies de flora i fauna que estan desapareixent amb més rapidesa a Catalunya són justament les que estan associats amb aquests espais oberts, no pas les de bosc.
0: És la reflexió d'en Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Segons explica Onda Cero, el millor tallafoc no és una franja oberta al mig del bosc, sinó un territori viu amb activitat agrícola, ramadera i forestal. Un mosaic, en definitiva, que dificulti els grans incendis que cada vegada són més freqüents i destructius. Per fer-ho possible, la Fundació impulsa iniciatives que busquen convertir la prevenció del foc en una oportunitat econòmica. Un dels exemples és el projecte Bio for Piri, al Prepirineu, on s'han invertit més de 2 milions d'euros per fer servir la fusta com un material útil per construir pisos. Així es crea ocupació vinculada al territori i es dona valor als productes forestals.
1: I això sí que amb arbres més joves com els que tenim es poden fer aquestes estructures de fusta, que avui en dia ja amb aquestes estructures pots construir edificis de diversos pisos, i això ara mateix és la gran revolució i l'esperança de que puguem tornar a utilitzar la fusta, que torni a tenir valor, i per tant que els propietaris d'aquests boscos puguin d'alguna manera pagar mínimament la despesa que significa mantenir el bosc, no?
0: Si gestionar el bosc genera activitat econòmica, serà més fàcil mantenir-lo en bones condicions. Una fórmula que es complementa amb la recuperació de conreus i el paper dels pastors i la ramaderia extensiva. Els experts admeten que la situació és complexa, però insisteixen que encara som a temps de revertir-la, perquè la millor manera de lluitar contra els grans incendis no és només apagar-los quan arriben, sinó evitar que el territori es converteixi en combustible.
2: Gràcies, Ricard, per aquest reportatge que torna a posar al centre de la qüestió la importància de la gestió forestal en temps de canvi climàtic i de risc d'incendi gairebé cada setmana. Canviem ara de qüestió perquè una de les maneres per combatre la calor, precisament, són els refugis climàtics, espais dissenyats per fer front a aquestes altes temperatures i refugiar-s'hi. Doncs bé, l'oposició de Barcelona, Junts i PP, critiquen la gestió que l'Ajuntament està fent amb aquests espais de la ciutat. Les dues formacions denuncien que molts d'aquests refugis climàtics estan tancats durant el mes d'agost, quan precisament és quan més necessaris són, Ferran.
3: Sí, Junts per Barcelona denuncia que un de cada tres refugis climàtics a Barcelona es troba tancat durant el mes d'agost. El president de la formació de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, denuncia que això no és adaptat, diu, la ciutat al canvi climàtic, simplement apunta és maquillar les xifres. També els populars denuncien la situació. El president del PP a l'Ajuntament, Daniel Cirera, lamenta que Jaume Collboni hagi inflat, diu, el mapa per presumir de 500 refugis climàtics, quan molts, diu, tanquen quan la calor més apreta.
2: I un apunt meteorològic més encara. Vagin en compte, sobretot si tenen previst agafar el cotxe, perquè Protecció Civil activa en fase de prealerta el Pla Inuncat per pluges intenses a les comarques del centre i oest de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I atenció, perquè aquesta situació es podria allargar encara fins dissabte a la tarda. Per tant, això, prudència i seny. En plana política, Esquerra insta Junts per Catalunya a ser realista amb la reforma del finançament i tanca el debat sobre el concert econòmic.
4: És evident que el concert econòmic no està sobre la taula. El que hi ha és un model de finançament que concerteja, que és un pas evident i és un pas gran per assumir més responsabilitats i més capacitat també de gestionar els ingressos i, per tant, també tenir més capacitat d'ingressar i tenir els ingressos necessaris per cobrir els serveis públics. D'altres coses no estan sobre la taula.
2: Era la portaveu parlamentària Esther Capella en declaracions a aquesta casa, Onda Cero Catalunya, on s'ha mostrat confiada en que els juntaires finalment facilitaran l'aprovació del nou model.
3: Sí, Esquerra Republicana considera que seria molt difícil per la formació de Carles Puigdemont justificar per què neguen més recursos i competències per a Catalunya.
4: Ningú pot posar-se d'esquena o fer de mur per avançar amb els recursos necessaris que li calen a Catalunya. Per tant, nosaltres esperem que tots els partits que diuen defensar a les catalanes i els catalans hi siguin. I en aquest sentit

0: sentit, doncs, Junts per Catalunya.
1: Tot i així, la portaveu parlamentària assegura que donaran suport a la proposta que porti Junts al Congrés, encara que és conscient que tot allò que soni a concert no prosperarà.
0: Tot allò que es pugui millorar, doncs nosaltres, doncs, si Junts ho proposa, com deia el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, doncs nosaltres hi serem. I, per tant, també veurem les sumes i les restes. Ara, deixi'm que li digui aquest principi de realitat. Les sumes al Congrés dels Diputats, per els objectius que perseguim, doncs són difícils i, per tant, a tothom hem de ser conscients d'aquesta dificultat.
1: La reforma del finançament depèn del govern central i del Congrés. En aquest sentit, Esquerra també pressiona Salvador Illa. Concretament, Esther Capella reclama al president de la Generalitat que pressioni per accelerar, diu, la seva aprovació per traspassar a Catalunya la gestió íntegra de l'IRPF.
2: 16 minuts passen de les 7 de la tarda. Més coses. Dos dies després de l'eclipsi, hem d'actualitzar el nombre d'atencions hospitalàries. Els hospitals i CAPs van registrar més de 31.600 urgències durant el dispositiu especial dels dies 12 i 13.
1: La majoria responen a l'àmbit hospitalari i les altres a l'atenció primària urgent. Per territoris, l'increment més gran d'activitat es va concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En canvi, la resta de regions sanitàries van notar variacions més moderades.
2: D'altra banda, encara cueix el desgavell a Rodalies dos dies després de l'eclipsi. Avui el govern admet el col·lapse que hi va haver a la xarxa, això sí, només en l'anada cap al sud, mentre que la tornada, diuen, va ser ordenada. És el que ha dit el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal.
1: Sí, ho ha fet en una entrevista a Catalunya Ràdio, assegura que la previsió de trens era, diu, suficient, però ha reconegut que la comunicació per part del govern va ser inadequada.
3: El que hauríem de fer és haver donat la informació adequada a la gent explicant quina era la previsió de trens, quins irien en doble composició, quina capacitat tindrien i insistir molt en la gent que fes aquesta anada escalonada perquè, diguem, o si no es produiria aquest col·lapse que es va produir entre les 5 de la tarda.
1: Unes recomanacions, diu Nadal, que sí que es van fer en el cas del transport per carretera. El secretari de Mobilitat lamenta que els passatgers haguessin de viatjar en condicions infrahumanes, però ha defensat l'organització de la tornada i la decisió de tancar l'estació de Tarragona, diu, per seguretat.
2: També l'oposició manté la crítica. Junts atribueix el col·lapse a una gestió incompetent del govern de Salvador Illa i lamenta que ningú n'assumeixi les conseqüències.
1: La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha atribuït el col·lapse viscut a Rodalies a la gestió apunta incompetent, amb una comunicació també inadequada. A través de les seves xarxes socials, Sales preveu que ningú assumirà aquestes conseqüències i critica també que hagin hagut de passar dos dies perquè el govern sortís a demanar disculpes.
2: També l'alcalde de Tarragona del PSC, Rubén Viñuales, ha demanat explicacions a Renfe i Adif sobre el caos ferroviari que es va viure a la ciutat. Considera que les imatges que fa dos dies vam veure són inadmissibles i que cal un replantejament real, profund i sincer, això deia, del servei a la zona del Camp de Tarragona. I canviem d'infraestructura ara, perquè parlem de l'aeroport del Prat. Aquest preveu un 4,6% més d'operacions pel cap de setmana de la Mare de Déu d'agost respecte a l'any passat.
1: Sí, es calcula que hi haurà unes 3.300 sortides i arribades coincidint amb la meitat del mes d'agost des de divendres i fins diumenge. Segons els càlculs, s'espera un augment de 147 operacions pel que fa al mateix període del 2025.
2: Ara anem a l'entrevista del dia. Abans, però, un apunt. Recordaran l'antivirus, aquest virus que fa uns mesos va tenir a tot un vaixell molt gran, amb molts passatgers confinat en alta mar. Doncs bé, el Departament de Salut ha informat aquest mateix divendres que ha identificat tres contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes, d'aquest cas que els explicàvem del vaixell, que s'ha trobat a Galícia. Es tracten de tres persones residents a Barcelona i Badalona i que es troben en bon estat de salut, això sí, i asimptomàtiques. Important aquest punt. Estan ara sí en aïllament domiciliari preventiu després que els tests de PCR que se'ls ha efectuat pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. Ara sí, entrevista del dia. Una de les notícies d'avui, a nivell estatal, això sí, és la decisió del govern espanyol d'autoritzar que la central nuclear d'Almaraz, a Càceres, continuï operant fins al 2030, un moviment que ha reobert el debat sobre el futur de l'energia nuclear. Tot i que l'executiu insisteix que es manté el calendari de tancament acordat amb la resta de centrals, la decisió ha generat preguntes inevitables sobre si podria acabar afectant també el futur de les d'aquí, d'Escó i Vandellós. Per analitzar-ho, avui ens acompanya l'Eloi Nolla, portaveu d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Bona tarda, senyor Nolla.

0: Bona tarda.
1: Per començar, el més elemental, com valoren la decisió del govern espanyol de permetre que Almaraz, en aquest cas, continuï operant fins al 2030?
0: Home, nosaltres ho veiem com una traïció, perquè realment s'havien compromès a desenvolupar un calendari de tancament precisament per facilitar l'extensió ja definitiva de les energies renovables buscant cap al 2050 un 100% renovables en, com a mínim en electricitat. I això, doncs, d'alguna manera contradiu el que ells en principi havien programat, havien tingut també el suport de grups polítics, també de grups ecologistes. Estàvem amb un consens perfecte perquè la petició era de les pròpies companyies elèctriques que van demanar aquest calendari de tancament precisament perquè doncs, tenien problemes de rentabilitat en quant a les operacions d'aquestes centrals. I bé, i ara doncs, s'ha tergiversat el tema perquè o ens enganyaven abans o ens enganyen ara. Ens deien que no els sortien els números, però resulta que sí, que ara volen seguir operant. La nostra percepció és que realment l'únic que es vol és guanyar temps per veure si hi ha un canvi de govern i el Partit Popular els dona tot el que ells demanen, que són un preu fix pel quilowatt, que el que volen és una reducció de la taxa de l'Empresa Nacional de Residus i una, en definitiva, afluixar amb la pressió fiscal que tenen les centrals nuclears. Aquest és el seu objectiu. No tinc altra explicació.
1: Clar, el govern assegura que aquesta decisió no altera el calendari de tancament de la resta de centrals. Vostès s'ho creuen o temen que pugui acabar creant un precedent i que afecti d'alguna manera el futur també d'Ascó i Vandellós?
0: De fet, crea un precedent. Per molt que jo vull creure que realment no afectarà la resta del calendari que està programat i pactat amb les mateixes elèctrics. Ho vull creure, però en realitat l'exemple de que hem tingut ara doncs, amb Almaraz diu el contrari. No ens en refiem del tot. Intentarem forçar la situació. Nosaltres, Ecologistes en Acció, som una organització a nivell confederal de tot l'estat espanyol i emplearem totes les nostres, les nostres forces, des del marc jurídic fins al marc polític, evidentment, per tal de que aquest calendari se compleixi. El tema d'Almaraz ja és prou delicat perquè és una central nuclear molt envellida i aquests 3 anys que li han afegit de més, tot i que en principi els tenia concedits perquè la seva última llicència va ser el 2020 i, per tant, acabava realment el 2030, van ser ells qui voluntàriament van decidir avançar-se al 2027 precisament pel que he dit abans, de que no els hi sortien els números, i nosaltres pensem que en definitiva, se'n va a Norris tota la programació, se'n va a Norris tota la transició energètica, se'n va a Norris el plàter perquè no té, a nivell de Catalunya, perquè no té sentit desplegar un plàter de renovables que ha de substituir l'energia nuclear que resulta que seguirà funcionant i produint el 50% de l'electricitat catalana.
1: No són compatibles aquests dos plans per a vostè?
0: No són compatibles perquè plou sobre mullat. Des d'un punt de vista de la petjada ecològica que ja provoca en si 3 centrals nuclears al territori, se li afegeix la petjada ecològica de tots els projectes renovables. Entenem que els projectes renovables tenen molta menys penjada ecològica, un sistema basat en nuclears i fòssils, però si amb aquest sistema que ja existeix ara, a més li afegim aquesta afecció sobre el territori, doncs l'afectació ja és terrible. Per tant, el que demanem és una miqueta de sentit comú, o una cosa o l'altra. Compatibilitat entre les energies renovables i la nuclear no hi ha. Per què? Perquè la major part de les parades que tenen que fer les energies renovables és perquè no poden entrar electricitat a la xarxa elèctrica perquè ha d'entrar la nuclear primer. Perquè no té la flexibilitat que tenen altres

0: energia, no? Llavors, aquesta compatibilitat no existeix. Realment, la producció nuclear a nivell de l'Estat, que és de vora del 20%, que és molt diferent de la producció que té a nivell de Catalunya, és un 20% del total de l'electricitat, doncs és perfectament substituïble només amb el que podria generar la mateixa potència instal·lada de renovables que tenim ara, pel fet que ja no els caldria parar cada 2x3 per a que entri la nuclear.
1: Abans parlava de les accions que estan valorant des d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Han anunciat, de fet, avui que escriuran als ajuntaments de l'entorn de les nuclears catalanes. Què els demanaran exactament?
0: Bueno, se demana que es pronuncien a favor del calendari de tancament, d'un calendari que es va acordar i es va consensuar per part de les elèctriques, l'Empresa Nacional de Residus, en representació de l'Estat, i perquè era un calendari que tenia el consens necessari de país per a poder tirar endavant una transició energètica en aquest sentit. Però, òbviament, si estem destinant uns fons per la transició nuclear al territori i a la vegada estem optant i dient obertament per part d'alguns alcaldes, concretament el d'Escó i l'alcaldessa de Vandellòs, no? Estan dient obertament que volen continuar la central nuclear, doncs que renuncien amb aquests diners, perquè o optes per un futur nuclear i, per tant, que segueixin funcionant els anys que puguin, o optes per una transició energètica sense nuclears. Les dues coses alhora no poden ser, i estàs estafant el contribuent perquè ho estàs fent amb diners públics, totes aquestes inversions, i estem pagant el doble. En fi, crec que per coherència. I la resta d'alcaldes és que no sabem res. Concretament, entre Ascó i Vandellòs hi ha al voltant dels 10 quilòmetres, al voltant de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, tenim 12 ajuntaments i només sentim la veu de dos, que són els que són favorables, els altres estan callats. Doncs el que els demanarem és que es pronuncien a favor d'aquest calendari de tancament, precisament per no perdre aquests diners de transició nuclear que els permetrien obrir un futur sense l'energia nuclear amb inversions al territori. I jo penso que els ajuntaments haurien de ser els primers interessats en demanar-ho, i així els hi demanarem.
1: Sentíem l'Eloi Nolla, portaveu d'Ecologistes en Acció de Catalunya, valorar la notícia que coneixíem avui, aquesta pròrroga del govern espanyol a la vida útil de la central nuclear d'Almaraz fins al juny del 2030. Senyor Nolla, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Gràcies.
0: Gràcies a vostès.
2: La Brúixola d'estiu. Am Joan Valentín.
3: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
4: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
5: A tres media.
1: Vinga, i és moment d'analitzar una altra notícia que ens deixa el dia d'avui, aquest divendres 14 d'agost, com demana l'estiu i com demanen les tardes, amb calma, tranquil·litat i amb tots els detalls. Ja saben que aquesta secció corre a càrrec del nostre company Pere Parés, que avui parla de nutrició, perquè un estudi associa el consum d'hidrats de carboni de qualitat, això sí, a una vida més longeva. Segons els investigadors, una dieta amb una bona aportació d'aquests nutrients podria reduir la probabilitat de morir a causa del càncer o els problemes cardiovasculars. Ens ho haurà d'explicar millor, com dèiem, el Pere Parés. Pere, bona tarda.
6: Bona tarda. L'èmfasi de l'estudi està més en la qualitat dels carbohidrats que ingerim que en la seva quantitat. Ho explica el catedràtic i coautor de la investigació, Jordi Sales Salvador.
7: Els hidrats de carboni han de ser de bona qualitat, això vol dir que no facin aquestes pujades tan fortes de sucre a nivell de la sang, i també últimament s'ha vist que les begudes ensucrades, que porten molts sucres, que s'absorbeixen molt ràpidament, doncs tenen un efecte dolent per la salut, induint a més risc d'obesitat i més risc de diabetes.
6: L'estudi ha estat realitzat per la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Obesitat i Nutrició.

0: Per arribar a aquests resultats, s'han seguit més de 7.200 pacients amb elevat risc cardiovascular del PERIMED, un dels assajos clínics més importants sobre la dieta mediterrània i la salut cardiovascular, durant un període mitjà de 6 anys.
1: Aleshores, per entendre-ho bé, Pere, què hem d'afegir a la nostra dieta per millorar la qualitat dels carbohidrats?
0: L'estudi fa referència especialment a la fibra i als cereals, millor si són

0: ensucrades.
1: L'estudi observa que les persones que tenen una dieta amb carbohidrats de pitjor qualitat té un 28% més de risc de morir de qualsevol causa i gairebé un 50% de fer-ho de càncer. La repercussió és major quan parlem exclusivament de la ingesta de fibra.
2: Doncs ja ho saben, fibra i cereals de bona qualitat si volen viure més. Ens ho ha explicat el Pere Parés. Gràcies, Pere. I ara arriben els esports. I això vol dir que arriba a l'estudi d'Onda Cero Catalunya el José Agustín Gómez. José, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Per fi, alguna carpeta a sobre de la taula de la directiva del Barça es tanca.
3: Però de manera oficial encara no.
2: Perdona.
3: Parlem de Ferran Torres. Només li falta passar la revisió mèdica al PSG perquè es faci ja oficial aquesta operació de traspàs del Futbol Club Barcelona al conjunt parisenc, recent campió de la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Van guanyar els de Luis Enrique per 2-1. Per tant, Ferran Torres, a canvi d'uns 50 milions, no arriba a aquesta quantitat, serà un jugador de l'actual campió de la Lliga Francesa i de la Lliga de Campions. Una operació, una carpeta que podem tancar demà, jo crec, un cop passi aquesta revisió mèdica.
2: Però encara n'hi ha moltes obertes, eh? Vull dir que tenen feina encara. Tu, Rodri, la porta, però tu també tens
3: Rodri, feina. Per començar, Rodri, curiós, jugador d'èlit, en un dels millors equips del món, dels equips més milionaris.
2: Sí.
3: Ahir, a punt d'arribar a la mitjanit, s'embarcava en un avió de Ryanair i s'anava cap a Liverpool, allà agafava un cotxe i s'anava a Manchester.
4: Curiós.
3: Curiós. Quan veus tots els jugadors agafant vols privats per anar aquí i allà, doncs un dels equips més milionaris del món li treu un bitllet a Rodri, un dels seus capitans, perquè bueno, se'n va a Liverpool i després cap a Manchester.
4: Per donar visibilitat de que se'n va cap allà. Potser.
2: Home, pot ser. És una bona
4: de cara
2: lectura,
4: a les càmeres.
2: No ho sabem.
3: Això es podia fer un comunicat. Rodri ve cap a Manchester perquè demà al matí, és a dir, avui divendres, ha d'estar com s'havia pactat a les ordres de Maresca.
2: Que no fos un doble, no ho sé.
3: No era un doble. Ho asseguro. Segur,
2: que
3: no era un doble. No era un doble. El jugador ja està allà. Avui s'ha trobat amb el seu entrenador, que ha fet roda de premsa per jugar en competició aquest cap de setmana. Sí, sí. Una de les moltes que hi ha a Anglaterra, una copa, la Carabao Cup.
4: La Carabao.
3: I ha dit que no pot assegurar què passaria, perquè totes les finestres estan obertes.
2: Cada
3: per tant,
2: moment...
3: el Barça està preparant la tercera oferta. No van acceptar 42 milions, no van acceptar 60, volen 80. I el Barça intentarà no arribar a aquesta quantitat.
2: Per tant, es mourà la xifra cada 70-75, previsiblement.
3: És la intenció, però aquí el que mana és el conjunt anglès, també és cert. El conjunt anglès està també ficat en d'altres operacions de fitxatges.
4: Enzo Fernández, no?
3: Necessita... S'ha passat el termini, que eren les 5 de la tarda, i no sabem si ha presentat l'oferta al Chelsea per Enzo Fernández. De moment, aquesta operació en stand-by, no sabem. Però, clar, si Rodríguez queda la temporada que ve, surt gratis si no renova.
2: És un problema.
3: Ell volia sortir. No va anar al Madrid, vol anar al Barça, però vol sortir.
2: Veurem. Més coses, José.
3: De Jong, que és en teoria l'home que ve a substituir Rodri perquè està recuperant-se d'una lesió, no sabem encara si haurà de passar pel quiròfan, això es pot allargar molt, però el jugador creu que amb tot el que s'està dient d'ell i les seves lesions i els seus comportaments, el que s'està fent és mal a la seva imatge.
5: Bueno, sí que afecta. A mi no m'afecta nunca, es que si me quedo enfadado o me quedo irritado, si... La gente puede opinar, entonces si opinan Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal, bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío y que alguna gente, no todos, porque noto también mucho apoyo de gente, pero estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
2: Mosquejat,
3: Una dada, és el número 1, el capità número 1 del Barça, després de les sortides d'Araujo i Ter Stegen.
2: Això està confirmat per aquesta temporada?
3: En teoria, si tot va, se llegeixen
4: rodat,
3: com fins ara,
4: sí. Hauria de ser-ho.
3: Després seria Pedri, veurem si entra Rafinha, Pedri, veurem si entra Eric García, Gavi, també poden entrar en aquesta capitania. Veurem. Una dada, torno a repetir. Dimecres és el Gamper. El Parlament l'ha de fer el primer capità.

0: Ai, ai.
1: Ah, clar.
0: I el tenim mosquejat, mosquejat.
2: Potser això també ha estat una neteja d'imatge perquè l'afició no
1: el xiula.
2: No les crida, sí.
0: Ah, mira.
2: Recordes l'any passat que també hi havia problemes amb Ter Stegen?
0: Sí.
2: I havia de fer el discurs al
0: sí,
2: Gamper?
0: Sí, sí, sí.
2: I hores abans, dies abans, es va resoldre el seu cas i va poder fer parlament...
1: De manera tranquil·la.
2: De manera tranquil·la?
0: Sí, sí. Podria ser.
2: Podria ser.
0: Podria ser.
2: Per cert, quins reptes creieu que té el Barça per la propera temporada?
3: Bueno, estamos con mucha ilusión en todas las competiciones. Es que yo creo que estamos ganando, los últimos dos años estamos ganando ya. Pero es claro que nos quedan algunos objetivos que queremos ganar todos los años. Y bueno, yo creo que es obvio que la Champions nos genera mucha, mucha ilusión.
2: I aquest cap de setmana, demà comença la Lliga a primera divisió. El Barça no juga perquè, com tenia internacionals a la final, s'ajorna la seva primera jornada, que la disputaran el dia 26, i el Real Club Deportivo Espanyol sí que debuta. Ho farà el proper diumenge, 7 de la tarda, a l'RCD Stadium, rebent el Llevant. Un espanyol que està a punt de tancar la seva cinquena incorporació al central internacional eslové, Vanja Drekušić, que arriba del Zenit de Sant Petersburg. Seria el segon central que signa el conjunt blanc i blau en aquesta pretemporada. A segona divisió, el Girona juga també diumenge a 7 de la tarda a Montilivi davant el Leganés en aquesta temporada de tornada a la categoria de plata del futbol espanyol amb l'objectiu de recuperar un lloc entre els grans. I el Centre Esport Sabadell, en la seva tornada a la categoria de plata, debuta dilluns al Molinón, un històric, contra l'Sporting Decision, 7 de la tarda.
0: Bon molt bé, José, ara ho dèiem, torna a la Lliga, per tant, dilluns ja torna...
2: Ganes, no?
0: Sí, moltíssimes sí, ganes, ara són molt futbolers i torna descafeinat, perquè el Barça tard...
1: L'únic això... però és que se'ns treu 3 hores de Bruixola d'estiu.
0: Exacte, ara una va comentar que dilluns, com ha tornat la Lliga, torna a la Bruixola del Ràdio Estadio amb l'Albert Arranz, i per tant, a les 2:15 li donarem el relleu a tota la Bruixola, també a tu, José, que també
2: torna
0: estaràs per aquí encara.
2: Torna a la Lliga, torna...
0: Estaràs per aquí encara,
2: Jo no me'n vaig.
1: No se'n va, José Agustí no se'n va,
2: Tinc un git aquí al costat.
0: Ah, sí, tens un plegatín. Molt bé, José, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I divendres és molt de cultura, és un dia de la setmana on la gent ja està pensant en el cap de setmana i el cap de setmana... Per molts és anar al cinema, és anar a un concert, a festes majors, sobretot aquesta setmana. I per conèixer tots els plans que disposem a Catalunya aquest cap de setmana, tenim aquí a l'estudi l'Eudald Sanz. Com estàs, Eudald? Bona tarda.
4: Hola, molt bé.
0: Avui amb especial atenció a les festes majors,
4: Sí, i una en concret, que tenim diverses festes majors pel territori, crec que comença de Martorell, però nosaltres ens volem centrar en la festa de Gràcia.
0: Fa poqueta estona, de fet, ha començat una de les festes majors més emblemàtiques de Catalunya. Es tracta de les festes de la Vila de Gràcia, que s'allargaran fins al 21 d'agost.
4: Doncs sí, Joan, les festes han començat oficialment a les 7 del vespre amb el pregó.
0: I fa uns dies ho dèiem aquí a la Brúixola, però recordem-ho, qui llegirà aquest pregó?
4: Doncs l'encarregat ha estat el periodista i historiador graciank Vicenç San Clemente.
0: Mític periodista de televisió espanyola, i tant.
4: Sí, Sant Clemente ha nascut i viscut tota la seva vida a la Vila de Gràcia, excepte les seves etapes de corresponsal. Evidentment, també ha participat en totes les festes majors, per això que l'escollissin pregoner li va fer molta il·lusió. Recordava el moment exacte que li van dir que seria pregoner en declaracions en De Cero Catalunya.
5: Era un dia que jo havia demanat festa a la feina i estàvem ensenyant cadaqués amb una amiga mexicana. I quan em van trucar i em van dir això, em va emocionar moltíssim i em vaig tirar al mar.
0: Sobretot si ets una persona que ha fet vida al barri, ha nascut i crescut en aquest sentit, ha de fer realment molta il·lusió ser pregoner, no? Ser el responsable d'aquest primer moment de les festes majors, això, al teu barri, de tota la vida. I quins temes ha tractat el seu pregó? A veure, explica'ns.
4: Doncs Sant Clemente explica que el discurs combinarà moments animats, nostàlgics i també crítics. Parla sobre l'estat del barri, marcat per la massificació i la crisi habitacional, i instarà els veïns a fer pinya per lluitar contra aquestes injustícies.
5: Amb alguna d'aquestes qüestions, doncs les associacions de veïns tenen molt a fer, perquè creen vincle i és molt diferent estar sol i enfrontar-te sol amb les coses que amb comunitat.
0: Molt interessant, perquè a vegades aquests actes gairebé polítics, podríem dir, no? Institucionals, de fer un pregó, doncs la gent prefereix quedar-se només amb la cara posi-

0: perspectiva, i clar, Gràcia té una realitat de barri que molts veïns, diguéssim, critiquen o busquen un camí de millora, i que no defugi d'això i ho expliqui en un moment tan important com el pregó d'unes festes majors, em sembla que és una gran notícia. Però a banda de saber qui llegirà el pregó, l'element més paradigmàtic de la festa major de Gràcia és el concurs de l'engalanat de carrers. Com estaran aquest any?
1: Doncs enguany seran 23 els carrers que es decoraran. Normalment cadascun té la seva pròpia temàtica, però excepcionalment en aquesta edició 5 d'ells compartiran una i representant diferents escenes d'una pel·lícula. No sé si t'agrada gaire El Senyor dels Anells.
0: Força, no diré moltíssim, no sóc un fan absolut, però 5, eh? 5 carrers compartiran aquest univers cinematogràfic.
1: Sí, el que faran és, doncs, mateixa temàtica però diferents escenes cada carrer.
0: Molt bé,
1: i competiran, veurem. Evidentment.
0: És veritat que, diguéssim, l'univers fictici dels El Senyor dels Anells és molt ampli, per tant, tenen maneres de representar-ho amb molta diversitat, diguéssim.
1: Totalment. I pensa, Joan, que ara als carrers de Gràcia, doncs, hi ha bastants nervis, perquè els veïns estan fent els últims retocs per deixar els carrers ben engalanats per demà, que demà és la data màxima per participar al concurs de decorats. Escoltem a Manolita Domínguez, del carrer Providència, que valora la participació que han tingut enguany.
2: La feina la portem bastant bé aquest any. Hem tingut molta gent que ens ha ajudat, molta gent jove i gent més gran, que ja et dic que aquests s'emporten la feina a casa, que ens ha anat de conya.
0: És que això s'ha professionalitzat molt, eh? Al principi, diguéssim, era una cosa d'alguna decoració petita i ara ha escalat a uns nivells on la competició és molt fèrria.
1: Sí, Sant Clement explicava que l'engalanat als anys 70 eren 2 o 3 carrers, però que amb la democràcia, doncs, va anar creixent fins als 23 que tenim ara.
0: I ara, si ningú hi ha anat, diguéssim, us animo a anar-hi, eh? A la nit, diguéssim, l'ambient és una mica més carregat, hi ha moltíssima gent, però durant la tarda podeu passejar amb més o menys tranquil·litat i realment són uns carrers preciosos. I el guanyador del concurs, quan el sabrem?
1: Doncs s'anunciarà el dia 19 d'agost.
0: Molt bé, doncs fins llavors tenen temps per passejar per aquests carrers i després, un cop sapiguem el guanyador, també el podran visitar. Què passa? Que justament el guanyador hi haurà molta gent tot el dia. Per tant, els animem a que ho facin abans, quan estaran més buits, i vostès triïn quin és el vostre guanyador. Vinga, i ara la plana musical, també molt important en aquest divendres de cara al cap de setmana, repassant alguns dels festivals d'aquesta nit, començant per Porta Ferrada Occident i Maria Jaume.
1: La mallorquina pujarà aquest vespre a l'escenari Guíxols Arena, de Sant Feliu de Guíxols, amb la seva barreja de pop i indie amb tocs d'electrònica en algunes cançons. El seu darrer disc, Nostalgia Airlines, ha estat reconegut als Premis Enderrock i als Premis Min.
0: I després de Maria Jaume, al mateix escenari del Festival Portaferrada, Rigoberta Bandini.
1: La cantant barcelonina actuarà aquesta nit a Sant Feliu de Guíxols, Rigoberta Bandini, o Paula Ribó, el seu nom real, i presentarà el seu àlbum Jesucrista Superstar, un treball discogràfic molt ambiciós.
0: I no ens movem de la Costa Brava perquè el festival de Cap Roig avui és el torn de 31 Fam. No te'n posis tossuda,
1: no mescles mal amors amb la baruda. Els de Sabadell portaran la gresca que l'illa de Palafrugell amb els seus ritmes urbans. Repassaran les cançons del seu darrer disc, R31, del qual enguany han publicat una versió de Lux.
0: I marxem ara cap a la Cerdanya, on l'Occident Summer Fest rep avui, aquests m'agraden molt, la Ludwig Band. Perquè no era l'hora,
1: no estava previst que... És una de les propostes més singulars de la música catalana actual. Amb lletres intel·ligents, ironia i una identitat pròpia, el grup ha revolucionat l'escena. Enguany presenten Pel Barri es Comenta, el seu quart disc, un treball més madur que explora sons populars sense perdre l'essència.
0: I que jo crec que els consolida, aquest últim àlbum. I acabem a les comarques de Tarragona, a Salou, perquè ens espera un viatge al passat amb Fórmula Quinta. Eva Maria se fue buscando
1: el sol en la playa. El mític grup dels anys 60 actuarà aquesta nit a la plaça de les Comunitats Autònomes de Salou en el marc de les Nits Daurades. El vocalista de la banda continua sent un dels seus fundadors, Paco Pastor, que avui interpretarà temes com aquest Eva Maria, Cuéntame o Vacaciones de Verano.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ara que parlem de festes majors, home, Eva Maria no falla. A qualsevol festa major sona algun punt de la nit, normalment passades les 3 de la nit, i home, sentir el cantant original i fundador d'aquest grup ha de ser una experiència irrepetible. Això està tot per avui, Eudald.
1: Això està tot per avui.
0: Gaudeix molt bé del cap de setmana i dilluns tornem amb les piles carregades. Gràcies, Eudald.
1: Fins dilluns.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
0: Moment de viatjar al passat amb el Diego Fernández. Diego, què tal, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda, Joan.
0: Ahir m'ha fet jugar a un joc per endevinar l'invent del qual vas parlar, que era el QR. Avui què ens portes?
6: Avui, com és divendres, parlem d'un personatge. La persona que parlarem avui va dedicar la seva vida a intentar erradicar la fam, però de moment no et vull dir res més. I així, si vols, comencem i descobrim com és la seva història.
0: Màquina del temps, som-hi. Fins on ens porta avui la teva magnífica màquina del temps?
6: Doncs avui la màquina del temps ens ha portat al Moscou de finals del segle XIX. El nostre protagonista neix el 25 de novembre del 1887, fill d'una família de comerciants i germà d'un important físic que, de fet, arribaria a ser president de l'Acadèmia de Ciències de la Unió Soviètica. Però avui de qui parlarem és del Nikolai Vavilov, que va estudiar agricultura també a Moscou i es va obsessionar amb una idea, que era erradicar la fam, com t'he dit. El seu país tenia un llarg historial de crisis alimentàries i va voler dedicar la seva vida i la seva carrera a enfrontar aquest problema.
0: Home, si t'has d'obsessionar amb una cosa, que sigui això, no? Que sigui una cosa tan noble com erradicar un dels problemes més greus, i sobretot en aquella època del món, que era la fam. I per on va començar? Perquè és un problema molt complex.
6: Doncs comença a interessar-se i a estudiar les, en aquell moment emergents, ciències botàniques i genètiques. Tenia una idea i volia aconseguir cultius que poguessin suportar les condicions més adverses. I per això va planificar una sèrie d'expedicions científiques per recol·lectar les llavors d'algunes varietats de cultius i arribar als seus ancestres silvestres.
0: Segur que hi havia alguna raó, però quin sentit tenia fer això? Quin era el propòsit exacte de recollir aquestes llavors?
6: Doncs la raó per fer això era que el Vavilov va ser un dels primers científics en reconèixer la importància de la diversitat genètica en els cultius per tal d'aconseguir que fossin més resistents. El Vavilov volia aconseguir més varietat genètica en els conreus perquè durant mil·lennis els agricultors havien seleccionat espècies amb millor sabor i rendiment i en el procés havien deixat una mica enrere altres propietats útils com la resistència a les malalties o els canvis de clima. I el cas és que deia que per retornar-los les propietats havia de trobar els ancestres silvestres i aprofitar el seu patrimoni genètic. Per fer-ho va començar aquest projecte d'expedicions definint unes àrees per investigar i deia que eren àrees on l'agricultura s'havia practicat durant molt de temps i àrees on va sorgir civilitzacions indígenes. Va definir-ne 11 i si vols, si t'atreveixes, pots endevinar que diguis 3 correctes, tu dono un par.
0: 11 àrees de l'agricultura?
6: Per vàlid.
0: Vols dir?
6: Sí. 11 àrees on es va desenvolupar més l'agricultura i van sorgir civilitzacions indígenes per trobar allà les llavors.
0: Digue'm un exemple i et dono 3.
6: Doncs, per exemple, el Mèxic i Guatemala.
0: Ah, vale. Zones geogràfiques, no?
6: Efectivament.
0: Doncs no ho sé. Per aquella zona diré el Perú.
6: Efectivament, el Perú.
0: Sí?
6: Una zona era Perú, Equador i Bolívia, després també hi havia el sud de Xile, també una zona del Paraguai i el sud de Brasil, també el Mediterrani, perquè era una zona de llavors important.
0: Ah, molt interessant.
6: L'Orient Mitjà, Etiòpia, Àsia Central, Indo-Birmània, Tailàndia, Malàsia, Java, Xina i Corea.
0: O sigui, molta presència de Sud-amèrica, però també estesos per tot arreu, inclús al Mediterrani, ens deies?
6: Doncs sí, però suposo que et preguntaràs d'on sortia el finançament.
0: Home,
6: per una operació
0: doncs
6: tan
0: sí.
6: gran. Doncs mira, t'explico. En els primers anys, després de la Revolució Russa, Lenin va recolzar el seu projecte. El líder bolxevic va entendre el poder econòmic del projecte i va pensar que podia convertir a la URSS en una potència agrícola. I d'aquesta manera, Vavilov va poder organitzar 115 expedicions a 64 països, inclús aquí a Espanya.
0: Clar, requereix de diners un projecte d'aquesta magnitud, però entenc que requereix de moltes mans, molta gent.
6: Doncs sí, va començar a ascendir i va arribar a ser director de l'Oficina de Botànica Aplicada i president de l'Acadèmia Lenin de Ciències Agrícoles de la Unió Soviètica i, de fet, sota el seu comandament van haver unes 25.000 persones disperses per tota la URSS. Però encara que tot semblava que anava sobre rodes, la prematura mort de Vladimir Lenin el 24 va fer que el seu somni es comencés a esvair.
0: Per què? Perquè Stalin no li caia massa bé.
6: Doncs la veritat és que no gaire, perquè el Vavilov, com t'he dit, venia d'una família de comerciants, sí. Fet que els

0: Estalinistes doncs, consideraven burgès i defensava integrar idees científiques de tot el món, especialment en genètica mendeliana, que no agradava gaire a la URSS estalinista, als científics de la URSS estalinista. A més, Stalin no confiava en una estratègia tan a llarg termini i per això, amb l'ajuda del Trofim Lysenko, Vavilov va ser aïllat acadèmicament i políticament fins que van decidir el seu futur.
1: Trofim Lysenko, qui és aquest bon home?
0: Doncs Lysenko va ser alumne de Vavilov. De fet, el mateix Vavilov el va anomenar a l'Acadèmia de Ciències d'Ucraïna al 1934. Mm. Però aquest, el Lysenko, li tenia un profund ressentiment i quan va tenir l'oportunitat va col·laborar perquè l'aïllessin. La seva integritat professional es va veure afectada per atacs polititzats i els seus privilegis acadèmics van acabar eliminats. Mm. I finalment, un dia el 1940, un cotxe de la policia secreta va agafar-lo i se'l va emportar.
1: Què dius?
0: Va desaparèixer.
1: O sigui, sense més, se l'emporten i desapareix, eh?
0: Doncs sí, mentre estava desaparegut, la seva col·lecció de llavors estava en perill i Leningrad estava sent assetjada. I davant l'amenaça que de la col·lecció de 370.000 llavors, fruites i arrels que guardaven en secret doncs fossin saquejades pels nazis, la població famèlica o les rates, es va crear una milícia amb els científics que encara eren fidels al seu equip per protegir-la, aquesta col·lecció.
1: Important aquesta milícia, entenc que encara li quedaven companys que creien en la seva visió.
0: Sí, efectivament. Doncs en els 3 anys de setge, unes 700.000 persones van morir d'inanició, inclosos alguns col·legues del Vavilov, que tot i tenir a l'abast la seva col·lecció, van decidir protegir-la a costa de la seva vida.
1: Història terrorífica i també doncs, amb un fons molt maco amb el que comença aquesta història, la del Vavilov, que sincerament jo no coneixia, Diego. Per tant, crec que jo i també molts oients que potser tampoc la coneixien, t'agraïm que facis aquest repàs de la història per conèixer històries tan fascinants com la del Vavilov. Diego, gaudeix molt de cap de setmana, t'ho mereixes, bon cap de setmana.
0: Adéu. Gràcies, bon cap de setmana.
1: I potser vostès sí que gaudeixen del cap de setmana i ho fan viatjant, si tenen aquesta sort. I per tant, els proposarem un destí. Ahir viatjàvem amb la Irene Martín. Irene, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Viatjàvem al Serengeti, a Tanzània. Avui tornem a Europa per visitar una ciutat universitària, com ens vas dir, molt especial. On anem? Explica'ns.
2: Doncs avui viatgem fins al nord d'Europa. Anem a una ciutat coneguda per la seva universitat, la ciència i els estudiants internacionals. Et fas una idea d'on anem avui, Joan?
1: Hi ha moltes, jo et diré Edimburg, Escòcia.
2: No.
1: O Glasgow, tampoc?
2: No.
1: Vaja, era difícil, eh?
2: Sí, avui viatgem fins a Tartu, Estònia. Tartu es troba al sud-est d'Estònia i encara que no és la capital, molts estonians la consideren el centre cultural i educatiu del país. Té uns 100.000 habitants, però el que la fa especial és que gairebé una cinquena part són estudiants.
1: Una cinquena part, eh?
2: Sí.
1: N'hi ha tants.
2: Sí. Sí, sí, ja que és la Universitat de Tartu, és la més important del país i una de les més prestigioses del nord d'Europa.
1: Gaire antiga és?
2: Bueno, doncs sí, bastant. Es va fundar l'any 1632, fa gairebé 400 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: I des de llavors han estudiat aquí científics, metges i escriptors que han participat en el desenvolupament del país.
1: Per això hi van tants estudiants d'Erasmus, entenc, eh?
2: Sí, pot ser. Però cada any arriben estudiants de... Bueno, com has dit, estudiants de... molts països diferents per estudiar, aprendre idiomes i conèixer noves cultures. Joan, et faig una pregunta. Saps quin és l'edifici més famós de la Universitat de Tartu?
1: L'edifici de la universitat?
2: Sí.
1: Vols dir una part de l'edifici?
2: Sí.
1: O no ho sé, l'entrada, la porta d'entrada?
2: No. Bueno, sí, la porta de l'entrada amb les seves grans columnes blanques.
1: Ah, i què tenen d'especial aquestes columnes?
2: Doncs que és un dels símbols més coneguts d'Estònia.
1: I alguna altra curiositat, a veure?
2: Doncs mira, que a Tartu hi ha una escultura molt famosa anomenada Els estudiants que es besen.
1: Els estudiants que es besen, eh?
2: Sí.
1: I és una estàtua?
2: Sí, que mostra una parella sota un paraigua i s'ha convertit en un dels símbols de la ciutat.
1: I els estudiants... quan no tenen classe, perquè el més important és estudiar. Si fas Erasmus, que hi ha molta gent que fa Erasmus i se'n va de festa tots els dies, no, eh? S'ha d'estudiar, però hi ha temps per conèixer el lloc, la ciutat. Què poden fer? A veure.
2: Doncs mira, un dels llocs més interessants és el Centre de Ciència AHHAA.
1: AHHAA?
2: Sí.
1: M'he complicat la vida de repetir-ho, però és així. I què hi poden fer, allà?
2: Doncs mira, moltes coses, com per exemple provar experiments, descobrir com funciona el cos humà, entendre les lleis de la física o conèixer millor l'espai.
1: Algun altre lloc que ens puguis recomanar?
2: Doncs les ruïnes de l'antiga...

0: catedral de Tartu, que hi veurem les restes d'una enorme catedral construïda fa molts anys, quan la ciutat era un important centre religiós.
1: I encara es conserva?
0: Una part sí, les parets sobretot i les torres encara impressionen molt.
1: Ui, aquesta aigua, que hi passa un riu també per allà? És una pista?
0: Sí, el riu Emagogi travessa la ciutat de punta a punta.
1: I què s'hi pot fer pel riu, pels voltants del riu?
0: Doncs mira, passejar pel seu costat, fer excursions amb vaixell i gaudir de les seves vistes. Mm-hmm.
1: Sempre que parles de... Ara, això. Sempre que parles d'excursions em ve la gana i per tant toca parlar de menjar. Què podem menjar a Tartu, a Estònia?
0: Doncs mira, a Estònia hi ha una cuina molt relacionada amb els productes de la natura.
1: Mm-hmm. Què mengen habitualment? Explica'ns.
0: Doncs moltes patates, pa de sègol, peix, carn i verdures.
1: Això pel que fa als ingredients, algun plat típic que hem de provar sí o sí si visitem Tartu?
0: Doncs mira, un dels més populars és una sopa elaborada amb ingredients locals.
1: Una sopa, per tant allà deu ser molt consumida perquè fa molt fred durant tot l'any?
0: Sí, sobretot a l'hivern. I de vegades les temperatures baixen molt per sota dels 0 graus.
1: I tu ets de postres? T'agrada el dolç?
0: M'encanten,
1: sí.
0: És el millor.
1: Sabia jo. Sí, del dinar? Vull dir, de l'àpat diries que és el millor, són les postres. I què hi podem menjar allà de postres?
0: Doncs mira, són molt habituals els pastissos, les marmelades i els dolços elaborats amb fruits del bosc, com els nabius i els gerds. Sabies que Tartu és considerada la capital intel·lectual d'Estònia?
1: Doncs no, però si té tants estudiants, entenc que rebi aquest nom.
0: Sí, doncs mira, durant molts anys ha estat el lloc on s'han desenvolupat importants descobriments científics i moviments culturals.
1: O sigui que ha ajudat a formar el país.
0: Sí, exacte. Molts escriptors, professors i científics estonians han estudiat o treballat aquí. I quan es parla d'educació, coneixement i cultura, Tartu és una de les primeres ciutats que els hi ve el cap. I encara et diré una altra curiositat. L'any 2024, Tartu va ser una de les capitals europees de la cultura, que durant aquest any es van organitzar centenars d'activitats culturals, espectacles, exposicions i festivals per donar a conèixer la ciutat a tota Europa.
1: Molt bé, doncs aquest ha estat el viatge per avui. Hem viatjat fins a Estònia, déu-n'hi-do que lluny, a Tartu. Hi has estat algun cop, a Estònia?
0: No, però m'agradaria anar,
1: Sí, no? És que ens estàs portant molta varietat de diferents països, ciutats, Europa, fora d'Europa. Molt interessant aquesta, sobretot, enfocada a aquells estudiants que estiguin buscant destí per Erasmus, perquè és la capital intel·lectual d'Estònia i segur que fan molt bona vida, però sobretot que hi estudien. Molt bé, com dèiem, ciutat ideal per estudiar, fer amics i viure una experiència inoviable, i l'hem conegut gràcies a la Irene Martín. Gaudeix el cap de setmana, adéu.
0: Igualment, gràcies.
1: I nosaltres, quan falten uns segons per arribar a les 8 del vespre, farem una pausa de mitja hora per repassar tota l'actualitat a nivell nacional. I aquí a Catalunya encara els hem de donar una última informació d'últimíssima hora, que és que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home sospitós d'haver iniciat l'incendi amb el que obríem aquest informatiu, l'incendi de 10 hectàrees a la serra de Collserola, que de moment, ens ho deien els bombers, està estabilitzat. Veurem com avança aquesta investigació i si realment han detingut a l'autor d'aquest incendi que hem conegut aquesta tarda. Mitja horeta i tornem als de la brúixola d'estiu a 8:45. Vinga, fins ara, no es moguin d'aquí,
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
3: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
4: Agosto, fin de semana, cambio de quincena y fiestas patronales por todos los pueblos de España a cuenta de la Virgen. ¿Qué más se puede pedir? Coinciden todas las circunstancias de una operación salida en la que se esperan casi 6 millones de desplazamientos. Así que nuestra primera cita informativa es con la DGT para conocer la situación en las carreteras. Darío Carnicero, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En estos momentos pendientes de dos siniestros que complican la circulación. El primero de ellos en la entrada a Madrid por la A42 en Getafe y otro en la salida de Sevilla por la A66 a su paso por El Garrobo. Al margen de ello, circulación en aumento especialmente en Guipúzcoa, en la AP8 a la altura de Irún y Zarautz, todo ello en dirección a Francia. Circulación en aumento en Tarragona, en la AP2 a la altura de la Espluga de Francolí, ya en dirección Barcelona, y se complica la circulación en la provincia de Málaga, en la

0: Ferran! Ferran, ajuda'm, que s'enfonsa el vaixell!
1: Joan, tranquil, Joan, he trobat aquí una porta.
0: Val, perfecte, pugem els dos, ja està.
1: Em sap greu, però segons 20 anys de debat a internet sembla que això no serà possible.
0: Però què estàs dient? Jo no em penso quedar aquí.
1: No, tranquil, tranquil, avui ningú morirà.
0: No? Per què?
1: No, ens falta una persona.
0: Qui?
1: Qui? El Juan.
0: Bona tarda. Juan, què fots aquí, tio? Vinc a rescatar-vos d'una altra tarda sense cinema. Doncs som-hi. Abans no s'enfonsi el cap de setmana. Comencem!
1: Epa!
0: Increïble. Havíem d'acabar així.
2: No, cada dia una millor.
0: Saps què m'ha passat amb aquesta introducció que et fem, Juan? Sí. És com quan t'apuntes a classe de Zumba. I et sembla molt bona idea.
2: No m'ha passat, eh?
0: I a la segona sessió dius, escolta, què faig aquí? No. Què estic fent aquí? Me'n penedeixo totalment.
2: És veritat que cada programa era pitjor.
0: Clar, era pitjor i ja no podies no fer-ho, perquè havies creat una relació amb la teva secció una
2: però,
0: mica...
2: A més, vull dir, jo si no l'haguessin fet, l'hagués trobat a faltar.
0: Ah, això és veritat. Què diem ara? Hola, Juan, com estàs? No,
2: sí,
0: clar, s'havia de fer.
2: Hem de fer una ficció sonora. Jo li dic ficció sonora.
0: Juan Torres, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, moltes ganes de fer aquesta secció de cinema. Ferran, com estàs? Estàs encara copsat, eh?
1: No,
0: t'has quedat una mica...
1: Jo encara estic pensant quina pel·lícula és.
0: No
1: he reconegut la pel·lícula, eh?
0: Jo crec que era prou evident que era Titanic i a més ho hem fet com els actors de veritat, jo crec.
2: Sí, pràcticament.
1: Sí. No, no.
0: A veure, avui canviem una mica de format. Veníem de parlar de sagues les últimes dues setmanes i avui acomiadem, millor dit, Juan Torres aquest estiu. I com ho fem?
2: Doncs he pensat que ara us deixaré un temps sense seccions. Mm-hmm. Llavors, us he de proposar algunes pel·lis.
0: Val.
2: Per diferents situacions en les que ho puc trobar aquest estiu.
1: Interessant.
0: Val, no? És a dir, que algú que ens estigui escoltant es pot trobar en una situació que t'ho proposaràs i, per tant, li ofereixes una pel·lícula ideal per veure en aquell
2: moment. Home, ens escolten 4 milions de persones. Algú,
0: algú segur que ens troba. S'ha de trobar. Val, per exemple, la primera situació. Per entrar
2: per exemple, una tarda plujosa d'estiu.
0: Oh, un clàssic.
2: N'hi han.
0: És a dir, totes seran situacions d'estiu, eh?
1: Tarda plujosa.
0: Entenem?
2: Sí.
0: Val. I, per tant, la primera pel·lícula quina és?
2: Doncs mira, aquesta és una mica... jo crec que aquesta venia molt fàcil. Mm-hmm. I és que, de fet, ho hem parlat abans i jo crec que tu també pensaves en aquesta mateixa pel·li.
0: Sí, sí, sí.
2: Tarda plujosa d'estiu. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1954 i és La ventana indiscreta. Què dir, no?
0: Com m'agrada quan comença així. Què dir, no?
2: És que, a veure, parlar de La ventana indiscreta, vull dir, a hores d'ara...
0: In Big 2026.
2: Doncs em sembla una mica una tonteria, però em sembla que és una pel·li molt adient, sobretot, primer de tot, per aquestes tardes plujoses d'estiu, però també per a algú que es vulgui endinsar en Hitchcock, perquè des de l'experiència pròpia, jo quan intentava... O sigui, jo ja m'agradava el cinema... evidentment, però no havia intentat entrar potser en aquests clàssics tipus John Ford o Hitchcock, Billy Wilder, que et fan una mica de por al principi potser perquè no estàs acostumat a veure pel·lícules d'altres de molt més enrere. I vaig començar amb alguna pel·li de Hitchcock que no era la indicada. Per exemple, jo crec que començar amb Vertigo, tot i que potser una de les seves millors pel·lis, em sembla que és una mica hardcoreta.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Llavors, jo recomano La ventana indiscreta com una de les pel·lis més fàcils per entrar i entendràs una mica com funciona, bueno, lleugerament, perquè anava a dir el cap de Hitchcock, però el cap de Hitchcock funcionava de formes que ningú...
0: Sí, no l'hem desxifrat.
2: I tampoc voldria jo estar dins d'allò,
0: no, exacte. Sí, no, està molt bé que ho diguis, perquè jo crec que molta gent que ens escolta passa això amb les pel·lícules en blanc i negre, ho dèiem ara fa unes setmanes, però amb Hitchcock, que el veu com un director d'aquells prehistòrics, no? Molt antic, que em fa una mica de por entrar-hi perquè parla de coses que estan molt descontextualitzades. Doncs crec que és la pel·lícula ideal per entrar-hi i no espantar-se. Perquè és veritat que hi ha algunes que potser dius, escolta, això no fa per mi.
2: Jo crec que just aquesta i La soga, a mi em semblen, potser La soga una mica menys, però crec que són pel·lis que són molt fàcils d'entrar i no sé si cal que expliquem una mica l'argument de La ventana.
0: Sí. Però com a mínim el format que utilitza. Sí,
2: sí, bàsicament és el James Stewart, un dels meus actors preferits, i la Grace Kelly, una de les actrius, bueno, de les millors actrius de l'època, una dona maquíssima i que actuava

0: espectacular i que a més té una elegància tota la peli espectacular, doncs que el James Stewart és un fotògraf d'acció, de National Geographic, una cosa d'aquestes, i ha tingut un accident i llavors s'ha de quedar l'estiu a casa. I per, com és un tio d'aquests TDA que no pot estar llegint un llibre ni mirant una pel·li, em sento identificat, doncs el que fa és començar a espiar els seus veïns amb la seva, amb el seu teleobjectiu, amb uns prismàtics i tal. I llavors veu que un veí seu està fent unes actituds estranyes. Llavors ell comença a sospitar que està passant alguna cosa sèria. Quina és la gràcia de tot això? Que tota la pel·li està enquadrada dins de l'habitació del James Stewart, és a dir, en cap moment, potser al final, però gairebé no surt de l'habitació la càmera.
1: Sí, potser, potser al final, però al principi tot el que veiem és el que ell mateix veu des del seu punt de vista, que és l'habitació.
0: Exacte.
1: I entenc que amb un zoom que deu ser l'objectiu de la càmera.
0: Si agafa uns prismàtics, doncs es veu una mica com la imatge dels prismàtics, la càmera doncs veiem com apropa el zoom, com tal. Llavors, al final, és un marc i un context espectacular per utilitzar tots els recursos del cinema, no?
1: Sí, al final el llenguatge cinematogràfic de Hitchcock és molt ric, executa molt bé les històries, els personatges els dota d'un carisma espectacular i amb matisos molt bons, però crec que les premisses de Hitchcock en general són boníssimes.
0: I tant, i sobretot les situacions de començament. Hitchcock comença les pel·lis amb un cop d'efecte que després ja t'enganxa per tota la pel·li, diguem-ne, no?
1: Sí, i això ho hem comentat algun cop, però diguéssim, quan la premissa és tan bona, a vegades el risc és que no arribis a les expectatives que has generat en els primers minuts de pel·lícula en l'espectador.
0: És un risc normal que li passa a tothom, excepte a Hitchcock, perquè Hitchcock és Hitchcock. I llavors ell és capaç de crear aquestes, o sigui, de tirar del fil i treure tota...
1: Complir les expectatives i superar-les.
0: Absolutament, inclús. Absolutament.
1: Per exemple, em passa amb Extraños en un tren, que em sembla una idea
0: Extraños
1: fabulosa.
0: Extraños en un tren és espectacular i a més sempre hi ha, o sigui, ho acompanya d'un coneixement de cinema que va més enllà de que qualsevol crític o el que nosaltres siguem aquí pot entendre, no? Per exemple, quan ensenya que ell és un fotògraf i que ha tingut un accident, no t'ho diu, sinó que t'ho ensenya a partir de les fotos que hi ha en la... O sigui, ens ensenya les... Primer que és un fotògraf, perquè veus les fotos que està traient. Després que treballa per una revista. I després que ha tingut un accident, perquè veus la foto i veus que hi ha la càmera trencada, tal, i després està ell en cadira de rodes. Vull dir, no t'està dient aquell típic diàleg de «como comprenderás, he tenido un accidente», sinó que visualment tu estàs veient que ha tingut un accident, no cal que t'ho expliquin. I això és molt més potent.
1: És el que fan els bons cineastes, no? No posar-t'ho a la cara, sinó explicar-t'ho d'una manera on ho entenguis igual de bé, però sense que sigui tan evident. Jo crec que quan mires pel·lícules de qualsevol tipus, dels anys 90, 2000 o inclús les actuals, i després veus Hitchcock, te n'adones que era un avançat als seus temps.
0: Sí, sobretot és que molta gent té aquesta por de... Ai, no sé si mira aquesta pel·li perquè és de l'any 54, tal o així, i la veus i és absolutament actual i no hi ha res...
1: S'aguanta.
0: Bueno, s'aguanta molt millor que moltes pel·lis d'ara mateix.
1: Sí, això és així de cert, i quan és una obra tan bona, doncs al final es fa atemporal, jo crec.
0: I James Stewart, increïble, igual que la Grace Kelly, però jo tinc un espai al meu cor per James Stewart perquè em sembla un dels millors actors de la història.
1: Una mica fetitxe, no?, per Hitchcock.
0: Sí,
1: apareix a varies...
0: hem tingut a La Soga, per exemple, també. Sí.
1: És una gran pel·li de tarda plujosa, perquè és veritat que la pluja t'inhabilita, Ferran, a sortir fora, no? T'has de quedar a casa, llavors aquest marc mental...
2: T'inhabilita, hi ha paraigües que és un invent recent.
1: Estem parlant de pluges
0: torrencials. La pluja d'estiu, diu, que és aquesta gorda.
1: I per tant, aquest marc mental que tenim nosaltres quan plou fora i estem a casa, doncs també el comparteix la primera pel·lícula del Juan Torres, que també ens ofereixes una altra per aquesta mateixa situació,
0: sí,
1: per si no els convenç la gent.
0: Quan vaig pensar en aquesta secció, vaig pensar directament en pel·li plujosa d'estiu i em va venir també, no podia descartar aquesta, que és una pel·li de l'any 1999 de les germanes Wachowski i és Matrix.
1: Proposta diametralment diferent a Ventana Indiscreta.
0: Sí, però bear with me un moment, eh? Vull dir, manteniu-vos
1: amb...
0: No marxeu. Això ve d'una vivència pròpia, i és que un estiu vaig anar amb un col·lega a passar l'estiu amb ell, i vam llogar a una casa, i a la casa hi havia VHS i vídeos,
1: sí?
0: I ens va pillar una pluja torrencial, i no podíem sortir de casa, i un dels vídeos que hi havia era la pel·li de Matrix. I llavors em vaig adonar que és molt adient per aquest concepte clau de pluja d'estiu, de tal. Per què? Perquè Matrix no la pots veure un dia qualsevol. Vull dir, la pots veure un dia qualsevol, però no la gaudiràs igual. Vull dir, si ara arribeu a casa, vosaltres dos, i quan arribeu us la poseu, jo crec que no acabareu d'estar en el mood de Matrix.
2: De Matrix.
0: Jo crec que Matrix necessita una pau mental, per començar, que les tens de vacances, vull dir, és una... Sí.

0: un buidar el teu cap d'estrès i de tal. Alhora, jo crec que l'ambientació aquesta
1: plujosa,
0: tènebre, tal, així una mica fosca, li va molt bé. I a part, després, tens tot el temps del món per reflexionar sobre la pel·lícula, sí, que també et vindrà molt bé perquè és una pel·li, sí, que t'emportes a casa.
1: L'estiu és calma i la pluja també. La pluja, sí, també, diguéssim, transmet tranquil·litat quan estàs resguardat i no et mulles. Va ser el teu primer visionat de Matrix, no, entenc?
0: En aquell moment sí.
1: Ah, sí, eh?
0: Va ser el meu primer Matrix i, de fet, me'n recordo que estava la 2 i la 3 i les vam veure també...
1: Carai.
0: Sí, sí, ens va encantar. Perquè jo crec que és això.
2: Ja sí que va ploure, no?
1: Sí,
0: no, ja no plovia. Era per... Tornàvem i després de dinars la posàvem. I ara l'he tornat a veure per preparar la secció i tal. I està molt bé, tio. I cada cop, ara que tens més informació, perquè s'han fet debats, com abans no, no? Però, doncs pots extreure molt més el suc de la pel·li.
1: La 1 és clarament millor que la resta?
0: A mi la 2, per exemple, m'agrada també.
1: Sí, eh?
0: Jo crec que a partir de la 3 i ja la 4 d'aquesta de fa relativament poc, cau una mica el nivell, però la 1 em sembla, evidentment, espectacular i crec que la 2 aguanta prou bé. A mi, de fet, no sé si et diria que la 2 expandeix una mica més algunes de les claus de la pel·lícula. Jo crec que la 1 és molt important perquè és la primera i és la que assenta les bases.
1: Sí, i és molt autosuficient, vull dir que no necessites res més, en realitat.
0: Efectivament. Però jo crec que com a solució de continuïtat, la 2 és molt bona. Perquè expandeix molt bé aquest univers, també te'l lia molt més, perquè de cop el Neo és l'elegido, però no és l'elegido, però sí és l'elegido. Però jo crec que expandeix molt bé aquest univers, que potser també es centra una mica molt més en l'acció i tal, però sense descuidar aquesta part filosòfica, aquestes referències, perquè aquesta és una altra. Matrix, al final, és un conjunt de referències a altres pel·lis i a altres filosofies i de... No? Però alhora ella és referent de les pel·lis futures que vindran a parlar sobre aquest tema de tecnologia contra l'humà, no?
1: Uh-huh.
0: Vull dir que és gairebé un punt d'inflexió de... Agafàvem les pel·lis de Kung Fu, les pel·lis també que parlaven d'aquest tema distòpic d'una societat on la tecnologia controla els humans. Llavors arriba Matrix i a partir d'aquí totes les pel·lis que parlin d'aquest tema han de tenir aquesta estructura o han de tenir aquesta estètica verdosa, tal... Uh-huh. Jo crec que és un punt i seguit.
1: Una mica similar al que va fer Tarantino en Pulp Fiction, no?
0: Sí, sí,
1: reunir, sí. Reunir molts elements i construir un cànon.
0: Sí, però va més enllà de les pel·lis, perquè, per exemple, parla de la filosofia de Baudrillard, parla de...
1: Sí, sí.
0: Vull dir...
1: Tarda plujosa. Ventana indiscreta i Matrix, ens ho faria el Juan.
0: Sí, sí.
1: Jo també he fet la meva participació, si et sembla bé. Opa. Una que veuria i una que no veuria.
0: Ui, això m'interessa molt.
1: La que veuria és Lost in Translation, perquè també trobo que és molt de,
0: molt
1: de tarda plujosa i a més et sents sol, no?
0: Molt bé.
1: Al final,
0: sí, senyor.
1: Qui no l'hagi vist, però són dos protagonistes americans perduts per Japó. Ja n'hem parlat molt a la secció del Juan d'aquesta pel·lícula.
0: Cert.
1: I després no veuria, jo crec que per motius evidents, Buried. Enterrat, enterrado.
0: Buah, que pel·lícula més Buried.
1: Ryan Reynolds en un sarcòfag.
0: Dirigida per Rodrigo Cortés, gravada a Barcelona, tot i que no ens importa una merda perquè no es veu Barcelona en cap moment, perquè només es veu,
1: sí,
0: l'interior d'un...
1: És aquesta la pel·lícula. Algú ha tancat un ataúd per error, perquè encara és viu, i llavors ha de fer el possible per sobreviure. Clar, en una tarda d'estiu, de pluja, diguéssim, això no pertoca. Toca obvia molt.
2: Potser d'estiu també, encara que plogui, sí.
0: Sí.
2: Jo...
1: Què?
2: Soc més de sèries que de pel·lícules i jo tinc, em passa una mica com el que diu el Juan, una experiència personal. Jo, per exemple, la sèrie Joc de Trons, que per mi és la meva sèrie preferida, la vaig començar a veure una tarda plujosa i també la identifico amb la pluja, per tant, jo una tarda plujosa també la identifico sovint amb Joc de Trons.
1: Mm-hmm. Ara, per acabar-la, aiguats forts, eh? Necessitem, sí, perquè són moltes temporades i molt llargs els capítols. A veure, segona situació, on anem?
0: Doncs la segona situació és t'ha deixat la nòvia a l'estiu.
1: Ostres!
0: Això passa.
1: Complicat, eh?
0: Això passa.
2: Llavors, a l'estiu sol passar.
1: A més, a l'estiu es deixen moltes relacions,
0: sí,
1: eh?
0: No sé per abans.
2: Abans hauran d'explicar el motiu.
0: Doncs jo recomano una pel·li del 2015 de Jean-Marc Vall i és Demolition. Crazy on You. Tremenda.
1: M'encanta. Crazy on You, però m'has deixat.
0: Sí.
1: Estic guat per tu, però...
0: Abans de començar, aquesta pel·li és una mica estranya, però, col·lega, si estàs a l'estiu i t'acaba de deixar la nòvia o el nòvio, estàs en una situació curiosa, també. Per tant, jo crec que no tens res a fer, has de donar-li una oportunitat a aquesta pel·li.
1: Explica'ns que aquesta no és tan coneguda com les altres.
0: Bé, està protagonitzada per el Jake Gyllenhaal i és un tio que a priori ho té tota la vida. Està casat amb una noia que l'estima, bueno, s'estimen molt. De fet, el seu sogre és el seu jefe en una banca d'inversió i guanya molts diners, té una casa espectacular...

0: pues això, típica vida idíl·lica, i un dia, anant a la feina, doncs tenen un accident en el cotxe amb la seva dona i ella mor. Llavors, ell, en comptes de reaccionar de la forma habitual, lògica i esperable, que és plorar, venir-te baix, té una reacció que surt dels cànons, que és gairebé sembla que no senti res. No? Està tan anestesiat per aquesta vida ideal, per aquesta vida idíl·lica, per aquesta roda de feina que moltes vegades de la rutina que hem parlat a la secció quan parlàvem de Perfect Days, per sí, exemple, jo crec que és aquesta roda d'aixecar-te a la feina, arribar a casa, sopar, aixecar-te a la feina, que sembla que estigui anestesiat i no sent res. Llavors, el que sí que passa és que de cop té ganes, sent la necessitat de desmuntar coses, desmuntar la seva nevera, desmuntar un cotxe, desmuntar...
1: Un cotxe?
0: Sí, sí, el que sigui. Vull dir, ell troba la necessitat de buscar cap endins, que d'alguna forma és el que vol reflectir cap a ell mateix, no? Una forma de buscar-se a si mateix amb aquesta metàfora, que és una metàfora, en el fons, superfàcil i supertonta, però que és molt, vull dir, que és molt evident, i a vegades aquestes imatges tan evidents són les que més força tenen a l'hora d'això. I llavors veiem l'evolució, per exemple, és una, a l'inici de la pel·lícula, quan té l'accident i es mor la seva dona, ell a l'hospital treu de les màquines de vending d'aquestes un no sé què treu, però no li surt, i llavors truca a la companyia del vending machine i li diu que escrigui una carta explicant el seu cas. Llavors ell va explicant el que va sentint a través de les cartes que envia al vending machine. I llavors la dona del vending, la de com es diu, la de consum,
1: assistència,
0: consumidor. Atenció al consumidor. Això. Doncs, de cop, clar, se sent interpel·lada i comencen a tenir uns diàlegs. Vull dir, em sembla una pel·li que és molt rara, molt estranya de veure, d'un home en busca dels seus sentiments i de les seves coses, però que em sembla molt real, perquè moltes vegades, i estem acostumats al cinema, a que quan hi ha un moment trist la gent està pels terres rodolant i tal, i moltes vegades el cos no reacciona d'aquesta manera, i no significa que no estiguis dolgut, sinó que d'alguna forma el teu cos reacciona d'aquesta forma, que no és ni menys ni més, sinó simplement és la teva.
1: I precisament jo crec que el cinema ens ha ensenyat molts cops que hem de reaccionar d'X manera, no? Quan mor algú hi ha una escena de plor, quan després al funeral també hi ha plor. I és veritat que el dol cadascú el porta com pot, diguéssim.
0: Segur que us ha passat alguna vegada que no he plorat quan...
1: Per què no ploro, no?
0: Exacte, no he plorat quan a priori havia de plorar, o he plorat en un moment que no tocava, simplement perquè estaves arrastrant una cosa que en aquell moment, en el seu moment no tal, però de cop hi ha un disparador i et fa que caiguis com
2: clar, tu no tries, les teves emocions surten... Quan surten i en els moments que surten.
1: Sí, parlàvem de Hitchcock amb diguéssim, premisses molt ben trobades i elaborades, però és veritat el que dius, que a vegades quan és senzill és el que més ens interpel·la i amb més força, i ens entra directe la idea que vol transmetre el director.
0: Vull dir, és que és una metàfora molt tonta a priori, però ja us ho dic, que a mi, com a mínim, em va agradar que algú explorés aquesta idea al cinema, de que a vegades doncs estem tan anestesiats per aquesta rutina i tan així... Que el teu cos reacciona de formes on no... Que en principi no semblen les més habituals i que són perfectament vàlides.
2: No, que la teva rutina se t'emporta i les emocions es queden.
0: I no molt significa adient. Que tu no sentis, que no estiguis
2: exacte,
0: trist.
2: Exacte.
0: Sinó que
1: molt adient. Molt adient als temps que corren i molt adient a la situació que planteges. Quan deixa la nòvia, crec que pot ajudar a
0: segur
1: molta
0: sí.
1: gent. Crec que està molt ben trobada. Jo no he marxat tan lluny i jo veuria Past Lives.
0: Molt bé.
1: Perquè és de les meves pel·lícules preferides. És una d'aquestes que es proposa una premissa no gaire, diguéssim, ambiciosa, per tant la compleix perfectament i el missatge t'arriba directe, però jo crec que Past Life el que t'explica és, sobretot si ho he deixat bé, que potser no és que algú ha ficat les banyes a l'altre, sinó que per algun motiu no havíeu d'estar junts i ja està, i la vida segueix i trobaràs una altra persona. Jo crec que és una manera positiva, tot i que ploraràs, i potser aquesta pel·lícula t'ajuda a plorar, però això també és bo. Pel·lícules que no veuria. El diari de Noa, Casablanca, és a dir, romanticones on la cosa acaba bé, ensucrades... Això, diguéssim, ho deixaríem de banda. Demolition, ens proposa el Juan per quan ens deixin en època d'estiu.
0: I, per exemple, la següent pel·li jo no la veuria si t'ha deixat la nòvia.
1: Val, la següent pel·li, quina situació és?
0: És Amor d'estiu. Llavors, clar, no... Vull dir, no bueno, casen, si et dones molta pressa, igual en un mateix estiu pots tenir les dues.
1: No combinen.
0: Però la següent pel·li és una de Mark Webb, de 2009, i és 500 dies de verano.

0: Joseph Gordon-Levitt i Zoe Deschanel, es diu. Doncs que seguim la... una mica la relació que tenen, no? El Joseph Gordon-Levitt treballa per una empresa que fa aquestes cartes felicitacions que sí. Són les típiques, com es diuen?
1: Jo li dic postals.
0: Postals de
1: d'aniversari, que sí. Té algun so, alguna llumeta quan et cases més de 3 euros.
0: Doncs és creatiu, d'això. I a l'oficina arriba la Zoe Deschanel, que és aquesta és la noia ideal, que ell la idealitza i comença a tenir una relació. En tot moment ella diu que no vol tenir una relació, sinó que no vol complicar-se la vida, que vol passar-s'ho bé i tal, i ell des del primer moment està enamoradíssim d'ella, i veiem com va doncs, evolucionant aquesta relació, que ja us ho dic, que estava des del primer moment abocada al desastre, perquè volen coses diferents, estan a diferents punts de la seva vida, no?
2: De coses bàsiques, diguéssim.
0: Sí, vull dir, un volia una relació i l'altre no. Llavors,
1: tan bàsic com això.
0: Sí que és veritat que... Clar, això és molt fàcil dir-ho, però es complica molt més quan ho estan vivint, no? Perquè d'alguna forma ella no vol una relació, però es comporta com a tal, com vull dir, tenen plans de com si fossin nòvios, ell vol la relació, però alhora s'ho nega i cada cop que ella li pregunta estàs bé amb aquesta situació, tal, i passen 500 dies junts, que és per això que es diu 500 dies de verano. I llavors... Just després hi ha una espècie de epíleg, per dir-ho d'alguna forma, que no sí. És així, perquè són els últims, serà mitja hora o alguna cosa de pel·li, vull dir que és tal, que és la ruptura d'ell, no? De com porta la ruptura, i llavors veus que la relació que han tingut, tot i que ha durat el que ha durat, doncs ha servit perquè progressi el Joseph Gordon-Levitt a la vida, no?
1: Sí, planteja una pel·lícula d'amor d'estiu que acaba amb ruptura.
0: Com tots els amors d'estiu, Joan, no ens enganyem.
1: No, sí, sí. Sí, però a vegades també és una època on comences alguna cosa amb il·lusió que no saps cap on s'encamina, però potser no acaba. Sí,
2: depèn de l'edat amb la que la comencis, vull dir, l'edat porta experiència.
1: És veritat.
0: Ara, Joan, jo és veritat que ja tenim una edat que ja no...
1: Estava intentant justificar la meva tria i m'han adonat que és veritat, que els amors d'estiu s'acaben.
0: Llavors, aquesta pel·li està molt bé per això. I a part, el que dèiem al principi de Hitchcock, que utilitzava tot el llenguatge cinematogràfic, aquí també ho tenim, perquè tenim muntatge en paral·lel, tenim flashbacks, tenim narrador, o sigui, aprofita tot per ensenyar-nos com s'està sentint el Joseph Gordon-Levitt en cada moment.
1: Repetim nom i director, si et sembla?
0: Sí, és Mark Webb i es diu 500 dies de verano.
1: Mark Webb, el director, i la pel·li 500 dies de verano. Jo havia proposat Call Me By Your Name, perquè és una pel·lícula que m'agrada i respira a estiu, sí. Això ho té, i després crec que respira a la il·lusió del principi, els dubtes que pot generar, inclús en aquest sentit, en descobrir-se un mateix, no? En el personatge de Timothée Chalamet, i crec que en un punt hi ha aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquesta incertesa, però que al final ho arrisques i és estiu, també et convida a tirar cap endavant, a ser feliç. Crec que aquesta pel·lícula em desperta això, tot i que té moltes més capes, que potser un amor d'estiu no té, però bé.
0: No, però és molt d'amor d'estiu, la veritat és que, a més, és una pel·li d'estiu, em sembla que al sud de França, vull dir, és estiu per antonomàcia, i em sembla molt bona elecció.
1: Què no veuria? No veuria Memento... o Gladiator o Troia, perquè tots són traïcions. Llavors, no pots començar un amor d'estiu si saps que et trairan i que ho passaràs malament.
0: Tens tota la raó. Obsession,
1: per exemple,
0: no seria un moment per veure.
1: No, perquè imagina que tornes del teu poble d'estiu i aquella noia vol seguir amb tu com una boja. No,
0: això no és un bon moment.
1: Recomanem des d'aquí Obsession perquè a mi
0: m'agrada molt. Quina pena, perquè ahir vam parlar pel WhatsApp, la veritat, tu i jo d'aquesta pel·li, i tenim moltes coses a dir, però no les podem dir.
1: No les podem dir. Escolta, fem un repàs, si et sembla.
0: Sí, tant.
1: A veure, si un dia plou aquest estiu, hem de veure...
0: La Ventana Indiscreta i Matrix.
1: I si ens deixa la parella durant aquesta època estival...
0: Demolition.
1: I si trobem un amor que comença l'estiu i potser també s'acaba...
0: 500 dies de verano.
1: Aquestes són les recomanacions del Juan Torres. Acabem amb aquesta secció d'estiu que ens ha portat un any més. Escolta, gaudeix molt, sigues feliç, mira molt cinema.
0: Molt.
1: I gaudeix molt de l'estiu que queda molt encara.
0: Sí, encara no ha acabat l'agost.
1: Juan, gràcies per tot. Una abraçada.
0: Molt bé.
3: Ey, tú, ¿qué haces?
4: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
3: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
4: A usar con cabeza la tablet, los videojuegos o el móvil.
3: Y a estar seguros en Internet. Búscanos en la app de Amibox y en plataformas de vídeo.
5: Amibox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
6: A Onda Cero Cataluña, la brújula d'estiu.
1: Doncs d'aquesta manera s'acomiada el cinema de la brúixola d'estiu i per tant s'acomiada el Juan Torres. Li enviem una abraçada aquí, que, la que hem de tenir.

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio, puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
2: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
2: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
6: I avui tornem, acabem la setmana i tornem a parlar de literatura perquè cal fer-ho, cal que la nostra companya Nautil ens segueixi recomanant obres de literatura que valen la pena per recuperar aquest hàbit lector que potser hem perdut a l'estiu. Dia consecutiu, eh? Dijous i ara divendres.
7: Sí, sóc repetidora.
6: Bona tarda, Anna, primer, que no.
7: Ai, bona tarda, bona tarda.
6: M'agrada fer-ho tot acadèmic. Bona tarda, Ferran. Mira, ja portem una estona parlant i ara et dic bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
6: Escolta, a veure, jo no m'oblido, ahir ens vas dir que les tres obres les havies aconseguit interrelacionar, és a dir, la primera amb la segona i la segona amb la tercera, i per tant la d'avui té alguna mena de relació, encara que sigui molt fina, amb la segona.
7: Sí, però no hi busqueu res superfilosòfic, tampoc, però amb la primera obra té en comú que és una òpera prima, és una primera novel·la, i amb la segona té molt en comú aquesta cosa de no escriure cronològicament, no explicar les coses lineals, sinó buscar una fórmula molt diferent.
6: Desordenar la història.
7: Desordenar la història, però a més aquí és ja portat a l'extrem, ara ho veureu.
6: O sigui, molta importància en aquesta secció, en les tres seccions que ens has portat, amb l'òpera prima, perquè les tres van triomfar. Dos n'has destacat aquí al programa i la segona, que era Oxigen de... On recordes el nom?
7: Marta Jiménez Serrano.
6: Marta Jiménez Serrano. També va petar-ho amb la seva primera novel·la.
7: Sí.
6: Però és veritat que penso que fer una novel·la és complicat, llavors, si no ho petes en la primera, potser és més difícil que n'hi hagi més. Llavors, també és normal que molts autors, que després han fet més llibres, amb la primera ho pateixin perquè ha sigut com el trampolí definitiu per seguir escrivint.
8: I la majoria d'autors, molts autors, m'atreveria a dir que la primera novel·la no la publiquen, ni la segona, i la tenen a un calaix enterrada a casa seva, i és potser la seva tercera, però la primera... que es ven al públic.
6: Si arribes a publicar-la, diguéssim, ja és que...
8: Ja és la seva primera, però potser és la seva cinquena.
6: I ja és que és un projecte, diguéssim, molt xulo, que algú ha apostat per tu. Després potser aposten pel nom que has tingut en la primera ocasió, però potser doncs, no tens tant èxit com abans.
7: Clar, és veritat això, que moltes queden al calaix i que al final és prova-error i de cop i volta en fas una que és la que toca la tecla. No?
6: La gent té fam de llibres. N'hem portat dos a aquesta bruixola d'estiu. Anem pel tercer avui. Explica'ns.
7: Doncs avui us porto Encantado Bingo de l'Anna Corujo. Jo...

0: avui. El títol de la novel·la semblava que seria Feliç, Encantado Bingo, però la cançó ens indica que no del tot, eh?
1: Sí, he volgut donar-vos una miqueta de pistes amb aquesta cançó, Soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, no? Encantado Bingo, com us deia, és la primera novel·la de l'Alana Corujo, però he de dir que sí que havia publicat un poemari, ella, que es deia Ropa vieja, però no era una novel·la, per tant, òpera prima, per tant, s'aguanta la meva relació amb la primera, amb la primera novel·la. Això, l'Alana Corujo és una autora molt jove, va néixer el 1995 a les Illes Canàries, a Lanzarote concretament, i aquesta illa volcànica és on ella ha triat situar la novel·la, és on ella va créixer, on ella ha viscut bona part de la seva vida i on ella ens transporta, i realment s'ha de dir que ens hi transporta molt bé. Sí, jo no hi he estat mai a Lanzarote, però una mica sento com si hi hagués estat.
0: Que important és saber descriure, quan escrius un llibre, és vital. Eh?
1: Sí, i transmetre aquesta cosa, no? aquesta aura que tenen alguns llocs, com m'imagino que deu ser Lanzarote. Doncs això, aquest llibre és una història familiar, però sobretot és una història de germanes. És una història de dues germanes. No sé si vosaltres teniu germans.
0: No, jo no, jo sóc fill únic.
1: De fet, sí que ho sé, ja ho sabia.
0: Ja ho sabia, però has preguntat, no, perquè jo mai ho he explicat a l'audiència, això. Vull dir.
2: Que no tinc germà. Jo sí que tinc una germana gran, de fet, del 1994. Per tant, s'aproxima.
0: És veritat, he de dir, en la meva defensa, que els que teniu germans, els que no en tenim, ens mireu sempre amb una mica com de despreci, no?
2: Ah, no, jo
0: tu no saps el que vol dir tenir germans i sempre has estat el mimat, això és una cosa que es diu molt.
2: Jo ja et mirava amb despreci, sense saber-ho. Que no tenia germans, Joan, vull dir, no és algo que vagi relacionat.
0: Però és veritat o no?
1: Aviam, és veritat que hi ha la fama del fill únic.
2: Fama i que normalment acaba sent, no cert, però sí que hi ha una diferència entre les persones que tenen germans o no.
0: I em mires, volem dir, tu confirmes la regla, no?
1: També es diu que hi ha diferències entre el germà gran i el germà petit, no? Que es nota quan una persona és... Jo soc germana petita.
2: Jo també soc germà petit. Petit a nivell d'edat.
0: Clar, el problema és
2: quan... De maduresa jo crec que soc.
0: Teniu només un germà, per tant, el problema ve quan hi ha tres... que llavors el del mig sempre queda en un lloc una mica complicat, eh?
1: A mi em sabria molt de greu ser la del mig.
2: No, i el que passa és que quan hi ha tres, normalment hi ha dos que es porten molt bé i el tercer a vegades queda penjat.
0: És que tres és complicat que la cosa sigui equilibrada, no?
2: I per anar al cotxe també, perquè algú sempre ha d'anar al mig.
0: Entra un tema de...
2: Jo no vull pensar això, jo em discutiria, vaja.
0: Entra un tema de diferència d'edat... Bé, les protagonistes de la novel·la d'avui, quantes germanes són?
1: Són dues germanes, i el Ferran i jo, de fet, no ens podem sentir... tan identificats amb la protagonista, perquè ella és la germana gran i tu i jo, Ferran, som germans petits. La veu protagonista i narradora és aquesta germana gran, que és a qui coneixem amb més profunditat, estem dins del seu cap i és a través d'ella com anem coneixent l'entorn i entenent què passa. Però també és protagonista la germana petita, que es diu Alejandra, es diu Aleja, pels amics i per la família, i té 2 anys menys que la narradora. Només es porten 2 anys, que és una diferència d'edat petita, i això ja va, bueno, potser es nota en el...

0: en alguns moments ho veurem. I de la narradora, per cert, no en coneixem el nom. En tot el llibre no surt el nom d'aquesta germana gran, protagonista, narradora.
1: Interessant.
0: Sí.
2: Poc habitual.
1: Sí, sí, interessant, interessant.
0: Realment, i de fet, l'autora ha explicat que mentre prenia notes i s'organitzava per muntar el llibre, que ara us explicaré per què havia de prendre tantes notes, es va inventar un nom, li deia Mary, a la protagonista, no. Que després no va ser, no tenia res a veure i no apareix cap Mary en el llibre, però li va posar... Però
1: ella li ajudava a l'hora de redactar la història.
0: Clar, li era més pràctic per organitzar-se.
2: Sembla una tonteria, però jo crec que els noms també donen com un matís, no? És a dir,
1: sí.
2: A vegades passa que si és un nom molt típic, el relacionem amb una persona del nostre entorn i per tant ja li conferim trets de personalitat que potser no té aquest personatge i en canvi moltes vegades els autors el que fan és posar un nom bastant extravagant perquè sigui únic al nostre entorn i per tant l'identifiquem amb el personatge. Però una altra manera és no posar-li nom.
0: Exacte.
2: I ja està.
1: Jo no havia vist mai això de no posar-li nom al protagonista d'una història.
2: I és una bon
1: recurs. Sí, és un molt bon recurs, trobo.
0: Sí, doncs la veritat és que sí, que de cop i volta dius, oi, però un moment, com se llama esta tia?
2: ¿Quién es usted?
0: Però això, és un llibre curtet i amè, el d'Encantado Bingo, i avui em fa molta ràbia no tenir aquí a l'estudi el llibre, ja sé que els oients no el poden veure igualment, però vosaltres dos...
1: Trobo que ha fet bé no portant-lo perquè el primer se'l va quedar el Joan, el segon me'l vaig quedar jo i el tercer aquí potser hi hauria una pugna.
0: Si voleu us faig spoiler de qui té el tercer.
1: Montse Valls?
0: Lola Sorribas.
1: Lola Sorribas. Per tant, tot queda la brúixola.
2: Gran lectora.
0: Gran lectora, però clar, està de vacances i se l'han dut. No passa res, no passa res. No, però dic que em sap greu no tenir-lo aquí al llibre perquè és el que té segurament la imatge, l'estructura, l'estètica més curiosa de tots tres, de tots els que us he portat, perquè és un llibre molt, molt curtet i està dividit en molts capítols que també són molt, molt curts. O sigui, fins i tot hi ha capítols d'una línia o de dues línies, d'un paragrafet. Sí, sí. Si us el pogués ensenyar ara...
1: Sí, sí, que interessant. Protagonista sense nom i capítols d'una línia.
0: Sí, o sigui, hi ha vegades que el capítol és supercurtet, n'hi ha d'altres que sí que són una mica més llargs, però sempre són força curts. Això al principi sobta una mica. Jo me'n recordo comprar el llibre i dir, home, però una cosa aquí, escriure una mica més, no? que m'he comprat un llibre. Però és molt xulo. Està molt ben escrit i molt ben estructurat. Ella va fent salts temporals constantment. I llavors, perquè t'ubiquis, perquè sàpigues en quin moment de la línia del temps et trobes, a la primera pàgina ja t'explica com ho farà. I és que al costat del títol de cada capítol hi ha un numeret petit, com si fos així una ponència en matemàtiques, que aquell número és l'edat que té la protagonista en aquell capítol.
2: Ah, molt bé.
0: És a dir, el primer, si ara tinguéssim el llibre aquí, l'obriríem, posaria el juego i un 10 petit. Aquest 10 és perquè té 10 anys en aquest primer capítol. Llavors, així és impossible que et perdis, més o menys. Sempre estàs una mica ubicat en això, en aquesta edat.
2: Perdona, i sí. La narració és en primera persona?
0: Sí.
2: Per tant, entenc que adapta l'estil de literatura a l'edat que té, no?
0: Clar, això es nota. Bueno, hi ha vegades que està narrant una nena de 7 anys i a vegades està narrant una noia de 22.
2: Això és molt xulo.
0: És xulo. I a més a més...
1: És xulo i difícil.
0: Sí.
2: Sí, fer l'exercici de com escriure una nena de 7 anys,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: O com escrivies tu quan tenies 7 anys, és difícil, sí.
0: I a més, hi ha una altra cosa que ho fa encara més rodó, trobo, que és que en total al llibre apareixen 15 edats i 15 són els números que té un cartró de bingo. I a més, ja, és que bueno...
1: Això ho has descobert tu sola o es diu?
2: Aquesta frase és molt despectiva.
1: No, tinc curiositat si això ho diu o realment ja ha fet l'exercici de buscar això connexions crec... amb el títol. No, per res. Home.
0: Crec que el de les 15 edats ho devia llegir potser fins i tot abans de... Bueno, no ho tinc clar, ara que ho dius, potser sí que ho vaig llegir en algun lloc, però llavors me'n vaig adonar d'una cosa, que això sí que vaig ser jo soleta. Hi ha un moment... Això no esguerro res, però hi ha un moment que l'àvia, que és qui juga al bingo en aquest llibre i en la vida real, l'àvia té un cartró de bingo on apareixen, lògicament, 15 números, com a tots els cartrons de bingo, i aquests 15 números coincideixen amb les 15 edats que en aquest llibre té la protagonista. O sigui, és tot estudiat al detall, eh? Vull
2: a,
0: dir,
2: més, no... a més, l'ordre dels números en el cartró de bingo, diguéssim, és aleatori, i en aquest sentit, com cada capítol canvia de número, també hi ha aquest desordre, no?
0: Sí, no sé, és molt xulo, i la veritat és que és molt interessant, i això, us deia que clar, és un exercici molt difícil, i... Un dia mirant-me l'Instagram de l'Alana Corujo, d'aquesta autora, va penjar una foto de la seva paret amb tot de pòstits. Cada pòstit era d'un color, o sigui, cada color corresponia a una edat, i llavors anava ordenant i desordenant i deia, ostres, aquí hi ha dos capítols seguits que tinc 10 anys, doncs anem a posar 12 anys.
1: Com la paret d'un...
2: D'un despatx de l'FBI, no?
1: Exacte, d'un inspector de l'FBI, no?
0: Sí, o d'un autèntic boig, o sigui, era... però...

0: La tia té el té tot controlat. I, per cert, les edats més repetides són els 12 i els 22 anys, que són moments crucials en la vida de la protagonista. I encara un altre aspecte més pel que fa a la forma del
1: Estem
0: llibre.
1: Estem sobretot en la forma, de moment.
0: Sí, de moment sí. Però és que val la pena perquè crec que té coses molt particulars. Un altre aspecte molt interessant són els diàlegs. Quan parla la protagonista, està escrit en cursiva. Quan parla la germana, està escrit en negreta, i la resta de personatges, els externs a elles dues, quan parlen, està escrit entre claudàtors. Això ella no t'ho explica, així com el dels números sí que t'ho explicava. Aquí no et diu, escolta, que quan parli Aleja sortirà en negreta, no t'ho diu, però ho entens de seguida.
2: Ho dedueixes ràpid.
0: Sí, es dedueix molt fàcilment. I això és un altre joc que afegeix, i també es nota molt al llarg de tot el llibre que l'Elena Corujo, l'autora, és il·lustradora. També perquè hi ha dibuixos, hi ha algun dibuix de volcans i tal, que ja veurem per què. Però sí, sobretot, té com molta cosa, molta cura de la forma, no? De com està escrit el llibre. Però bueno, el que deia, ja sabem com està escrita la novel·la i ara ens falta saber què ens explica. Aquí jo tinc un problema, he de confessar, que és que a mi em va encantar llegir-me aquest llibre sense tenir pràcticament ni idea de què esperar. Anava molt en blanc, molt preparada per sorprendre'm. I em sabria molt de greu robar-li aquesta possibilitat a ningú. Llavors, avui seré especialment curosa a l'hora d'explicar el contingut. Però vaja, la narradora i la seva germana són dues nenes de Lanzarote que tenen uns pares una mica qüestionables, si més no. Tenen una miqueta de problemes amb l'alcohol i no estan tan pendents com haurien de les seves filles. O sigui, per exemple, a vegades les porten al bar o a llocs on les nenes no haurien d'estar perquè són petites. I això, aquest paper una mica negligent dels pares, fa que les dues germanes creïn un univers molt particular, estiguin com molt unides entre elles, tenen un vincle molt fort, es protegeixen molt i s'abstreuen, però alhora també pot fer créixer una miqueta, doncs, els típics problemes de germans, no? Les enveges, les ràbies, sí, les rivalitats, exacte.
1: Sí. És veritat que en un ambient tan complicat de casa com poden ser uns pares no prou atents o que no fan de bons pares, diguéssim, la figura del germà ha de ser clau en aquest sentit, no? Perquè estàs al costat d'un igual, diguéssim, que està patint les mateixes conseqüències que estàs patint tu i que patiràs, i per tant has de dotar-te d'un suport.
2: I en aquest cas la protagonista, que és la germana gran, encara més, fent de paper de mare,
1: present,
2: tieta, i germana i amiga.
0: Clar, i sense oblidar que ella només té 2 anys més que la seva germana, per tant, si la germana en té 7, ella en té 9, i per tant, no és que sigui una adulta a càrrec d'una nena, és que és una nena a càrrec d'una altra nena, no? Llavors, bueno, això ho anirem veient. És que de veritat que no vull esgarrar res perquè és molt xulo aquest llibre i a més és molt lleuger i molt guai i jo crec que se l'ha de llegir tothom quan el recuperi, us el deixo. I en aquest univers que dic que creen aquestes dues germanes hi ha un element crucial que és un volcà que es diu El Ahorcado, que em sembla que estaves mirant aquí a la pantalla de l'ordinador com és la
1: caràtula,
0: la portada del llibre, hi ha un volcà, hi ha dues nenes tirades en un volcà. Bueno, doncs El Ahorcado és un volcà que està en el llibre molt a prop de casa de l'àvia, de les nenes, que per cert són antenes de l'àvia, que a vegades fa d'aquest referent d'adult.
2: Sí, és un paper que no han comentat, evidentment, però al final, si els pares són negligents, la tercera generació acaba sent molt propera.
0: Exacte, llavors ella sí que és un referent més d'amor i de protecció que a vegades els pares doncs, no són gaire capaços d'exercir. Molt sovint, de fet, les nenes es queden a casa l'àvia, on també hi ha un tiet que també viu amb l'àvia, i que llavors a vegades entre que l'àvia torna del bingo i el tiet torna de tal, hi ha un moment que es queden soles i aquell moment és el que aprofiten per fer el seu joc amb el volcà de l'Ahorcado, que consisteix bàsicament a, des de la cuina de l'àvia, sortir corrents fins a tocar la paret del volcà, tocar-lo i llavors girar-se i sense mirar enrere tornar a la cuina i a veure si arriben sanes i estalvies. Ostres. Clar, elles en la seva ment de nenes allò no és només un volcà, hi ha moltes coses allà i és molt xulo perquè t'endinses en aquesta imaginació que té un paper molt important en aquest llibre. Clar, tu veus que on els adults veuen un volcà i prou, les nenes veuen un univers de possibilitats, de possibles monstres, de coses perilloses, però alhora molt atractives que poden passar. I és xulo, que al final fan aquest joc, no? que és cur, és innocent, però elles les espanta i les diverteix moltíssim alhora, i és com el seu secret, no? I això, i les veiem com juguen a...

0: Llavors, amb aquest llibre que té també com alguns punts de realisme màgic, per això que us deia de la imaginació, per què parlo de realisme màgic? Perquè no només per això, no? Que on elles... on hi ha un volcà, elles hi poden veure un monstre o un tal, que de fet l'Alana Corujo explica que tot va començar quan ella va decidir dibuixar-li uns ulls a un dibuix d'un volcà. Els hi va dibuixar uns ulls i va començar a veure que allò podia ser alguna cosa més, no? Podien tenir una certa vida, però també hi ha un altre element en el llibre que es diu l'herència. En aquesta família hi ha una herència, que no us vull explicar què és, que és una cosa... que encaixa molt amb el concepte de realisme màgic llatinoamericà i que, ja us avanço que no estic parlant de diners, no parlo de que es barallin per aviam quins diners deixa l'àvia quan falti, sinó que és una cosa molt important per la família que les marca molt i que és més aviat, diguéssim, espiritual, i fins aquí puc llegir. Llavors, amb tots aquests elements de no sé, això d'imaginació, de coses que no són certes però són versemblants, l'Alana Corujo crea doncs, un univers, un món en el que t'endinses i amb un llibre tan curtet com és i que es llegeix tan ràpid perquè té uns capítols tan extremadament curts que té, doncs et deixes portar i és xulíssim i de veritat que jo crec que a vegades els peninsulars tenim poc coneixement del que passa a les illes
1: sí,
0: i potser els catalans de les Illes Canàries tenim més desconeixement encara perquè encara les Balears ens queden a prop, però del món de les Canàries, no, allò que potser vas algun dia de vacances, però no coneixes com és la realitat, com és l'ambient, com és... I amb aquest llibre, doncs, estàs a Lanzarote i veus com parla la senyora, l'àvia de Lanzarote, amb aquelles paraules típiques del dialecte que tenen allà, com són les verbenes, no? Les revetlles. Veus també com després tenim aquesta relació, no? Perquè, clar, nosaltres, em sembla que aquí tots tres hem estudiat a Barcelona i vosaltres dos viscut a Barcelona, si no m'equivoco, jo soc de Martorell, però tampoc és que vingui de l'altra punta del món. Llavors...
2: L'únic que agafa Rodalies.
0: Exacte, que Déu-n'hi-do, també, eh? Però és veritat que la gent que és de, sobretot d'això, d'illes, doncs moltes vegades es veuen obligats a viatjar cap a la península per estudiar, per treballar, per tot això. Veiem una mica d'això i veiem la relació que llavors desenvolupes amb el territori que has deixat enrere i que t'hi has criat, però alhora no has hagut de sortir i és una mica, és molt xulo.
2: Hi ha gent fins i tot que perd l'accent. Quan es muda, diguéssim...
0: Això sap molt de greu, perquè els accents són xulíssims. I bé, no sé, és que insisteixo que potser avui he passat molt per sobre, m'he quedat molt en la forma i poc en el contingut, però perquè de veritat vull que els oients s'atreveixin a llegir-lo una mica cegues i se sorprenguin, veuran elements, això, relacions de germans, i per tant... també enveja, culpa, ràbia, també hi ha pèrdua, hi ha dol, hi ha de tot.
1: Mira, mirava la portada aquí a l'ordinador, també he revisat la contraportada, que hi ha un comentari de la Luna Miguel, una poetessa, que diu, que també la primera frase la destaca per la forma del llibre, perquè diu, aquest llibre és una gimcana per al cel estrellat de la infància. La lectora haurà d'estar preparada pel vertigen. Vull dir que ja es queda amb aquest punt de la història que deu ser molt rellevant. És veritat que es correlacionat els tres llibres també amb que les autores eren dones i joves també.
0: Sí, totes. Dir,
1: no passaven dels 40 anys, la majoria,
0: totes
1: diria.
0: No, totes.
1: I curt i lleuger, que és una cosa de l'estiu que ho demana per quan hem perdut l'hàbit. Ara bé, aquest salt, aquests formats estranys de ara té 22, ara 7, això no ha d'espantar la gent, és molt senzill i
0: molt
1: didàctic.
0: És molt senzill, d'entrada, perquè això, primera pàgina ja et diu, mira, escolta, farem un joc, aquí poso un numeret i tu ja saps que tinc aquesta edat. I t'ho explica fàcil i s'entén fàcil i qui ho té complicat, com explicàvem amb Oxígeno, qui ho té complicat és l'autora de fer tot aquest
2: càbales, estima càbales.
0: Clar, i no perdre's.
1: I està agradant molt, el Ferran Oxígeno.
2: Sí, vaig anar l'altre dia, bueno, vaig enviar la foto, de fet, a vosaltres dos. Vaig anar a la platja a les 9 del matí, jo solet, lectura, el que em va permetre el sol, quan va sortir el sol, banyet i a buscar temes per fer la brúixola d'estiu.
0: Mira, tot el dia treballant.
1: És la definició tipus del que busquem, que la gent vagi a la platja i ho faci amb un llibre sota el braç en aquesta secció. És veritat que diuen que per iniciar o recuperar l'hàbit de lectura és important trobar-se amb aquell llibre, aquell llibre

0: que no pots parar de devorar i que et demostra que la lectura és una cosa que serà molt important per la teva vida, i crec que l'Anna aquest estiu ens ha ofert tres opcions que per molts seran aquest llibre, que o bé els farà recuperar l'hàbit lector o els farà descobrir la lectura, que molts, diguéssim, sobretot els nadius digitals, aquesta activitat, diguéssim, l'han deixat de banda.
1: Buscar llibres que et reconnectin amb la lectura, exacte.
0: Sí, n'has recomanat tres aquest estiu, Anna. Segur que te n'has deixat molts, diguéssim, a la motxilla.
1: Hauries de veure el seu escriptori. El seu escriptori aquí de la redacció és una muntanya de llibres.
0: Recordem els tres noms, si et sembla?
2: Recordem. Vam començar amb Comeres Flores, de Lucía Soya Sobral. Vam continuar amb Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano. I avui hem acabat amb Encantado Bingo, de l'Anna Corujo. Jo crec que són tres llibres, això, que han estat molt de moda, que ho dic en el millor sentit de la paraula, en tema que han generat debat, que s'han llegit molt, que han estat molt comentats, molt recomanats, molt compartits. I crec que això és una bona carta de presentació perquè els oients s'endinsin si volen. Jo els hi recomano moltíssim.
0: Punt i final de la Nautil en aquesta brúixola d'estiu. Ens seguirem veient, perquè tu dilluns treballes, encara?
2: Sí, home, sí, quin remei.
0: Doncs res, descansa aquest cap de setmana, llegeix molt i ens veiem el dilluns.
2: Gràcies, gràcies, Joan.
3: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
4: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
3: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
4: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
3: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
6: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
0: És divendres i s'acosta el cap de setmana, hauria de ser moment de relax, no? de descongestió, però nosaltres no estem així. Jo estic molt tens, Ferran,
1: estem
0: ara mateix.
1: Estem tensos. De fet, el Joan i jo fa una hora que no ens parlem.
0: Sí, estem concentrats els dos.
1: Estem fent la nostra feina.
0: De fet, abans d'entrar a l'estudi hem estat com 5 minuts, cadascun una sala separat per concentrar-nos, perquè estem davant de la gran final,
1: la finalíssima,
0: de la secció musical d'aquesta brúixola d'estiu que ens porta cada setmana la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Hola, nois. Estic jo nerviosa fins i tot.
0: Sí, no, clar, és que això és molt greu, això és molt greu.
7: Ara us enfadareu amb mi, fareu les paus entre vosaltres i us
1: enfadareu
7: amb mi
1: per posar... No ho descarto.
7: La culpable seré jo al final.
0: Recordem com estem acabant les setmanes a la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya. Estem fent una playlist per tots els gustos, de tots els colors, de totes les generacions, amb cançons que relacionem amb l'estiu. No? Són 6, ara ja en portem 12 i avui en farem 18. I totes elles, ens la diu la Montse de manera barrejada, i nosaltres les hem d'ordenar cronològicament. I què passa? Per què estem tan nerviosos? Doncs perquè la primera la va guanyar el Ferran i la segona la vaig guanyar jo. Per tant, avui es decideix tot.
1: Per tant, si la primera la vaig guanyar jo, la segona la vaig deixar perdre jo. Exacte, sí.
0: Exacte.
1: Sí.
7: La vas deixar perdre, eh?
0: I si empatem, què passa, Montse?
7: Si empatem...
0: Guanyes
1: tu. Ah, ostres,
0: guanyes tu, no?
7: Puc guanyar jo, puc dir-vos una altra aleatòria
0: i que desempati.
7: O...
0: No empatarem,
1: Montse. Seria molta casualitat que empatéssim.
0: Montse, no empatarem.
7: O si vols comptem el teu doble per fer play, no?
0: No faria això, no faria això. Seria molt marrano.
1: Podem buscar fair play com el futbol, les targetes grogues o així.
7: Exacte.
0: Vinga, va, anem, que soni la música ja.
7: Sí, som-hi, va.

0: somriure se li ha dibuixat a la cara al Ferran, eh? Ha recordat nits de festa, la cançó, i quin somriure, mare de Déu.
1: És la Morocha de Lucra i BM. La cançó combina la música de Bailanta Argentina amb un ritme molt festiu, una tornada fàcil de cantar, factors que van contribuir a que es fes molt, molt viral. El tema va acumular centenars de milions de reproduccions, va arribar al número 1 a YouTube Music Espanya, consolidant Lucra com una de les noves figures de la música llatina.
2: Hi havia YouTube,
0: ja. Ja havia.
2: Joan, te dono una pista, si vols.
0: Moltes gràcies.
1: I la curiositat és que la cançó va transcendir l'àmbit musical i va acabar sonant també en celebracions esportives, incloses en equips de futbol professionals.
2: Sí.
1: I el que us porto també, a veure si us intento donar una mica de pista.
2: Jo tinc l'any, jo tinc l'any, ja.
1: És que aquesta cançó

0: no va ser cançó de l'estiu l'any que es va publicar. Va tardar una mica.
1: Exacte.
0: Ui, el una, Ferran ha fet deures,
2: això és una pista boníssima. És una jo pista només, boníssima perquè el meu any ja no pot ser.
0: Només us ho dic.
2: Segur.

0: Deures, Anna, ha agafat totes les cançons d'estiu i ha dit, a veure, quina s'emportarà avui la Montse?
1: Ara estic pensant en alguna amb pèl roja, però no en trobarem, eh?
2: La pelirroja, clar, és que no convida, no? La sonoritat, pelirroja. No. Va, la segona.
0: Vinga, va, anem.

0: en algun moment havia de portar a la nostra reina estimadíssima Rosalía. No he portat despetxar, perquè t'ho estaràs preguntant, però perquè l'any passat la vaig portar.
1: Ah, sí, eh?
0: Llavors he dit, és fer trampes, perquè si l'any passat la vaig portar i ja veu jugar amb despetxar, no te la podia tornar a portar.
1: Que és del 2022, més o menys.
0: Més o menys,
1: i jo vaig dir que era de les últimes cançons d'estiu i tu em vas dir que no, eh?
0: No.
1: Que hi havia més.
0: N'hi havia més, sí, n'hi havia més. Ja ho demostrarem, ja ho demostrarem. Va. Doncs quan Rosalía va publicar Con Altura, ja era una estrella emergent, havia publicat ja el Mal Querer, començava a ser bastant coneguda, però aquesta cançó és la que va arribar a convertir-la en un fenomen global, també com és col·laboració amb J Balvin, tot sí. El que és el mercat llatinoamericà en aquell moment va comprar perfectament l'estètica de Rosalía. I Rosalía, sí que ha explicat alguna vegada, és que la frase que dona nom a la cançó, Con Altura, no la va inventar ella, sinó que la va escoltar en un vídeo del comunicador dominicà, o sigui, un locutor de ràdio musical, en Mariachi Buda, i va quedar-ne fascinada i va decidir crear tota una cançó i tot un concepte al voltant d'aquesta expressió. Mm-hmm. Inicialment la cançó, la cantant havia pensat col·laborar amb la llegenda del reggaeton Tego Calderón, però finalment el tema va acabar en mans de J Balvin. Una decisió que considero que va ser encertadíssima. Va ser a part de... Crec que tenia un brillo en aquell moment.
1: Sí, se'l respecta molt a Tego Calderón en el sector, diguéssim, però sí, jo crec que ja hi va venir en aquell moment, era una opció més intel·ligent. Sí,
0: en aquell moment, quin moment devia ser, Joan?
1: Doncs no ho sé. És curiós com aprenem amb la Montse, perquè està donant moltes dades que jo desconeixia.
2: Un joc
1: de taula infantil, eh? Aprenem i juguem a l'hora.
0: Jo sé que d'aquesta cançó també el que tinc molt present és el videoclip que passava tot en un avió, con altura.
2: Del videoclip jo no tinc memòria, no me'n recordo.
0: I ballant flamenco.
1: Molta gent molt fanàtica del primer, no, del segon treball de Rosalía, que era el Mal Querer, es va posar una mica les mans al cap i va dir, vale, ja ha passat això, no? Ja s'ha llançat, diguéssim, a la indústria, ja torna a fer música allunyada dels seus orígens, però no. No ha estat així. Va jugar, jo crec que...
0: Crec que és de les artistes que
1: jugar,
0: més ha experimentat i més ha fet el que li ha donat la gana.
1: S'ha mantingut, vull dir, en la idea de seguir creant i seguir fent coses noves i no repetir fórmules que ja existeixen.
2: Sí, una mica un Fetangà, no?
1: Sí, s'estudiarà els llibres.
2: De fet, els inicis van ser molt semblants.
1: Rosalía s'estudiarà els llibres, de veritat.
0: Sí que s'estudiarà. Vinga, va, sembla anem amb la tercera cançó?
2: Va, som-hi. Vinga.

0: No és el remix. Podria ser el remix.
1: No, no és el remix, és l'original.
2: Està complicat, avui.
0: Mira que avui ens toca més a la generació més recent.
2: Però clar, està tot molt concentrat.
0: Molt concentrat, sí, és com un suc concentrat.
1: Noche entera, nois. Vico, la cantant la va crear després de trobar a l'ordinador de l'estudi una base musical anomenada simplement Noche Ochentera, i aquell, noi, aquell nom la va acabar inspirant per fer tota la composició. Vaig a donar-vos pistes. La cançó va participar al Benidorm Fest. Així que en aquell moment, per decidir la cançó que anava cap a Eurovisió, ja es feia Benidorm Fest, amb l'objectiu de representar Espanya a Eurovisió. Igual que havia passat amb anys abans amb Lo Malo, que us ho explicava la setmana passada, amb l'Aitana i l'Anna Guerra, aquesta cançó no va guanyar el concurs de Benidorm Fest. No. I igual que Lo Malo, també va quedar tercera, però va acabar sent la cançó més recordada de tota aquella selecció de candidates per anar a Eurovisió. Aquella edició la va guanyar, amb això us estic donant una pista, Ea Ea, de Paloma Blanca.
2: Això que és una pista, revisem-ho.
0: Aquí no, vull dir que Paloma Blanca sí que sé qui és, però no coneixia aquesta cançó.
1: I el que semblava una derrota, perquè la veritat és que fins i tot entre el públic, Noche Entera sí que tenia com, ostres, aquesta cançó pot enganxar, pot funcionar a Eurovisió,
0: molt eurovisiva,
1: tal,
0: no?
1: O sigui que igualment va guanyar Ea Ea, de Paloma Blanca. I el públic el que va fer llavors va ser endur-se-la i dir, doncs no et preocupis, i la fem cançó d'estiu,
2: sí,
1: no va parar d'estiu.
2: Aquesta cançó, Noche Entera, té el ritme musical que transcendeix l'idioma. És a dir, que tu la pots ballar i disfrutar-la i gaudir-la sense entendre exactament què diu.
0: Jo crec que és un dels problemes del Benidorm Fest que divideix el públic. És a dir, que abans es presentava una cançó i tothom anava mort amb aquella. Ara ja, no, jo volia que guanyés la segona,

0: i ha guanyat la primera. Llavors,
1: la democràcia al
0: final, una mica,
2: que no acaba...
0: Hi ha una mica de divisió.
2: L'únic any que això es va diluir una mica va ser l'any que va guanyar la Chanel, a més l'Humor,
0: sí,
2: que la gent no estava d'acord amb que guanyés Chanel perquè volia que guanyés Rigoberta Bandini, sí, amb Mamà, sí, sí. Però després, un cop l'Humor va arribar a Eurovisió, crec que va haver un sentiment unitari de
0: una
2: cop
0: germanor,
2: i volta.
0: No?
2: Sí, i va funcionar molt bé. Sí. Jope, ha sigut el millor resultat que ha tingut Eurovisió en molts anys, va quedar tercera.
0: Sí, i d'altra banda, Rigoberta Bandini també ha fet d'aquesta cançó un himne.
2: I tant, i ha funcionat molt bé, Mamà.
0: Ha sortit beneficiada, fins i tot més que si hagués guanyat el Benidorm.
1: Sí, sovint passa que les cançons que no van a Eurovisió acaben tenint més èxit que les que hi van.
0: Val, Déu-n'hi-do, que apretat està això. A veure, crec que anirem una mica més enrere, perquè no hi ha més anys.
2: Anem a veure-ho, a veure.
0: A veure.
1: Opa, tan saco duro.
2: Aquestes us he posat des del principi, no he buscat ni la...

0: Sacuduro, Don Omar, Luchenzo... Sí. És una de les cançons que no passen de moda.
1: La posaré al cotxe i els meus fills em diran, què és això? I dic, no ho entendries. No. És un himne. És un himne, això.
0: No, i és que a sobres això, és que crec que s'ha convertit com en un himne, més com de les nostres generacions, per dir-ho d'una manera, sí, crec sí. que ens sí, ja. recorden a certs moments. No donaré més pistes, ja està, m'és igual.
2: A més va sortir, Joan, et dono una pista, a la pel·lícula Fast and Furious.
1: Ah, sí?
2: Sí, de les primeres.
1: Molt bé. De les primeres? Doncs és una pista. Ah, no, m'està liant ja el Ferran.
0: Doncs molta gent creu que és una cançó purament reggaetonera, però en veritat no ho és, perquè està basada en el kuduro, que com diu la cançó es diu Dansa Kuduro, que és un estil musical originari d'Angola i molt popular també a Portugal. La versió que coneixem és una adaptació de Vem Dançar Kuduro, que és una composició de Luchenzo, que participa en aquesta cançó, i posteriorment Don Omar s'hi va afegir i va convertir-la en aquest fenomen mundial que tots nosaltres coneixem, i és que avui continua sent una de les cançons llatines més reconegudes de tots els temps i un imprescindible a qualsevol festa. És que
2: sí,
0: a mi em recorda a final de curs. És que
1: sí,
0: aquesta cançó és final
1: de curs.
0: Tothom
1: la demanava, no?
0: Aquesta, és final de curs.
1: Sí, és veritat.
2: És que incitava ja aquesta cançó de Don Omar.
1: Don Omar és un artista que jo crec que sent molt còmode a l'estiu. A l'estiu se sent molt còmode i fa moltes cançons, diguéssim, que et transporten a la platja, a ballar, sí, sí. a no tenir preocupacions.
2: Hi ha artistes que tenen aquest talent, que fer una cançó et transporta a un lloc.
1: Exacte.
2: I això és potentíssim.
1: Exacte. Va, Dansa Kuduro i què anem?
0: Vinga, anem.

0: Que bueno.
1: Això ara ja ha jugat amb el personatge, del Pop, perquè no.
2: Aitana, increïble Aitana, Joan, eh.
1: Recordem que
2: fa
1: una setmana
2: no
1: va confondre Aitana amb Becky G i ara diu que les introduccions
3: és d'Aitana. M'encanta.
1: D'aquí d'això, Montse.
3: D'aquí és això, Ferran.
2: Del Talismà d'Espanya. Shakira.
3: Molt bé.
1: Espanya, no, no és espanyola, eh? Però...
2: No, però quan va cantar el 2010 la cançó del Mundial, la guanya Espanya. I quan va cantar la cançó del Mundial...
3: No, però pel mig ha cantat amb més Mundials, eh?
2: No.
1: Sí?
3: I tant.
2: Aquí, no.
1: Què estàs dient?
3: No, Lala, que era el 2014, aquesta també de Shakira.
2: No, no va cantar, va participar una mica en el videoclip, per fer donar views.
1: Apareixia el videoclip de passada, no?
3: Shakira veu un mundial i diu, ai, ja voy de cabeza.
1: Va, Montse, explica'ns coses.
3: Les de la intuïció, Shakira. Encara avui és impossible pensar en aquesta cançó sense imaginar la Shakira amb la seva famosa perruca lila, no sé si us sonarà o no us sonarà.
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs el tema formava part de Fijación Oral volumen 1 i inicialment no estava previst que fos un dels senzills principals del disc, però l'enorme resposta del públic va fer que finalment es promocionés de manera especial i individual, i la cançó va ser escrita per la mateixa Shakira juntament amb el compositor Luis Fernando Ochoa, girant al voltant de la idea aquesta de la intuïció femenina, de seguir els propis instints, de que si algo nos huele mal,
2: que li va,
3: és que huele mal.
2: Que li va anar bé la Shakira, tenir la intuïció.
3: Ostres,
2: que tenia.
3: Ostres, no, pobreta meva. Pobreta meva, si ho hagués sabut. Bueno, si s'hagués sabut, no hagués fet molts dels temes molt famosos
1: Clar.
3: que té ara.
1: Ja està bé com està, no?
3: Amb Bizarrap no hagués sortit mai.
2: Exacte.

0: va acabar a ser un boom.
1: Aquella cançó, com ens hem quedat tots petrificats, eh?
0: Sí, sí.
1: Va agafar en hores de feina i ho vam haver d'aturar tot per comentar-ho, perquè va ser un boom.
2: Va ser doncs això,
0: això i l'apagador.
1: Sí, sí, sí, estem al mateix nivell.
2: Doncs això, com tractar-la d'aquesta manera especial, convertir-la en un single, va fer que el públic també la durés d'una manera especial, aquesta cançó. Va fer que durant un estiu concret sonés moltíssim i va dominar les llistes de ràdio durant els mesos d'estiu, d'un estiu en concret.
1: Molt bé, aquesta és la cinquena i la sisena. I per tant, amb la que acabem...

0: l'he posat difícil, us l'he posat difícil.
1: Aquest és el remix, entenc.
0: Sí, clar. Ah. Perquè l'original és sense l'Aitana.
2: És molt complicat, eh? Hi ha, diguéssim, dues o tres cançons que van seguides en anys,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, seguides.
2: Això, Montse, això és, sí, això és nota, eh?
0: Jo us vaig dir que es complicaria a mesura que anéssim avançant. No passa res.
1: Bueno, una partida avançada a la final.
0: Hemos venido a jugar, chicos.
1: És la final, és la final.
0: Vinga, us vaig explicar coses.
1: Estic sembrant que el Joan s'ha queixat tres vegades,
0: sí,
1: jo cap.
0: Sí, molt bé, Ferran, eh? Vull el meu equip, el Ferran.
2: Jo no m'he queixat, jo he posat evidències sobre la taula, que
1: diuen que són complicades. En forma de queixa.
2: En forma de queixa, però bueno, són evidències.
0: Vinga, va, que us explico cosetes. Aquests són Zoilo i Aitana. L'Aitana la coneixem de sobres. Aquesta és la història de Mon Amour Remix, demostra el poder de les xarxes socials. I és que la versió original l'havia publicat el valencià Zoilo de forma independent. Uh-huh. I és una cançó que es va fer mínimament viral a TikTok, a Spotify. No va fer, perquè no tenia una gran campanya promocional, al final sent un artista independent. Però el que passa és que un d'aquests TikToks li va sortir a l'Aitana. I l'Aitana la va descobrir, li va encantar, li va encantar sobre la lletra i ell el que va fer va ser publicar un tuit amb el tros de "I es que m'encantes tanto, si me mires mientras canto". I el Zoilo va respondre dient-li "Oye, col·laborem?" I l'Aitana li va contestar dient-li.
1: Clar, el Zoilo
2: molt intel·ligent, va dir.
1: Va veure una oportunitat i va tirar de cap, evidentment.
0: Sí,
1: molt ben fet,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: seva.
0: Sí, sí. Exacte. La cosa és que l'equip de l'Aitana no donava ni un duro per aquesta col·laboració. Li van dir "com has de col·laborar amb ell, aquesta cançó que no la coneix ningú, que no tal, que tal". Mira, va ser un encert, perquè és de les cançons més reproduïdes de l'Aitana.
2: Ah, sí, eh?
0: Per no,
2: ah, no
0: dir
2: sabia, això,
0: la que més...
1: No, més que Superestrella, impossible.
0: Bueno, ara, clar, és que ara ha sortit Superestrella, i ara però fins al moment
2: però
0: de Superestrella...
2: Però molt bé, Aitana apostant per un artista que en aquell moment era amb la gent.
1: Bueno, és que sí. Aitana és una mica així, una mica, no inconscient diré, però sí, molt, molt autèntica, molt natural.
2: Que fa que, diguéssim, que es guia pel que li ve de gust en aquell moment.
1: Per
2: i
1: la intuïció, que sí que li funciona, no com,
2: no,
1: com
0: el seu equip.
1: La cançó anterior de Shakira.
2: Exacte. Molt bé, alguna cosa més de Mon Amour o ho tanquem?
0: No, això va arribar a ser número 1 a Espanya, es va convertir en una de les cançons més exitoses de la carrera d'Aitana, malgrat que, segons el mateix artista, el llançament va tenir molt poc suport promocional inicial. I el que és més curiós d'aquesta cançó és que està considerada la cançó d'estiu de l'any en què es va publicar, sí, però es va publicar a l'agost, a meitats finals d'agost.
2: Ostres.
0: O sigui, va gaudir molt poc de l'estiu, en realitat.
2: Però la recordem,
0: però
2: no?
0: Però és d'aquell estiu, eh? D'aquell
2: estiu.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Molt, i segurament va sonar l'altre, el següent estiu.
0: El següent,
2: que es va aguantar tant. Bueno, arriba el moment dels vaticinis.
0: Ai, quins nervis, nois, de veritat, estic
1: llibre. De més antiga, més nova.
2: Nivell de confiança, Ferran?
0: Espera que...
1: No,
0: molt
1: poca, molt poca confiança.
2: Molt poca?
1: Sí. És que estan molt concentrats en el temps, totes.
2: Sí, és veritat.
1: Jo...
0: Espera, Ferran, un moment, Ferran...
1: Hi ha 6, jo crec que encertaré 4.
0: Joan. Perfecte.
2: Val.
1: Veure, hem de pensar si hi ha empat. Bueno.
2: Comencem amb la més antiga, Ferran.
0: Vinga. Veure,
1: la més antiga per mi... La Shakira.
2: Jo també.
1: Intuïció.
2: Jo també.
0: Vale. Seguim?
1: La següent...
2: Tanco Duro? No?
1: Per mi... Tanco Duro, sí. 2006 tinc jo.
2: 2006?
1: Bueno,
2: què dius ara?
1: Per mi.
0: No, sí. Endavant.
1: Bueno, és la segona més antiga, sí o no?
2: Però quants anys tenia? 2006.
0: Jo quan
2: bueno,
0: tinc...
2: Va, som-hi. La següent...
1: A mi no m'agrada parlar d'edats.
2: Ens estem encaminant cap a l'empat, eh?
1: Quina és la teva, la segona més antiga?
2: No, del Zaku Duro. Llavors anem a Con Altura, la tercera.
1: Sí.
2: I tu, la quarta quina tens?
1: La quarta jo tinc... Mon Amour.
2: Merda. Mon Amour.
1: Sí.
2: Jo també.
1: Després la...
2: Ai, Montse, que hi ha empat.
0: Aneu fent.
1: Després tinc la tercera, que no entenc la meva lletra.
2: Què vols dir, la tercera? Ah, Noche Ochentera.
1: Sí, Noche Ochentera, aquesta.
2: Jo també. I Morocha,
1: la
2: sisena.
1: Sí, o sigui, hem fet el mateix.
2: Fem una cosa.
1: Per tant, hem empatat.
2: Si no hem fet pleno, ens ho dius, reformulem.

0: Tens el que vull dir? Si tu em dius, no ho he encertat.
1: Llavors,
0: reformulem.
1: Quantes de la primera?
0: No, perquè ha dit, ah, vale, ha dit, ah, vale.
2: No, al principi no ho havia entès gaire.
0: Vale, Montse, tot teu.
2: Doncs, nois, us he de confessar.
0: Hem fitxat un senyor que ha fet de redoblista. Donem-li el crèdit.
2: Et demanaré, sisplau, de redoblista que tornis, perquè... Heu fet pleno!
1: Clar! És que... El Joan fent matí amb mi primer les cançons que ell, que ha sigut raro, no?
0: Tens aquí.
1: No, raro, no? Tens que jo primer digui l'ordre...
0: Tens el paper.
1: Ja, Joan, ja.
2: No, hi ha hagut un moment...
1: És maca, és bona persona.
2: Que estava dient ell les primeres... Dante Cuduro, tu l'has dit primer, abans que el Ferran, crec.
0: Sí,
2: i el Ferran ha dit, ai, sí, Dante Cuduro.
0: 2006, de cop ha dit 2006.
1: Repassem
0: els anys.
2: Repassem els anys perquè aquí veureu que us ho he posat difícil, la veritat.
0: Fem una cosa. Juguem amb els anys i a veure aquí el que més s'acosti.
1: Bueno, no, clar, perquè ja saps que Dante Cuduro l'he liat.
0: Bueno, amb la cançó que digui la Montse, no, que... diem l'any. I qui s'acosti més a l'any, guanya.
1: Vale, però tria una de les 6, que no sigui de les 5, que no sigui Dante Cuduro.
0: Vale? Tu tries una cançó i nosaltres haurem de dir quin any.
2: Ah, d'acord, penseu que ho faríeu amb totes.
1: O que busqui una nova.
0: No, totes no, perquè necessitem una fulla d'Excel.
2: Doncs ho farem amb...
1: Deixo el boli perquè vegis que no faig trampes, mira.
2: Amb aquesta mateix, amb les de la intuïció de la Shakira.
1: Jo tinc 2008.
2: Tu també?
0: Potser llegeix.
2: Doncs una altra, fem una altra.
0: Fem una altra, 2008 jo també tinc.
1: Però digues l'any, si
2: acorda. Ah, l'any. És del 2007, nois.
1: Sí.
2: Ah. Quasi, quasi.
1: Però finals, no?
2: Finals.
1: Toma.
2: Vinga, ho farem amb Con Altura.
1: 2022.
0: No. No ho sé. 2018, he dit jo.
2: Cap dels dos, nois. Mac, mac,
0: mac. Al mig, però quina cosa més?
2: És del 2019.
0: Ho ha guanyat, no?
2: Doncs ha guanyat el Joan, perquè s'acostava més.
1: És el teu programa, les seves normes.
2: No, ja us diria, per mi heu quedat empatats,
0: Ferran,
2: eh?
0: Ferran, signem l'empat.
2: Aniríeu a pròrroga, penaltis, tot.
0: Exacte, no, massa llarg no ens deixa la casa. A veure, repassem l'ordre i els anys, va.
2: Mira, va, les de la intuïció, Shakira, ja us ho he dit, 2007.
0: 2007, perdó.
2: 2007. Després, la següent és Dante Cuduro, de Don Omar i Lucenzo. Aquesta cançó és del 2011.
0: 11?
2: 2011,
0: jo tenia.
2: I tu 2006, però tu la veiaves a P3, aquesta cançó, o com va?
1: Jo tota la vida he estat veient. El feto jo ja veia, home.
0: El feto, eh? Com si fos un espai físic, eh? Vale. A veure... Després anem cap a...
2: A Con Altura, Rosalía i J Balvin, que us ho acabo de dir, que és del 2019. Després seguim amb Mon Amour Remix, del Zoilo i l'Aitana. Aquesta cançó és del 2022. De l'agost del 22. Després passem amb Noche Entera.
0: Seguida.
2: Que és del 2023.
1: Tenia 4, això.
0: Montse, no t'has portat.
2: 2023. I després anem amb La Morocha, de Lucra i BM. Que tot i que sigui la cançó de l'estiu del 2025, és una cançó que es va publicar el 2023.
0: 23?
1: Ah, 3. Jo tenia 24-25.
2: Es va publicar el 2023, aquesta cançó.
0: Que fort, no?
1: Sí, bastant. Això és que algú la va descobrir i la va fer famosa.
0: Sí, i ara, de fet, vull dir, com va sonar el 25, ara encara sona.
2: Sí, avui en dia encara segueix sonant.
1: Aquesta cançó és increïble.
0: No es va fer una reversió, no, és aquesta mateixa cançó.
2: És aquesta mateixa cançó.
0: Que curiós, com dèiem, juguem i aprenem alhora. Escolta.
2: Jugar i aprender.
0: Montse, ens ho hem passat molt bé aquestes 3 setmanes i jo crec que l'any que ve et tornarem a demanar que et passis per la brúixola d'estiu.
2: Jo m'ho passo tan bé, la veritat.
0: Són una playlist de 18 cançons, amb, ja ho veuen, estils molt eclètics. És veritat que aquest segurament s'acostarà més als joves, no?
2: Sí.
0: Però bé, passarem aquesta playlist de la Montse per xarxes, perquè així també us la podeu usar al cotxe i refrescar-vos les tardes d'estiu. Montse, moltes gràcies, ens ho hem passat molt bé.
2: A vosaltres sempre.
3: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
4: Feli, que me he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unas burgers de Goico original o Smash con un 50% en la segunda unidad. Y son combinables entre sí. Y llevo también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales para un picoteo que si te llevas 3 la unidad sale a solo 8,50 euros. Y también se pueden combinar. Genial, ¿no?
5: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
0: Y quedan escasos... 5 minuts, et diria. 5 minutets per tancar una nova setmana de brúixola, que no és una setmana de brúixola qualsevol, Ferran.
1: No.
0: I ja es pot notar amb el meu to que estic una mica trist, perquè acaba la brúixola de les 3 hores. Ja no podrem dir allò de... Tornem demà a les 7 del vespre fins a les 10 de la nit. No,
1: ja tindrem la setmana vinent una horeta només.
0: Sí.
1: Haurem de combinar informatiu amb secció.

0: Doncs que continuen Irene i Diego, no pateixin, els nostres oients seguiran. També Pere Parés, esports, però el que ve a ser la segona hora amb el contingut que venim oferint, doncs ja no.
1: Ahir celebràvem la tornada de la Lliga, però una de les conseqüències negatives de la tornada de la Lliga és que només tenim un programa d'una hora. I el que hem pensat per aquest espai final és recuperar alguns dels continguts que ens han acompanyat en aquestes segones hores de la brúixola d'estiu, però ho farem d'una manera diferent, Ferran. Mm-hmm. Farem una dinàmica.
0: Sí, el Joan i a mi ens agrada competir, per tant...
1: No tu més que a mi, però sí.
0: Perquè jo soc més guanyador que tu, i per tant les persones guanyadores sempre els agrada competir.
1: La Montse no pensa igual, però...
0: La Montse no pensa igual, eh? Vinga. Doncs hem pensat acabar aquesta brúixola d'estiu, aquestes 3 hores de brúixola d'estiu, fent una competició modulant la veu dels nostres seccionistes que han vingut al llarg d'aquestes 3 setmanes i a veure si encertem qui ha dit... què en cada moment.
1: Alguns d'ells,
0: clar, no dona temps a tots.
1: Tres cada un, talls de qualsevol secció, i en un moment concret, 10 segons, això, un tallet modelat. Comencem,
0: jo,
1: és més fàcil...
0: Jo no ho he posat molt complicat,
1: És més fàcil explicar-ho amb l'exemple. Va, Ferran, comença tu.
0: Va, començo jo amb el primer. Vinga, Vicenç.
2: Doncs estem de vacances, em queden tants dies. A les 8 això, a les 9 això, a les 9 i 4 això o altre. Jo abans de les 12:30 no puc fer no sé què, no? Tot això... I potser abans de les 12:30 vols fer una cosa que et ve de gust de fer a les 3, però com que són les 12:30 no es pot fer un fet perfecte, no? És aquesta consciència de mort, de finitud.
1: Uau! Ostres, no tinc ni idea!
0: No és el més complicat, eh?
1: Ostres, no tinc ni idea. Va, jo diré... Jo diré el doctor Sorribas, el psiquiatre que ens parlava de drogues. Revelem-ho? Revelem-ho.
3: Doncs ara doncs estem de vacances, em queden tants dies. A les 8 això, a les 9 això, a les 9 i quart això o altre.
0: Ah, Joan, error.
1: No m'ho puc creure, això era la secció de filosofia d'amor?
0: No, estem parlant de la secció de filosofia de temps. Miquel Seguró, que va venir a acompanyar, recordem, a Manà Pagès, però en aquest cas he tret un tall de Miquel Seguró.
1: 1-0, comences guanyant. Ara vaig jo, va.
0: Som-hi.
2: Pero generaciones como las nuestras, que donde la religión católica, ¿no? Pues ha hecho tanta mella, donde socialmente es lo que tiene que ser cambiar toda esta historia en muy poco tiempo.
0: Hostia, tall curtet,
1: ¿qué dius?
0: Tall curtet, eh?
1: Ara et queixarà de la llargada.
0: Vicenç, un tall de 10 segons, home, això...
1: Vicenç només els tira, no té el problema.
0: No, bueno, m'he de queixar amb algú. Ostres, jo crec que no, però jo diré a l'escultor Lau Feliu, perquè parlar de temes religiosos, ja hi ha un escultor especialitzat en aquests temes, però...
1: Res més lluny de la realitat.
4: Pero generaciones como las nuestras, que, donde la religión...
1: Sílvia Rubier, responsable de Gliden.
0: El primer dia del programa.
1: Vam fer aquesta entrevista amb Sílvia Rubies i amb la Flavia Dos Santos.
0: I mira que vaig parar atenció a aquella secció, eh?
1: 1-1, empat, vas tu.
0: Som-hi, el meu segon.
5: Molta dopamina, no?, aquests xutis, perquè tota l'estona he de fer alguna cosa que es senti productiva. I això, o sigui, no cal com dir... Sí.
1: Marc Soler, parlant de psicologia.
0: Error, error. Si haguéssim escoltat fins al final...
5: Passa, no?, aquest dèficit d'atenció que vaig notant a mesura que passa el temps.
0: Llavors, has anat de llest, has intentat ficar al mig, i al mig estava la clau. Escoltem l'original.
6: Aquest estímul de dopamina, no?, aquest xutis, perquè tota l'estona he de fer alguna cosa que es senti productiva. I això... O sigui, no cal com dir, ai, l'usuari ho fa malament, no? És que jo com a periodista també sóc usuària de contingut. I a mi també em passa,
0: no? És la Mar, però no la Soler.
1: Una cosa, ara m'estic adonant que la paraula dopamina l'hem utilitzat moltíssim.
0: Bueno, és que està a l'ordre del dia.
1: Sí, amb el doctor Sorribas vam parlar, amb el psiquiatre.
0: Amb la Mar Soler, la psicòloga.
1: I ara, Mar Manrique.
0: Mar Manrique.
1: Mar Manrique. He dit Mar.
0: Has dit Mar, si t'haguessis quedat allà...
1: 2-1, vaig jo, revenja, a veure què tal.
2: Hi ha molt més perfil psiquiàtric, hi ha perfils psiquiàtrics, o sigui, malalts psiquiàtrics que no són diagnosticats al carrer i que es diagnostiquen un cop arriben.
0: També hi ha un perfil
2: sense un suport social, sense res fora al carrer.
1: L'accent et dona una pista, eh?
0: Home,
1: qui és?
0: Jo hauria de ser doctor Sorribas, en psiquiatre.
1: Som-hi, a veure.
7: Hi ha molt més perfil psiquiàtric. Què? Hi ha perfil psiquiàtric, o sigui, malalts psiquiàtrics que no són diagnosticats al carrer.
1: Jo crec que ens agrada massa guanyar perquè ho hem posat molt difícil, eh?
0: Sí, és complicat, eh? Sí.
1: Això és la Montse Balaguer, funcionària de presons, que ens va explicar una realitat que queda molt lluny nostra. I...
0: No, i una entrevista que em va encantar a mi.
1: Sí, a veure si encertem alguna, Ferran, perquè si no empatarem.
0: No, hem fet 0, no?
1: 0-0, 2-2.
0: A veure aquesta.
8: Sí, no, perquè si tot això ja m'està afectant d'alguna manera i jo no ho puc gestionar, doncs és important veure el primer dia darrere d'aquí. Per què jo necessito, no?, d'alguna manera, ficar-me tan focalitzat en aquesta activitat, de què fujo, no? O el que tu deies, no senties el mateix que quan feies esport, no? Segurament, potser tot això t'ubicava molt

0: està i no et permetia fer aquelles activitats que possiblement abans sí que feies.
1: Joan està patint, eh?
2: No, perquè recordo l'espai. Addiccions al mòbil,
1: sí,
2: la Gemma...
1: Sí, estem parlant de Gemma García, la psicòloga,
3: no,
1: que va venir...
3: Sí, tot això ja m'està afectant d'alguna manera i jo no ho puc gestionar,
1: sí,
3: doncs és important.
1: Va venir acompanyada de Marc i Gemma, amb el jove que es
2: aquí
1: deia exaddicte al mòbil.
2: Un tall llarg, parlar de l'esport, recordo
1: clar,
2: que...
1: Home, era el tercer, era l'últim, jo volia que... Sí, sabia sí. que no faries ni el primer ni el segon,
2: continguts,
1: per tant...
2: Continguts diversos, eh?
1: Sí, tant.
2: Va, el meu tercer és aquest, a veure si el treus.
4: Això que sembla gairebé més una investigació d'historiadors, una pel·lícula amb una persona que llença un material a la paperera i després la recullen. Sembla més això, una pel·lícula.
1: No, no, no. Això està... M'agradaria per al joc, perquè el Joan ha utilitzat una modulació molt més avançada que la meva.
2: És veritat.
1: Perquè no s'entén res.
2: Mateix sistema. Pots tornar a posar uns segons?
4: Sembla gairebé més una investigació d'historiadors, una pel·lícula amb una persona que llença un material a la paperera.
2: Ja està. Què, Ferran?
1: Home, jo dirà Juan Torres perquè menciona pel·lícula, però no entès absolutament res.
2: A veure si és Juan Torres.
5: I això que sembla gairebé més una investigació d'historiadors, una pel·lícula... Sí. Una
2: em feia molta il·lusió que fallessis en aquesta, justament. Que això... Ets tu a la primera secció de la Clàudia parlant sobre les proves d'ADN. Que deies que eren més investigacions de pel·lícula que no pas policials.
1: Jo no sóc un seccionista, eh?
2: No, hem fallat a tot. Bueno, jo,
1: no, tu has encertat l'última.
2: La Gemma.
1: Sí, la Gemma García.
2: Mare de Déu, això ha sigut molt complicat. No, no, això no ho tornarem a fer, però ens ha servit per repassar continguts que ens han acompanyat durant aquest estiu a la Brúixola.
1: Molt diversos, ja ho poden
2: estiu.
1: Veure.
2: Volem aprofitar aquest moment també per agrair a totes les persones que han vingut i han fet ràdio amb nosaltres explicant les seves peripècies o els seus coneixements. Realment estem molt contents de com han quedat aquestes 3 setmanes de programa. I escolta, estem tristos, ja no fem 3 hores, però ens queda molta ràdio per endavant. Ens queden 2 setmanes amb programes d'una hora ben complets, ja us ho asseguro. De moment, descansin, que ve un cap de setmana, gaudiu-lo molt, descanseu, i dilluns hi tornem, com deia el meu amic.
1: Sant Tornem-hi,
2: vinga, bon cap de setmana!
6: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
7: Son las 10, las 9 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. Las autoridades españolas y marroquíes mantienen reforzado ambos lados de la frontera con el despliegue de fuerzas de seguridad ante el llamamiento a través de redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes este sábado en Ceuta, mientras que en la ciudad autónoma permanecen al menos 5.000 personas que entraron de forma entre los días 30 y 31 de julio. Que bien es cierto, hoy el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en 9.000 el número de migrantes que permanecen ahí en la ciudad autónoma, incluidos los menores, y ha asegurado que no puede entender que el gobierno de España no cuente con un mecanismo legal para la devolución de las personas que entraron de forma irregular.
9: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, el equivalente a toda su población, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio.
7: Por su parte, este viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado que las niñas menores que se encuentran ahí en Ceuta deambulen por la ciudad autónoma, al tiempo que ha subrayado la especial preocupación, ha dicho, del Gobierno de España porque los menores estén protegidos.
10: A ver, las niñas desde luego no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y por lo tanto esas menores están atendidas y en todo momento están seguras.
7: En cuanto a los incendios que permanecen activos en nuestro país, los más importantes en Andalucía y en Huesca, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado el principio del fin del incendio forestal en Niebla, en Huelva, si las condiciones acompañan durante este próximo fin de semana. Aunque pese a ello ha apelado a la prudencia ante las condiciones climatológicas que son cambiantes completamente. Las llamas han superado las 31.000 hectáreas y es considerado ya el incendio más grave de la historia de la comunidad autónoma. Escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía.
11: El incendio ha tenido capacidades para seguir ampliando y lo que se ha ido es atacando al incendio cuando el incendio te permitía atacarlo y las condiciones meteorológicas permitirían atacarlo o al menos limitarlo, y poco a poco, gracias a la audacia, la profesionalidad y a la determinación de los distintos equipos, se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a Grenke.

0: lunes.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixen notablement les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona, 34 a Barcelona i a Lleida i 33 graus a Tarragona. Predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a la meitat nord es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment molt forts amb calamarsa i fortes ventades. En una hora es poden acumular 20 litres per metre quadrat. També baixaran les temperatures mínimes. 26 graus a Barcelona i a Tarragona, 23 a Girona i 22 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6.

0: I és que fa una estona al programa hem invocat una mica els nostres experts, els tribuneros, perquè comentàvem això, la dificultat que tenia fa uns anys allò de programar el vídeo, l'VHS o el beta. Coneixeu algú que hagués aconseguit gravar realment el programa que volia? Ho hem de preguntar als nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos!
1: Disbauxa.
0: Ja ha arribat la disbauxa.
2: Xerinola. La convocatòria, dius que ens has convocat?
0: Sí, us he convocat. Us he convocat perquè fa una estona...
2: En la Ouija.
0: Sí, sí, a Ouija mateix ha sigut que estàvem allò comentant aquest tema. Sí, perquè estàvem dient que, clar, hi ha una cosa molt complicada que és programar les alarmes del mòbil, del despertador. Perquè, clar, un les posa, doncs jo què sé, per exemple, a una hora i posa l'altre al cap de 5 minuts. Però, clar, si la primera ja li fas quan et desperta allò de donar-li 5 minuts més, allò pot implosionar i fa que no et desperti. En canvi, dic, és complicat de programar, però hem dit més complicat era de programar el VHS fa segles. Veu aconseguir gravar algun programa, allò realment el que era? O començava més tard el programa o t'equivocaves de dia o de canal, se t'acabava la cinta, perquè les cintes eren més curtes. Tu, Marc, com ho tenies això?
2: Bueno, jo malament, perquè jo em vaig comprar el beta i va sortir l'UHS,
0: sí,
2: i no vaig poder fer res.
0: Quan t'havies après el beta, te'l van canviar, el VHS.
2: Ja no es podia, i vaig dir, bueno, pues ara ja està, ara sí. O miro en directe o ja no miro res.
0: O és que no ho havia de veure, ja. S'ha perdut això de gravar, Sergi, ja no es graven les coses.
1: M'acabo d'enterar que es podia gravar programant l'ordinador. Quan podia començar a gravar?
0: Sí.
1: Código d'esto de barras.
0: No, bueno, l'havies de programar, però tot apretant botons, perquè clar, no tenies... la majoria de vídeos no tenien al principi comandament a distància i havies d'anar-ho donant diferents botonets per anar... Ara seleccionaves el dia, després seleccionaves el canal, després seleccionaves a quina hora començava i a quina hora acabava.
1: Això del comandament sí, però que es podia programar,
0: sí, sí.
1: Madre mía, esto es una pasada.
2: Sí, jo a lo màxim que vaig arribar és a posar una cinta i quan començava el programa apretar el botó de gravació i marxar,
0: i marxar.
2: Que durava una hora i tornar.
0: Mal. Perquè clar, les cintes no duraven molt.
1: Si fos una bomba.
0: No? Sí, exacte. Sí, comença la cuenta atrás, Començava jo el tic-tac, Bueno, és que clar, i a l'espai que ocupaven les cintes aquestes.
2: Exacte. La llibreria estava ocupada per vídeos.
0: Sí, sí, sí.
1: Era el futur. Havia d'ocupar el que calgués. Allò era el futur. Era com estar a la biblioteca d'Alejandria.
0: No sé. Sí, senyor. Que Alejandria queda en el tiempo,
1: Era com un altar, no?
0: Sí. Ficar la cinta, es preparava la cinta.
1: Dejar que la televisión por cable me esté grabando la serie del Wally este. ¿De dónde está el Wally?
0: ¿Dónde está el Wally? A veure.
1: On haig d'anar perquè pari de gravar-me-les automàticament tots els capítols, que no en veig ni un.
0: No, clar. No, el problema és que ara és com tenir tot gravat, perquè ara les plataformes és com tenir-ho tot gravat, perquè independentment de quina hora ho facin, de fet no ho fan a cap hora, vull dir, ho fan a l'hora que tu vols, i tot i tenir-ho tot gravat no ho veiem, perquè clar, no ens dona temps a poder veure totes les sèries i tot això, no dona temps, vull dir que clar, s'ha perdut això de gravar. Abans era més senzill tot, la gent parlava, la gent es trucava,
2: sí.
0: Per telèfon, la gent...
2: Sí. Ara s'ha perdut el contacte humà.
0: Sí.
2: Ara ja tot és a través d'això, de tecnologia IA.
0: Tot és tecnologia, Vull dir, això s'ha perdut molt, no? I ara tot és tecnologia i paqueteria, perquè tot t'arriba per paquets.
1: IA. Tecnologia!
0: Sí, tot arriba per paquets.
1: Ya no nos tocamos. Ya no nos hablamos.
0: No, el que es toquen són els paquets, però, perdó, vull dir que s'envien molts paquets.
1: Sí. S'ha perdut el contacte humano, el calor humano?
0: Bueno, ara calor en fa poc, perquè ara està apretant molt amb el fred.
2: Hi ha molta humitat, també.
0: Hi ha molta humitat. no para de ploure, eh? Escolta'm, què passava l'any passat, que nos quiten los pantanos, aquest any que se nos llenen los pantanos. No hi ha el punt intermig, aquí som...
1: Que nos quiten nuestra vida, ya, lo que hemos vivido.
0: Sí, bueno, això, que nos quiten lo bailao.
1: Que hay que arreglar.
0: Venga,
1: què va. Què t'arreglarà,
0: Marc? A veure, l'altre dia comentàvem, per exemple, el programa també que podríem fer un sistema de missatgeria alternatiu, perquè ara tot és massa digital, tot és massa de tecnologia, i doncs poder fer enviament de corbs o de coloms o d'alguna cosa que la gent s'enviés missatges amb això. Sí.
2: Existia això dels coloms missatgers, no?
0: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria més, en lloc de rebre WhatsApps, allò, coloms.
0: Anem a coloms.
2: Vinga.
0: Fem volar coloms, es diu.
2: Deuen contaminar més, no? Perquè deixen tot ple de cagrades.
0: Això també és veritat. Sí. Això també és veritat. El tema seria no produir-ne més, sinó aprofitar els coloms que ja hi són, no? O sigui, hauríem d'intentar això. Bé, clar, ja es caguen igualment aquests animals. Vull dir que almenys tinguin una utilitat, perquè si no, diem molt dels mosquits, però quina utilitat tenen els coloms com a tal?
1: Però això per no masticar, ja els hem de fer. Tu seràs sargento. Colom,
0: bueno, sí.
1: Colom, sargento.
0: Sí, no, clar, la idea és
2: colom. I sargento també, colom. També que puguis fer allò, el seguiment de la teva comanda.
0: Sí, senyor.
2: Diu, mira...
0: Ara s'ha desviat.
2: Ara s'acaba de parar aquest arbre perquè ha trobat una paloma.
0: Una paloma. Sí, sí.
1: Supervisor colom.
0: Sí.
1: Ja tenim.
0: Sí.
1: Supervisor colom.
0: Sí. Ah. O sigui, tenir com un GPS del colom per on para, eh? Ara fa... t'imagines que vas escoltant el so?
1: GPS? Ja tenim per tot. Vull dir, sensors de moviment, ja.
0: Sí.
1: Vull dir, no tanta balista. Sensors de moviment. Vinga, va, a calentar. Ja, les pongo sensors als meus alumnes,
0: sí,
1: a les cames,
0: sí,
1: i veig qui es mou i qui no es mou.
0: Clar. De fet, el GPS potser és de gestor de palomes, saps? Sí. Això, la G i la P ve d'aquí, potser... Tu els hi fiques, doncs, sensors als teus... Sí, els teus alumnes els tens censurats? Bueno, sí, censurats... Sí.
1: Els hi poso enganxines, con imanes,
0: está bien.
1: Sus sensores, con el paper al bal,
0: molt
1: de la
0: bé.
1: NASA, i va sortint tot, bueno, com si fos eso, un terremoto, com es mouen, buah! I els que no, han d'arribar uns mínims per tenir una nota, saps?
0: Val.
2: Tornant a la missatgeria, els coloms, que són l'origen dels drons?
0: Sí, senyor.
2: Després?
0: Bueno, de fet, hi ha molta gent, hi ha una teoria que diu que els coloms no són animals, sinó que són màquines, que són robots. I que, de fet, quan
2: màquines
0: es... De matar. Sí, sí, sí, sí. I, de fet, quan es posen... Quan es posen sobre allò parats els cables d'alta tensió, sí, és perquè s'estan recarregant.
1: El que no sé és el que és el columbari, però quan li ponen els palomos...
0: Perquè, clar, una de les grans preguntes que es fa als conspiranoics dels coloms és: vostè ha vist un colom petit? No, tots són tamany estàndard. Vull dir, tots són de la mateixa alçada. En canvi, els humans n'hi han de més alts i n'hi ha de més baixets, de més grassonets i de més... Però els coloms són tots tamany estàndard. Això és que són fabricats a la Xina o a algun lloc. O sigui, que ens espien, que ens graven la informació... No seria tant les cookies com les colometes, les que... Però, bueno...
1: I fòssils? No, i fòssils.
0: No sé si hi ha fòssils antigus. Clar, quan fa de la història del colom?
1: Lo sabes.
2: No sé, jo el primer que conec és el Cristóbal.
0: El Cristóbal va ser el primer. Ah. És el que va...
2: Sí, el primer que conec jo, així, a la història és el Cristóbal, el colom, el primer, no?
1: Mm, l'inspector Colom.
0: Sí, sí.
1: Vine a veure si els missatges estan enviant bé.
0: És que vés a saber si aquest missatge és un digitalitzador. O sigui, igual està traspassant informació. S'estan enviant informació, sí, sí, dels humans o alguna
2: cosa. Està codificada. Colom boom, en català colom.
0: Sí, però això seria fer volar coloms, eh? Això, sí. Això ho és complicat.
1: Amb lo fàcil que era abans, eren les alarmes, no? Amb el rellotge despertador que posaves,
0: sí,
1: l'agulla i ja està.
0: És veritat.
1: I ara, tantes alarmes, i les alertes.
0: Ui, les alertes.
1: Programar les alertes, sí. Estes que ara, hay que programar-les, perquè,
0: sí,
1: de trenes, que si de cotxes, que si no sé què. Bé, és que...
0: que jo crec que, això que diu el Sergi és veritat. O sigui, de, com que ja no fem cas a les alarmes, ja fem com si fos allò el despertador. Saps allò que fas 5 minuts més?
1: Era això el que
2: quería decir. Arriba la fi del món. Ah, bueno,
0: 5 minutets més, saps? Allò de, ¿quieres te repetir l'alarma? Sí, d'aquí 5 minutets, que així dormo una mica més o estic més tranquil. O em penso que el món s'acaba una mica menys, saps? Si dic, torna'm a avisar d'aquí 5 minuts. I clar, les alarmes...
2: Però si
0: és acabat. Sí, les alarmes no els hi fa cas ningú. Vull dir, de fet, hi ha qui creu que és el contrari, no?
1: Programar, la gent es columpia.
0: Sí, sí, sí. Doncs està tot relacionat.
2: No, però aquí jo no faig servir mai, alarmes. Aquí,
0: a tu no, mira... a Mediona no arriben les alarmes aquestes d'això?
2: No, aquí tenim el campanar que sona, val, que toca els quarts i les hores i ja està, tu.
0: I ja està.
2: Que vols sentir el campanar? Doncs obres la finestra. Que no vols sentir? La tanques, ja està, no hi ha alarma.
0: Bueno, és que si no, hauria de ser que, per exemple, que fos selectiu aquesta alarma, que comença a vibrar tot, que, bueno, hi ha gent que s'emociona, vull dir, quan arriba una alarma quasi li fa gràcia, saps? Que fossin persones representatives. Per exemple, el cas de Mediona, doncs qui està a prop del campanar, és a dir, que per GPS detectin qui està més a prop del campanar, li arriba l'alarma només a aquella persona, que sacrifiqui un pel poble, i aquesta persona puja al campanar, fa sonar totong, totong, bueno, sabent quin és l'ordre del totong, vull dir que si és tong vol dir una cosa, totong és una altra...
1: La persona que està més a prop l'acaben de posar la pròtesi a la cadena.
0: Ara me toca a mi subir al campanari.
1: I aleshores, quan toqui l'alarma, ja s'ha enfonsat
0: tot. Ja s'ha enfonsat tot, sí. Ara hi datos, ara hi cookies, Sergi. Poden enviar-ho a la persona més propera al campanar que tingui...
1: Estic hasta les narices de les cookies, no
2: hasta les cookies. Estic hasta les cookies de les narices, no?
0: Sí. El monstre de les galletes, no? El coco era, no? El coco o el cookie. Sí. Bueno, escolta'm una cosa, i no podríem fer que les alarmes, doncs això, si està molt a prop del campanar, però sabent, perquè ho saben tot, que fa poc que l'han operat de la cadera, doncs no l'enviïs aquest, que l'enviï doncs el que estigui més a prop, que tingui una edat i una salut com per poder pujar al campanar, no? Però vull dir que sigui representatiu. Per exemple, a un edifici sempre hi ha un veí o una veïna que, un, té poca feina i, dos, té moltes ganes de comentar coses. Doncs aquesta persona se li envia...
1: Però aquesta persona ja ha d'estar ja agafada en la selecció aquesta que fan del foraster, no?
0: Vull dir, també,
1: t'agafa, poses al poble i dius, a veure, quin has seleccionat? Aquest.
0: Pues aquestes persones, és més, es podria fer servir la base de dades del foraster o del que sigui i fer servir localitzar aquestes persones en cas d'alarma, perquè així ens estalviem
2: que
0: vagin avisant els altres. Vull dir, a més, així faries barri, faries ciutat una mica, no?
2: Abans ja hi era això en els pobles del pregonero.
0: El pregonero.

0: claro. Aquí. Se hace saber, ¿eh? ¿Dónde sí,
1: yo? Se acabará el bol. Sí.
0: No, tutut farem, tururú farem, sí, depende, sí.
2: Los caballos, venga, caballos.
1: Però a veure, no hem avançat tant que també ja diuen que hi ha alarmes silencioses, no?
0: També és veritat, sí. Però és que la gent ja no fa cas.
1: A mi que m'envien aquestes.
0: Les silencioses, però clar. No, home, sí, però és això, eh? Jo crec que la gent, si tingués l'opció de dir, avisa'm d'aquí 10 minutets, que s'acaba el món... Sí, sí, però avisa'm d'aquí 10 minutets, saps què vull dir?
2: Que llega y no lo oyes, no percibe, pero el oído lo percibe y te... Y te... ¡Ah! Esas que son las silencioses. Sí,
0: aquestes. Es connecten amb els...
2: ¡Ah! Te sangra la nariz. ¡Ah! Que no se oye nada, pero tú la percibes.
0: La percibes, sí, sí. O que connecta amb els... ¿Cómo se llama? El tímpano, el martillo de Thor.
2: Sí. Home, això ja és el futur, no? Ja, clar.
0: O que es connectin amb aquests, ara que hi ha polseres intel·ligents, anells intel·ligents, d'altres coses que també són intel·ligents, que la gent es posa per llocs, doncs que avisin aquests aparells, no? Ara que hi ha l'internet de les coses, no? Pues que hi hagin les alarmes de les coses. I llavors, en lloc que t'alerti el mòbil, doncs jo què sé, a les ulleres intel·ligents, doncs t'apareix un missatget en silenci. Oye, ¿qué te iba a decir? Que igual se acaba el mundo, no? Així que t'ho digui...
2: Con las anillas esas.
0: No, les anilles, no. Hi ha els anillos intel·ligents. Hi ha anells...
2: Ah, jo pensava que era que te subia con la anilla.
0: Sí, que te subes a les anilles, sí. Sí, ja costava fer el potro com per subir-se a les anilles. No, són uns anells que et medeixen totes les pulsacions, el azúcar... Està puesto en el tema. Sí. Bueno, pues que canvien de color els anells, no? Per exemple, si... Jo, com passava amb el del Senyor dels Anells, que es posava així quan en élfico. Depèn del color, doncs les coses van maldades. I llavors, cuando los anillos de tu vecino veas iluminar, pon los tuyos a... No? Això seria una mica el... No ho sé, jo el que veig és que al final hi ha molt de pitorreo. Sonen les alarmes i la gent, bueno, no serà pa tanto... Llavors, clar, fa un efecte contrari. El proper cop que soni l'alarma ningú li farà cas.
2: Marc, les figuretes esses que canviaven de color depenent del temps que feia.
1: Sí.
0: Aquell bisbe que assenyalava, fa fred, sí. Fa calor.
1: Sí, avui plourà, avui nevarà, avui jo, no sé què.
0: Vosaltres us el veu creure, de joves, que allò funcionava?
1: Sí, tant.
2: No, jo sabia ja que era un
1: dibuix. Jo mirava abans allò que TV3.
0: És mal. Bueno, sí.
2: Jo sabia que era una mala. La veritat, jo.
0: Hi havia dins un petit home, algú molt petitó, que anava aixecant la vara amb el... Bueno, sí. No, millor no saber-ho.
2: El tio de la vara.
0: El tio de la vara, hi havia allà dins.
1: Escolta... Aquí venia no me des la vara.
0: Sí, exacte, no me des la vara. Escolta'm una cosa, vosaltres...
2: Ara, veus? No, jo no me'l creia i ara amb les alarmes passa el mateix.
0: Passa el mateix. Com ho podríem fer perquè fossin més verosímiles, no?
2: Que no siguin mal en Xina.
0: Si només la fas servir en casos reals d'emergència, per exemple, nivell fin del mundo, ja no cal avisar una alarma, perquè saps què vull dir?
1: No.
0: És a dir, si ja ve el meteorito, pues què vols fer?
1: No, una alarma no, una petita informació, mira cap amunt que cau algo.
0: Sí, o que posés un missatge de hasta aquí hemos llegado, no?
1: Sí.
2: Sí. No, que canvien la foto, que canvien la... La foto directa del meteorito venint.
0: Del meteorito venint, no? Allà fent-se un selfie, no?
2: Igual, una imatge vale més que mil paraules.
0: Això és veritat,
2: igual, si hi ha unes onades, fes-li una foto a les onades i envia-la.
0: Ojo, que el que diu el Sergi té sentit, eh? Perquè la gent no fa cas de les paraules, però una imatge sí. Diu, calla, saps que vulguem dir... Bueno, pues igual sí que viene el meteorito, no? Si el veus, o igual sí que vienen les oles del tsunami, no? És veritat, eh? Que una... Si una imatge val més que mil paraules, o en aquest cas, que mil sons de mec, mec, mec, pues envia imatges, i ja veuràs la gent com comença, sí? A dir, la fin del mundo, que lo he visto, que va llegar una imagen, eh? Tengo un primo que ha visto una imagen, i bueno, pues aquestes coses. Escolta, com podríem fer més eficients les alarmes, doncs? Amb imatges, amb què més podríem fer, a veure?
1: Així com que t'ho anessin dient a poc a poc.
0: Que t'ho diguin, sí, que t'ho diguin personalitzat, sí, no, una mica?
1: Una prealarma...

0: Sí. Escolta, què t'anava a dir? Sí.
1: Però a mi que t'arribarà un missatge important.
0: Sí, si estigues atent. O t'he de dir una cosa buena i una cosa mala, no?
2: Ah, per episodios.
1: Què prefereixes?
2: Com una sèrie.
0: Per episodios, no?
2: Com una sèrie.
0: Sí.
2: T'enganxa com una sèrie.
0: Sí, sí, sí. O sigui, cada final de capítol ha de tenir un cliffhanger d'aquests que diuen ara, eh? És a dir, que et doni ganes de... Els Hunters, eh? El Sergi és molt dels Hunters. I que li vinguin ganes de veure el següent.
1: Un hàmster de petita, sí. Tenia jo també un hàmster.
0: Un cliff hàmster seria en una sèrie d'animals, no? Que sempre apareix un hàmster al final del capítol i et diu, ui, el próximo sí que és bueno de capítol, no? Això seria un cliff hàmster, en aquest cas. Doncs m'agradat molt. Doncs anem patentant això del cliff hàmster mentre acabem de veure si arriba l'alarma. Que ens diu allò de... Saps allò de... Ja t'ho deia, eh? Podria fer com missatge de... Ja t'ho deia.
1: Sí.
0: Ja t'ho deia,
1: ja
0: jo.
1: Passi minuts que ja t'ho deia.
0: Ja t'ho deia, ja t'ho deia. Saps aquell dia que parlàvem de que un dia s'acabaria el món? Sí, pues ja t'ho deia. Pues ara va de veritat. Doncs escolta, bueno, des d'aquí, si vostès volen que els hi configurin l'alarma als tribuneros, envio un missatge al 676-760908 amb el missatge tribuneros.
2: Però l'alarma de què? Del mòbil?
0: Del mòbil. Del mòbil, del despertador, del fin del mundo, del que vulgueu.
1: A mi m'aniria bé el del forn, que no sé com va.
0: El del forn,
2: no,
0: eh?
2: Vale, d'alarmismos. Prou d'alarmismes. Este és un vending, com la copa un ping.
0: O sea, és un vending com la copa d'un ping, tot això que ens estan fent, eh? No es lo creáis. No, és com a l'últim minut de la rentadora o l'últim minut... que no s'acaba mai.
2: No s'alarmeix, és la frase.
0: M'agrada molt, no s'alarmeix, però els envies la imatge del meteorit. Està lejos, eh? Bueno, i després ja quan el vegin ja ho tindrem aquí. En fi, la setmana que ve seguim analitzant més amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Clar que sí, home! Vinga!
2: Que sí!
0: Que ja és divendres, vinga!
1: Vinga!

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Corso 89, parlant de tecnologia, també parlarem de videojocs. Quines més notícies, aspectes ens has de comentar avui, Dani?
1: Pues mira, te traigo un tema que mira, afecta precisamente a menores de edad relacionado con los videojuegos, y es que Fortnite le ha

0: Finales de este año. Claro, la película es probable que si no está rodada al 100%,
1: Sí,
0: aprox
1: no, però sí que han fet,
0: no.
1: de fer passes a, doncs
0: És el que te
1: això.
0: quería preguntar.
1: Sí, s'han fet, de fet es fa habitualment també. A part que ja de per si és més habitual que es facin moltes sessions de proves amb gent i això fins i tot a vegades fa canviar els finals o fa canviar segons quines escenes. Però quan i tot quan ja està el muntatge definitiu, més d'un cop ha passat que, per exemple, recordo amb Star Wars, amb una de les pel·lícules de la trilogia que molta gent vol oblidar, que la van passar a malalts que estaven terminals i fins i tot amb assistència d'algú dels actors, per exemple, no? O de les actrius, sí. Perquè, bueno, per fer... no sé si dir-li un pal·liatiu, però sí una satisfacció en vida, no? Que al final és el que ens queda, no? Aquestes satisfaccions en les coses que hem fet en vida. Molt interessant i em sembla, vamos, absolutament digne d'aplaudir, totalment.
0: Sí, me parece un muy buen gesto, la
1: Sí,
0: verdad.
1: sí, sí, sí,
0: Es
1: sí.
0: de
1: I crec que
0: valentía.
1: no només és important, doncs, per aquesta persona, doncs, que li queda poc de vida, sinó també com a missatge per la més gent. Hi haurà qui dirà, ai, però això és per fer-se publicitat. Ja, però aquesta és la publicitat que a mi m'agrada. Vull dir, si promovem més aquest tipus de coses, clar que hi haurà un interès comercial, però el que m'estan dient és que és una empresa que es preocupa per la gent. Per tant, em guanya per aquí, saps? Vull dir que al final també hem de buscar entre tots aquests gestos que poden ser més o menys interessats, però despertem, tots els gestos són interessats, tots, sempre. Per tant, més val que almenys tinguin un component que pugui fer un efecte crida a que la gent sigui més empàtica i es conscienciï més de les persones en ajudar-les i no en crispació, en discutir i jo soy más que tú.
0: Totalmente de acuerdo,
1: En fi.
0: totalmente de acuerdo. Y
1: Sí, que
0: esto
1: molt bé.
0: que te
1: Aplaudim,
0: lo.
1: aplaudim aquesta iniciativa.
0: Pues sí, ahí lo tenemos, Rockstar. Y así como también pues aprovechamos y recordamos que nos sale a finales de año. No sé si vamos ya con el análisis, ¿qué me dices, David?
1: Sí, per mi, si vols, ja anem amb
0: Pues
1: l'anàlisi
0: venga.
1: del videojoc. Vinga.
0: Vamos al lío porque hoy te traigo un viejo conocido.
1: A veure.
0: Te traigo un viejo conocido que, vamos, yo creo que te va a sonar y es posible que hasta incluso lo hayas jugado.
1: A veure.
0: Si yo te digo 2020, ¿qué recuerdas tú de 2020?
1: Si no recordo què vaig sopar ahir, recordaré que... Home, pandèmia, potser, no?
0: Sí, pandèmia. ¿Cuál es el juego con el que superamos la pandemia?
1: A veure, bueno, és que...
0: Yo me enganché salvajemente.
1: Bueno, jo és que diria jo que llavors estava en el Candy Crush. Quin és el joc que tothom jugava?
0: Animal Crossing New
1: Ah,
0: Horizons.
1: sí. Bueno, això és la meva filla, però jo també hi vaig jugar. Sí.
0: ¿Ves? Ya sabía yo que tú.
1: Tinininininin.
0: Correcto. O sea, Animal Crossing New Horizons llega a Nintendo Switch 2.
1: Val,
0: Y
1: val.
0: evidentemente también disponible en Switch 1, que justo reventar la pandemia y encerrarnos, salió Animal Crossing, un simulador de vida,
1: De vida.
0: que es
1: Ja he
0: como
1: vist
0: reventar el
1: coses,
0: juego.
1: perquè vegis que estoy puesto. He vist uns com uns temàtics que pots fer uns mobles de Lego i uns mobles d'allò que jo m'ha agradat molt, Això m'ho has d'explicar.
0: Pues en primer lugar tenemos el salto a Nintendo Switch 2, que si lo tenéis para Switch 1, el pack de mejora vale 5 euros.
1: Okay, está ben pensat això, tu.
0: Entonces, si no, pues el juego os vale, cuesta 65, que bueno, al final es el precio medio de un juego de Nintendo Switch. Ojo el dato, segundo videojuego más vendido de Nintendo Switch con casi 50 millones de unidades. O sea, se dice pronto. Y como os
1: 50
0: decía,
1: milions d'unitats,
0: más de, pero sí, ronda por ahí. O sea, segundo videojuego más vendido de Nintendo Switch, ¿eh? O sea, si habían ciento, creo que ya habían superado los
1: El més
0: 150 millones de
1: venut
0: unidades.
1: de quin estaríem parlant? D'algun
0: Si
1: Mario
0: no
1: Kart?
0: recuerdo mal, es Mario Kart.
1: Sí, no, t'anava a dir.
0: Yo te lo estoy diciendo de memoria, pero juraría que es Mario Kart.
1: Sí.
0: Pues simulador de vida. ¿Y qué encontramos en esta versión de Switch 2? Los tiempos de carga, por ejemplo, se han reducido prácticamente a la mitad.
1: És veritat que trigava molt, segons quines coses, que
0: Sí.
1: et quedaves allà esperant, sí.
0: Pues ahora pues se agradece. Mira, ¿ves lo que decíamos del ahorro de tiempo?